0: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
15: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern.

Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: aquí i ara...
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: RAC-TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Fent Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
15: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6
1: de Catalunya Ràdio.
0: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí.
2: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius. A la Cerdanya fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral, entre els 10 i 15 graus, les més elevades. La més elevada a la ciutat de Barcelona, amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral encara als dos extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb quatre núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que es recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns nuvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
0: Doncs així s'asseca el dia meteorològicament parlant. Avui que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla, per intentar-ho aplacar el govern, ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
3: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuïts pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
0: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet. Bona nit.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeo Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Bonet en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record, d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya, i a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes, i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures de dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuen ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueras. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com ho dic en català.
3: De puta mare, eh?
2: De puta mare.
3: Hables català?
2: Sí,
3: claro. Jo parlo també.
2: Sí?
3: De català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells.
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català?
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí. Moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com a la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 i 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu, i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria, i també la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
1: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas, i com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i, en aquest cas, el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavina a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas cas, no deixaria l'alcaldia.
19: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: I tanquem aquest repàs a com estan les coses ara mateix parlant de la CUP, que decideix demà si es presenta o no a les generals del novembre.
5: El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes, hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar la convocatòria electoral.
0: Àlex Hidalgo Robert.
21: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. També són conscients que sortir del focus mediàtic pot tenir conseqüències i més quan falten 8 mesos per a les municipals, que és la màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
8: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
0: Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé la urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acta d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participa ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat

0: de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
1: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
2: I el Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot de fusellament d'un metge militar que va matar 13 soldats en un tiroteig en una base de Texas.
3: El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple.
2: Anem a Washington. Oriol Serra.
4: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
5: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Així estan les coses als Estats Units. Mentre estan matant-se russa a Ucraïna per segon dia consecutiu, almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
0: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar el Donbass.
2: Passen 19 minuts de les 6 del matí. Anem als esports. Robert Prat.
6: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030, mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui al Cursal de Manresa se celebra el Llach gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers,
1: venen els bombers, que tot que hace. Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera? Us hem dit.

0: Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exhaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això, avui que és divendres 9 d'octubre del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París.

0: A les 9 obrirem l'Àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
1: A 9:45, entrevista l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
0: A 10:45, entrevista Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filharmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
1: I a 11:00, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures, un repàs d'alguns valors, per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Ger, a la Cerdanya, i en canvi hi ha llocs, en algunes valls del Pirineu, on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants, i el temps continuarà sent tranquil.
2: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, hi ha encara 2 vies tallades. És la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la Ronda Nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a 9 avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
2: Sis minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, privet.
4: Privet.
2: A Londres hi tenim el Quim Olivares. Good morning.
5: Good morning.
2: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: I des de Madrid, Dani Sanciaja. Bon dia.
7: Bon dia.
2: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons.
4: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
2: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlibes apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
5: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fareret atlàntic, l'òliba, el borinot i l'eriçó. Són fauna autòctona, triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fareret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
2: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
6: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. Al fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
2: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
7: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
8: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata dissolución de esa ocupación ilegal en Sol.
7: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la Hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a Sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
2: Així tenim el món quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
11: Increïble.
10: Platòric.
11: Kiwi.
10: Eh?
11: L'oferta d'ahir. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
10: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: Dos minuts i dos quarts de set del matí. Anem als esports. Torna la Lliga amb el Màlaga espanyol. Els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
1: A partir de les 9 en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
2: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo... quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors no ho sé, jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic, és una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
0: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
1: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
0: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
1: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
3: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant. No?
1: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. 2:15, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a les 8:01.
1: I es pondrà a les 7:26 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures a aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus, a Barcelona, 14, i a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si el fred es fa sentir a tot arreu, el vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic? A primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la ronda nord de Granollers i una via a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens que no surten.
0: Tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i aquests seran els cinc noms del dia. El primer, França.
1: On les protestes estudiantils s'endureixen i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar de contentar els alumnes. Es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
0: El segon, Mari Carmen.
2: El dol per la seva mort es converteix en el principal argument de la precampanya, amb atacs mutus entre el PP i el PSOE. Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
0: El tercer, Gabriel Rufián.
1: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
0: El quart, Meta.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada a continguts violents.
0: I el cinquè, trànsit.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les pel Foradada?
5: Doncs avui, que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja, i la primera que es va crear a la banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
1: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem de fet també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Crematorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que a Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara García.
6: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida, el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
0: I en esports, torna la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
7: El tècnic blanquiblau, Manolo González, no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
2: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
2: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
0: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
2: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado
15: En poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
16: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
0: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
2: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, TCD, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
17: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
2: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxima Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés. De moment, però, no s'ha postulat a liderar-la.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
18: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu de servei de trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
19: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
18: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a la P7 per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
2: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
0: Oriol Pujador.
20: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Altima, Joan Ventura.
21: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
20: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
22: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
0: Sitges, Marc Garriga.
23: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
24: Pues respecte a mi és un orgullo, ¿no?, que Sitges me ofrezca la oportunitat de formar part de su història, ¿no?, que és com, és molt bonic.
23: La bona rebuda d'aquest film li ha obert les portes als Estats Units i ja li plouen les propostes. Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I si sou fans dels videojocs, aquest és el vostre cap de setmana.
22: Perquè fins diumenge es fa a Fira Montjuïc el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
0: Valèria Obareda.
25: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
26: El català per nosaltres és eix vertebral. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
25: Valèria Obareda pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
22: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
0: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
1: Me n'aniré de casa per el camí d'esvent.
22: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
3: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
22: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic. Hi haurà també gent dels països catalans i francesos, com fa 51 anys.
0: Avui a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora. Edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París amb Rigar Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
0: I pel que fa la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial a Litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies, els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
7: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys tot plegat es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
9: El
8: matí de Catalunya Ràdio.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
11: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
13: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
14: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Girona, Laia Claret, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Mar Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
0: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les terres de l'Ebre, Ricard.
15: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I han avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes, al Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
0: A les comarques de Lleida tindrem 2 punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Júlia.
16: Sí, la tracturada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tracturada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suor i Viella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
0: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
27: Sí, exacte. La Fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor confés del crim l'any 2023 va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer 2 vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
0: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
28: Sí, hi ha convocada una roda de premsa Francesca a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
0: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
29: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3Cat. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
0: Go. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
1: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo que el presentador ha d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menar Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernalia que va muntar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc, l'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
0: I a la recomanació del dia, i a motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
2: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de l'Ada en el País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011 del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant l'Ada en el País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
17: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
18: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
19: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana.
17: A la COPE, en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
20: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
17: Ian Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
21: No sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
17: A partir de quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, Canalies, sí.
1: De veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de YouTube, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una
1: homenatge a Rosalía?
0: La Penélope Cruz diu que ja l'ha escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, soc Bono de YouTube, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, ah, Beautiful Day, trai, trai.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla. Com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A l'ENS, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'han de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: I Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Bona nit.

0: diumenge rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeo Català avui, que demà actuen a París amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel. També avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà de desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
5: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
6: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
7: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
8: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
9: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
10: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
11: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mutuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
5: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
6: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
11: La diputada de Més Madrid, Teix Sidi, voldria que el front ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però on té les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
5: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
6: La CUP decideix si es presenta o no les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: i també va guanyar amb força el fet de que Jordi Hereu sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesant.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
11: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
5: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre. Nothing from
6: nothing. Amb el muntatge Bons i Dolents al Teatre Condal sobre la crisi dels 50 es pot veure fins al 15 de novembre.
16: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos, Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
17: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
16: Embolics, mentides i dobles sentits.
17: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, ens incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
16: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
17: L'humor o és corrosiu o no és humor.
16: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
18: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanquiblau.
19: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors no ho sé, jo a mi el club em transmet tranquil·litat.
18: Espar renova amb el Barça fins al 2030, l'Eurolliga de bàsquet els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou, a la Champions d'handbol triplet de victòries dels blaugrana, la tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya. Al País, per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razón escriu que el PSOE pugna amb l'Esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb Esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i l'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
22: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
22: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
24: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
27: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Es pensaven que s'havia acabat.
2: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
6: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim un grau a Prades, 8 a Batea i 13 a Vinyols i els Arcs.

0: carretera.
1: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc en els últims 2 dies. Els focs, registrats en diversos punts del nucli urbà, havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi. El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. I al Vendrell s'ha reforçat la recollida de la brossa per acabar amb l'acumulació de bosses d'escombraries al voltant dels contenidors. Les pluges del cap de setmana van impedir-ne la recollida i el problema es va agreujar fins que l'Ajuntament, dimarts, va fer un ultimàtum de 24 hores a l'empresa concessionària. El veïnat diu que aquesta situació ve de lluny. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: Alguns veïns es queixen de la brutícia i van més enrere, culpant l'actual sistema de contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta d'aquest empitjorament.
3: Molt malament, mira, jo sóc incapaç de deixar-ho fora. Però hi ha hagut dies que només no tinc més remei perquè estan tots a tope. Els veïns estem molt descontents.
4: Això són tots els dies. Los carrers bruts, la basura per aquí al terra.
5: Això des que vam posar unes targetes per obrir els contenidors. I la gent pues, ho llença tot al carrer.
1: I Antoni Gaudí és l'eix central de les jornades anuals Reus 1900. Es consolida així una festa que recrea la vida i l'esplendor de la ciutat en temps del modernisme. Fins diumenge s'han preparat recreacions històriques, rutes patrimonials, activitats familiars, tallers i espectacles vinculats al modernisme. I amb Xavier Espel i Rosselló al control de so, hem arribat a 1:45 de 8.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 26 de gener del 1947.
8: I el número de la sort, el...
9: 9.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
10: A les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
11: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
12: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
13: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
14: Això no ens pot parar, és com molta més força.
15: Quan aniré de casa per el camí desvent.
16: Ara són les 7:20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
17: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
16: Pla B.
17: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B, en cas que l'A els falli, és el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
16: Moderador.
17: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que per estalviar-les els internautes es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que en ocasions els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
16: Posem ara tres xifres amb l'Ara García. 80%.
0: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.

0: 10,7%.
1: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb alts ingressos o la Comunitat de Madrid.
0: 2.000 milions d'euros.
1: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc, si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està mig caiguda i el terra de davant també es veu tot de color negre.
2: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar i Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
0: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
2: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per totes les persones que visitin la saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà clàssics i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
0: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix. A França, estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
3: Hi diu, privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres, però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I precisament els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies, mentrestant aniria bé que algun dia tornés a ploure i, el més important, que no faci més vent.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano-sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bis bètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador, de sis lletres. De la part de dins de la mà del pescador, sis lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïsses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase "No totes les cloïsses són iguals". Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prepareixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la fira de productes del mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat. Després que, en una oficina a la cinquena amb la 72, caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà La Sirenita.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem en fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
1: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
2: I a la tarda, manifestació a Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
1: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
2: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta a Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
2: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
3: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Pel que fa al temps, aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, si fa fred ara mateix. Tenim entre 0 i 4 graus a la majoria valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7 graus al centre de Catalunya i entre 8 i 14 graus al litoral i prelitoral. Avui, un dia de sol, el vent va perdent força, però no acaba de desaparèixer. Es manté al nord del Cap de Creus i també a l'extrem sud de Catalunya i sembla que el cap de setmana continuarà sent tranquil, potser amb alguns núvols diumenge.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, hi ha retards a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards derivats, ens diuen, de les limitacions de velocitat establertes. Hi ha demores de 20 minuts a l'R1 i d'entre 10 i 25 minuts a l'R2 aquest matí, que ja tornen a circular els trens en tot el seu recorregut, també a l'R2 Nord. L'R11 també ha recuperat la circulació, però hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten i Renfe ens indica que de moment no està previst un servei d'autobusos alternatius. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8.
0: I a les carreteres, un carril tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
0: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. 6 entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular, Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà en paraules irades, sinó en pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bail, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que el País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
9: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribés al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obliga a renunciar a prendre accions legals en el futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura el volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
7: I qui s'ha posat a subhastar?
9: Els Franco treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Arts Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo. Detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
7: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
7: I Vic retorna al modernisme.
9: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar a Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
7: I avui no parlem de formatges, veig, ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic que es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, el número 16, hi ha el bar Sips al carrer Montaner de Barcelona i el 17 al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
7: I ara que estarà us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
10: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara es tem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer enfurisme.
11: I en plan econòmic, El Economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
7: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes aturada.
12: I al partit d'aquest vespre, el Màlaga espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cué de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després, i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del Clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG. I per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia, amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Mm. No són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: Mm. I Body Horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor.
1: Ja, perdoneu, ara... però aquesta secció, els titulars que m'escriviu no els entenc mai. O sigui, no sé, igual sóc jo, però...
3: No, no, només el recollim, vull dir, nosaltres només traslladem els titulars que trobem.
1: Sí, sí, sí.
3: Estan fets així. Doncs ara deia que està de moda tatuar-se l'efecte de verdet al cos. Sembla que l'objectiu és provocar fàstic com a mecanisme de supervivència. És a dir, com que durant milers d'anys hem après a allunyar-nos del menjar amb verdet, doncs ara això s'ha traslladat al món dels tatuatges per provocar aquesta alarma de manera automàtica. Ho explica Cultura Inquieta.
1: Verdet vols dir podrit.
3: Sí, com, verdet, com florit. Com
5: sí,
3: florit,
5: floridet.
3: Florit, sí.
1: Florit, la teva pell florida.
3: Exacte.
5: Els tatuatges així, trossos de braç, de cama, aquí al coll, amb verdet.
1: No,
5: per què?
1: No ho entenc, però em costa. Sí, sí. Qui fa anys avui?
4: Doncs avui felicitem l'actor Miqui Esparvé, que en fa 43, també suma un any més i arriba als 60, l'exprimer ministre britànic David Cameron, i acabem amb el cineasta Guillermo del Toro, que avui en fa 60.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Dionís, Santa Anastàcia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 9 d'octubre de 1976, sis exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraguer Ibarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volia anar a escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pissunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per les 8 del matí. Repassem ara els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
2: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
10: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la presidència.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. I Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
2: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, a Barcelona.
10: La família francesa demandarà a l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg, del 12 d'octubre.
2: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
10: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez. Bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
13: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC. I recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tractorada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.
1: I més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers. El seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
17: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en 2 mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les jornades modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
1: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
15: Sí, hi ha convocat a Ricard una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
1: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
18: Sí, han explicat al Matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa. Dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona, després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolví, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. Amb un dia, això sí que es presenta assolellat, al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa, i amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte, temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
16: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. També la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona, a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud, també congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud, C58 de Terrassa en direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
21: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
23: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
21: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
24: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i canceladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Viladecàs és el seu representant.
25: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres, perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
24: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és el carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
26: La llonganissa és el número 1 de top vendes de la nostra botiga. No ens ha afectat en res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
24: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
27: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar, perquè és un producte molt diferencial.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Com faràs això, Elisenda Pineda? Tindrem moltes més sorpreses.
4: Oh, fabulós.
1: De no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
4: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que sota el paraigua de la quinesologia ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
5: Va compartir un tip de quinesologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva, vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
4: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'estèrnum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendra i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu, fins ara.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 9 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell reforçarà les seves platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre gener i febrer de 2027. L'Ajuntament de Calafell ho ha demanat al Departament de Costes. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. L'històric trail de Calafell reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es durà a terme el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 a la plaça de Cal Cubano avui divendres, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús a Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima el va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden al sistema immunitari a recuperar-se després d'infeccions agudes. És un estudi que troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana al pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha sol·licitat al Departament de Costes que el pròxim mes de gener-febrer de 2027 es faci un moviment de sorra, una aportació que consistirà en el moviment de 50.000 metres cúbics de sorra. Una mesura d'emergència amb l'objectiu principal de protegir el litoral del municipi i revertir la pèrdua crònica de sediment que pateixen les platges, especialment de cara a la temporada de temporals marítims. Ho ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
2: Els exposarem doncs, la situació com la veiem. Creiem que hi ha la major part del passeig marítim que no hi ha cap problema de platja ni de sorra ni res. I alhora també doncs, a la part on tenim aquest problema sí que demanarem que ens autoritzin a fer un moviment de terres que ja hem demanat, i que a més doncs, ho farem el mes de gener. Entre gener i febrer farem un moviment de terres. Ara s'està preparant ja la licitació. En aquest cas sempre fèiem 20.000 metres cúbics. Aquest any farem 50.000 metres cúbics. Per tant, agafarem molta sorra i ho farem en mesos on no hi ha el corrió, el Camanegre, ni hi ha res. I per tant, doncs, esperem que puguem completar aquest moviment de sorra i puguem estabilitzar la platja durant el que quedi d'hivern i a més doncs, a l'estiu poder estendre aquesta sorra, perquè el que farem és acumular-la allà, doncs, que a l'estiu puguem estendre la sorra i puguem recuperar la platja que s'ha perdut durant aquest hivern.
0: Amb aquest volum de 50.000 metres cúbics, l'Ajuntament de Calafell busca oferir una solució contundent a la problemàtica actual. L'operació arribarà després d'un període de forta preocupació, agreujat quan el Ministeri de Transició Ecològica va descartar la represa de determinats moviments de sorra que s'havien interromput anteriorment. Davant del risc que el mar torni a colpejar amb força el passeig, l'Ajuntament de Calafell assumeix aquest transvasament massiu per garantir la seguretat i també tenir, doncs, en un futur, sorra a la platja. Els treballs es planifiquen de forma estratègica de cara a l'inici de l'any per evitar interferir amb la temporada turística i també amb el corriol Camanegre i minimitzar també les molèsties. Per tant, l'Ajuntament ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya l'aportació d'aquest volum de sorra, 50.000 metres cúbics. Els moviments de sorra es farien, segons s'ha anunciat des de l'Ajuntament, al gener-febrer de 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell es prepara per viure el diumenge 15 de novembre la 8a edició de l'Històric Trail, una prova que any rere any combina esport, patrimoni, solidaritat i respecte pel medi ambient. Els participants podran escollir entre tres modalitats: una cursa de muntanya de 18 quilòmetres, una de 10 quilòmetres i una caminada popular també de 10 quilòmetres. La prova, a més, serà puntuable per la Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès. Un dels elements que diferencia l'Historic Trail és precisament la combinació de l'esport amb la història i el patrimoni calafellenc. El recorregut transcorre per diferents espais i elements del patrimoni local i incorpora diverses escenificacions teatralitzades al llarg del trajecte. D'aquesta manera, els participants no només contemplen una cursa de muntanya, sinó que viuen una experiència vinculada al territori i a la història. L'Ignasi Moreres, membre de l'organització, ens ha parlat de la novetat d'enguany i algunes de les particularitats d'aquesta cursa.
3: Doncs és la 8a edició de l'Històric Trail Calafell. Una novetat important és que ens n'anem al novembre i que en lloc de habitualment acostumava a ser la primera quinzena d'octubre, ens n'anem al 15 de novembre, però llavors això el que ens farà és que es retardarà mitja hora l'inici de les dues curses. En canvi, el plantejament que fem sempre, que són dos recorreguts, una de la cursa llarga de 18 quilòmetres un recorregut curt, que serà tant la cursa curta com la caminada, això ho mantenim tot igual. També en relació a l'any passat vam fer una novetat molt important de canvi de recorreguts i aquest any la mantindrem. Farem la cursa llarga es dirigirà cap a la muntanya del Castell de la Muga i tornarem per la zona del Castell de la Talaia. I la cursa curta doncs, també seran uns camins molt propers a la Talaia i que esperem que caminadors i corredors doncs, passin una molt, molt bona jornada.
0: La cursa ja té pràcticament totes les places cobertes i a poc més d'un mes de la celebració només queden una vintena de dorsals disponibles.
3: Doncs la veritat és que l'acollida que ha tingut la cursa, com cada any, ha estat excepcional. Pensàvem que potser amb el canvi de data i sent el novembre no tindria tan bona acollida. En canvi, a data d'avui ens trobem que queden una vintena només de dorsals disponibles, o sigui, creiem que entre avui i demà potser ja exaurirem. El que farem a la gent que ho vulgui saber és el dia abans de la cursa, la recollida de dorsals, farem l'opció d'inscriure's el dia abans a la cursa, per tant, qui s'hagi quedat sense dorsal, que vingui el dia abans i fent una cua ordenada, doncs tindrem una cinquantena de dorsals més, perquè creiem que hem de posar un límit a persones que poden anar per la muntanya i que han de ser 700.
0: La vessant solidària continua sent un dels pilars de l'Historic Trail. En aquesta 8a edició, l'entitat beneficiària serà Pallapupes, que acompanya pacients de totes les edats als hospitals de Catalunya i treballa per millorar-ne el benestar emocional a través de l'humor i les arts escèniques. Però la cursa també reforça enguany el seu compromís amb el medi ambient. L'organització és conscient de la petjada ecològica que pot generar una activitat d'aquestes dimensions amb prop de 700 participants, una seixantena de voluntaris, avituallaments i tota la logística necessària. Per això es mantindran les mesures aplicades en edicions anteriors per reduir els residus i respectar l'entorn natural. Com a novetat, una part dels beneficis de la cursa es destinarà al GEVAN, el grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, una entitat dedicada a la defensa i la preservació del medi natural de la comarca. Escoltem de nou a l'Ignasi Moreres.
3: Doncs sí, per una banda, aprofitem per anunciar que l'entitat beneficiària principal serà Pallapupes, doncs com molta gent coneix, doncs és una entitat molt arrelada a Catalunya, doncs de pallassos que acompanyen a pacients d'hospital. Van començar amb nens petits i nenes, però també doncs acompanyen a gent gran. És una entitat doncs que creiem que aquests diners faran molta falta. I també un canvi important d'aquesta edició és que som molt conscients de l'impacte que genera la cursa curta i la cursa llarga, i llavors doncs som conscients que hi ha d'haver també una part dels diners recaptats que creiem que han d'anar a una entitat medioambiental, val? Llavors també volem comunicar que una de les entitats principals de la comarca, com és el grup ecologista del Vendrell, el GEVEN, doncs també rebrà una part, perquè som conscients que l'impacte que generem doncs també ha de revertir d'alguna manera en la conscienciació de la gent, i creiem que fa molt bona tasca aquest grup del Vendrell i que creiem que una part també anirà cap allà.
0: La sortida i l'arribada estaran situades al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell. Per fer possible tot aquest desplegament, l'organització comptarà amb la col·laboració d'una seixantena de voluntaris. I la festa no acabarà quan els corredors arribin a la meta. Al voltant del castell de la Santa Creu hi haurà espais per la recuperació física dels participants, servei de massatges, menjar, beguda i música, en una jornada que també vol convertir-se en un punt de trobada per a corredors, caminants, famílies i acompanyants. La regidora de promoció de la ciutat, de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, també ens ha parlat d'aquesta nova edició de l'Historic Trail.
4: Sí, bueno, a través d'aquestes activitats, així, aquesta cursa, i també per el qui no pot fer-ho corrent, doncs, que té les caminates, doncs el que poden anar veient doncs, és també el patrimoni, que no és aquest patrimoni que sempre acostumem a veure, com dir, el castell és més visual, el que és a la Ciutadella, la Casa Barral, aquí poden veure la Cova Foradada, poden veure altres, que a través de caminets passes per espais, per camins, que trobes cases de pedra seca, doncs és una manera també de poder-ho veure, de poder-ho conèixer i saber, doncs, que el que és aquí a la zona, doncs també ho tenim. Que moltes vegades veiem coses, sabem coses que són de fora del municipi, i és allò de dir, ostres, que això ho tenim a casa. I alhora també, doncs, atraus doncs, molts visitants que són de fora i que no només venen a Calafell per sol i platja, sinó per activitats com aquestes així.
0: D'aquesta manera, l'Historic Trail tornarà a proposar una jornada en què l'esport, la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat es donen la mà, amb Calafell i el seu patrimoni com a grans protagonistes. La cita serà, recordem, diumenge 15 de novembre, amb sortida i arribada al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell acollirà avui divendres 9 d'octubre el Vespreig dels 80. Una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'activitat se celebrarà a la plaça de Cal Cubano, al nucli antic de Calafell, des de les 7 de la tarda i fins 11:45 de la nit. Comptarà amb una selecció musical a càrrec d'un DJ especialitzat en música dels 80. El Vespreig dels 80 està organitzat per l'Ajuntament de Calafell i l'Associació Mar i Terra, amb l'objectiu de dinamitzar l'espai públic i generar un ambient festiu i d'oci durant la tarda vespre, oferint un punt de trobada per veïns i visitants. La proposta permetrà recuperar els grans èxits musicals dels 80 en un entorn emblemàtic com la plaça de Cal Cubano, combinant música, ambient i convivència ciutadana.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Després que l'anterior empresa deixés de prestar el servei, s'ha treballat per recuperar el servei de recollida de roba usada i ja es torna a disposar d'aquest servei a Santa Oliva. Per tant, quedaran instal·lats tots els punts de recollida. Els podran trobar al camí dels Molins, a la zona de la pista esportiva, al barri de Sant Jordi, al costat de l'àrea d'emergència, al barri de les Pedreres, un punt a l'avinguda Nostra Senyora del Pilar, a l'alçada del número 16, al costat del contenidor de vidre, un altre punt al costat del Centre Cívic de les Pedreres. El nucli antic, un punt a l'Avinguda Verge del Remei, cantonada amb el carrer Camí de Balvei al costat del contenidor de vidre. I un altre punt al costat de l'àrea d'emergència de residus. Per tant, la roba que ja no s'utilitzi pot tenir una segona vida. Es poden fer ús d'aquests nous punts de recollida de roba usada per una gestió més sostenible. Recordem que aquest servei es torna a prestar a la població de Santa Oliva.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Els treballs han inclòs l'adequació de la instal·lació elèctrica i la col·locació dels ventiladors, que va començar durant l'estiu i s'ha acabat de completar aquest inici de curs, sempre fora de l'horari lectiu per evitar molèsties. Tot i que aquesta actuació és una competència municipal, l'Ajuntament de l'Arboç ha assumit l'esforç econòmic necessari per donar resposta a les necessitats del centre educatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest passat dijous un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una dona de 23 anys en un autobús municipal. Els fets van passar el 5 d'octubre, poc abans de les 9 del matí, i la víctima va denunciar els fets el mateix dia a la tarda. Amb la col·laboració de l'empresa municipal de transports de Tarragona, el cos de seguretat local va visionar imatges relacionades amb els fets que, juntament amb la informació aportada per la víctima a la denúncia, van permetre identificar l'home que hauria comès els tocaments. Un cop identificat, la investigació ha culminat en el marc d'un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Vilanova i la Geltrú torna a convertir-se aquest cap de setmana amb la gastronomia.

0: present, però no la gamba vermella, ja que la majoria de les barques d'arrossegament del port ja han esgotat la quota de captura establerta aquest 2026 i no podran tornar a pescar-ne fins a finals d'any. La proposta gastronòmica es complementarà amb música durant aquests 3 dies. Dissabte hi haurà actuacions, DJ i molta activitat. La principal novetat de l'edició arribarà el dilluns 12 d'octubre amb el vermut elèctric, que oferirà una sessió continuada de 12 del migdia a 9 de la nit. La programació recorrerà estils com el soul, funk, música llatina, disco, house, italo i electrònica. El Gastrofest també incorpora mesures per reduir l'impacte ambiental, com l'ús de plats biodegradables elaborats amb restes de canya de sucre, gots reutilitzables, coberts biodegradables i tovallons de cel·lulosa reciclada. El festival aposta igualment per productes de temporada i de proximitat. Amb la celebració al Museu del Ferrocarril, el Gastrofest torna a combinar gastronomia, patrimoni i música, amb la voluntat de posar en valor la relació entre la pesca, la restauració i el producte local de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit del dilluns, dia 12. El Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, desplegaran un dispositiu de mobilitat especial. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara també es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es demana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de les pluges. Els moments de més mobilitat es donaran entre avui divendres a les 2 del migdia i les 8 de la tarda i les 10 del matí i les 2 del migdia de demà dissabte pel que fa a la sortida. De retorn es concentrarà entre 4:45 de la tarda i 9:45 del vespre de dilluns 12 d'octubre. Els trams de carretera que poden registrar més congestions seran la P7 en el tram nord del Vallès i el tram sud del Penedès i d'altra banda la sortida també de la A2 al Baix Llobregat i la C17, C58 i C33. De retorn la C16 a Berga, la C55 a Castellgalí i la C65 a Llagostera. El Servei Català de Trànsit adopta diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit. Entre aquestes s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual a la P7 per facilitar la tornada de dilluns. També doncs, hi haurà millores a Vilafranca del Penedès cap a Molins de Rei i es limitarà la velocitat de 100 km per hora per tots els vehicles en els dos sentits de la marxa en els trams de l'AP7 amb carrils addicionals habilitats. Els Mossos d'Esquadra estableixen un total de 1.086 controls i 1.555 efectius de trànsit. Del total de controls, 284 seran d'alcoholèmia i drogues, 181 de seguretat passiva, 153 adreçats a motoristes, 202 controls de distraccions, 164 de velocitat i 102 de transport.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Més notícies d'àmbit general. La vacunació no només preveu la malaltia causada per una infecció aguda, sinó que també protegeix contra les seqüeles immunitàries a llarg termini que poden aparèixer després d'una infecció viral aguda. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per un laboratori de biologia de la infecció a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi, realitzat en ratolins, mostra com els animals van experimentar un llarg període de resposta immunitària compromesa, la qual cosa va suposar un perill per la capacitat del sistema immunitari de respondre eficaçment a futurs reptes. La vacunació prèvia va prevenir aquestes conseqüències perjudicials i va preservar la funció immunitària. Sovint es pensa que les infeccions virals agudes són aquests esdeveniments seqüenciensibles. Els virus s'expandeixen i causen símptomes de malaltia. Després el virus es controla i finalment el malalt es recupera. Aquest procés global també genera immunitat específica contra el virus, que ajuda a protegir contra futurs contactes amb el mateix patogen. Però recuperar-se d'una infecció aguda és molt més que això. Un estudi, doncs, liderat

0: per la Universitat Pompeu Fabra mostra que recuperar-se d'una infecció viral aguda pot tenir un cost a llarg termini per al sistema immunitari. Mitjançant un model de ratolí amb infecció aguda, els investigadors han descobert que, tot i que els animals van controlar el virus i es van recuperar de la fase aguda, el seu sistema immunitari va continuar alterat durant molt de temps. Segons els investigadors que han dirigit aquest estudi, hi ha una percepció general que una infecció viral aguda és un esdeveniment relativament menor i transitori. Com a efecte col·lateral de la resposta immunitària generada per controlar i eliminar el virus, els investigadors han observat una alteració substancial de l'arquitectura de la melsa en els ratolins recuperats. El teixit va desenvolupar fibrosi, mentre que l'organització i la localització de les cèl·lules immunitàries es van veure notablement alterades. Aquests canvis van perjudicar les interaccions cel·lulars necessàries per l'activació adequada de les cèl·lules. En conseqüència, els animals, després de recuperar-se de la infecció aguda, van mostrar un deteriorament prolongat de la seva capacitat per generar resposta immunitària. En el punt següent se centrava en saber si hi ha una manera de prevenir aquestes conseqüències a llarg termini. La vacunació és una possibilitat natural, apunta aquest estudi. Els animals vacunats no van experimentar disfunció de les cèl·lules ni alteracions esplèniques de la melsa després de recuperar-se d'una infecció viral aguda.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Autoritat Portuària de Tarragona ha obert una nova convocatòria pública per cobrir 9 llocs de treball de policia portuària mitjançant un procés selectiu de concurs-oposició. Les places tenen un caràcter fix i queden subjectes al tercer conveni col·lectiu de ports de l'Estat i autoritats portuàries. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 d'octubre. A més, la convocatòria contempla la constitució d'una borsa de treball de policia portuària amb una vigència de 24 mesos, pensada per disposar d'una reserva de persones candidates davant futures necessitats de personal. La policia portuària té entre les seves funcions contribuir a garantir la seguretat, la protecció i el correcte funcionament de les instal·lacions. També vetlla per les persones, les infraestructures i les activitats que es desenvolupen dins l'espai portuari. La incorporació de nous i noves agents, segons l'autoritat portuària, ha de servir per reforçar un cos especialitzat i compromès amb la seguretat i el bon funcionament del Port de Tarragona. Entre els requisits establerts hi ha tenir 18 anys i no haver assolit l'edat ordinària de jubilació, disposar de la titulació requerida, estar en possessió del permís de conducció B i acreditar com a mínim el nivell intermedi B2 de català. El procés també inclou proves físiques de velocitat, resistència i natació, dins d'un sistema de selecció orientat a avaluar les aptituds necessàries per desenvolupar les tasques del lloc. Tota la informació relativa a la convocatòria, requisits, bases, calendari i procediment per presentar sol·licituds es pot consultar a l'espai web de Treball amb nosaltres del Port de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim al Camp de Tarragona, però també en successos, perquè intervenen 400 quilos de garrofes en un control de policia local a Torredembarra. La policia local de Torredembarra ha intervingut preventivament 5 sacs de garrofes amb un pes de 400 quilos durant un dels controls de vigilància que el cos du a terme en zones rurals i agrícoles. Els fets es van produir el passat 7 d'octubre, quan els agents van identificar dues persones a la zona de l'urbanització de la Marítima Nord. Durant la intervenció, els policies van localitzar 5 sacs amb producte agrícola. Les garrofes han quedat decomissades preventivament mentre es duen a terme les actuacions corresponents per determinar-ne la procedència i les circumstàncies en què haurien estat obtingudes. La intervenció s'emmarca a la campanya de vigilància i prevenció que la policia local de Torredembarra ha reforçat durant els darrers dies per a prevenir possibles furts de productes agrícoles, així com altres conductes delictives o incíviques. El dispositiu dispositiu s'ha centrat especialment en zones amb explotacions agrícoles i plantacions susceptibles de patir sustraccions durant la temporada de recol·lecció. La policia local preveu mantenir aquesta presència i els controls en diferents punts de Torredembarra. El cos també fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana als propietaris i pagesos que comuniquin qualsevol moviment o activitat sospitosa que pugui estar relacionada amb el robatori de productes agrícoles.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: I aquesta setmana...
0: Els serveis...
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
2: Avui divendres, dia assolellat i amb una refrescada notable. Final de les pluges, torna el sol de forma general, això sí, baixa la temperatura. Marxen els núvols cap al mar i refresca de forma rellevant. Al cap de setmana, nits fresques a tot arreu o fredes, sobretot al Pirineu o Prepirineu. La temperatura aquest dissabte estarà entre 2 i 5 graus menys, amb màximes d'entre 22 i 27 graus com a molt. Es presenta un dissabte assolellat. Ja el diumenge, amb cel més variable o ennuvolat. Es preveu que podria passar la cua d'un front fred desgastat i el cel quedaria ennuvolat o mig ennuvolat a tot Catalunya. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és divendres, 9 d'octubre. Repassem les portades dels diaris. La Vanguardia parla del final de la legislatura. L'Aspre Dol per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. El Partit Popular de Madrid i el Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. El periódico. Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. Són mesures per pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. El govern eleva els objectius del nivell dels dipòsits establerts per la Unió Europea de cara al 2027 davant l'escalada de preus. Enegas preveu que els magatzems estiguin plens del 87% de la seva capacitat l'1 de novembre. El rotatiu ara parla de les eleccions generals. La precampanya es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El Partit Popular rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. 7 de cada 10 espanyols estan a favor de congelar els lloguers durant 2 anys, segons el CIS. Veinte minutos. En portada diu que el PSOE creix amb la Vivenda a costa de Sumar, mentre el Partit Popular i Vox assenten la seva majoria. Passem a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo, marató al Clàssic. El Barça torna a la competició amb un calendari molt complicat, fins al primer duel amb el Madrid. I al diari Esport, el gran repte de Flick, el tècnic blaugrana satisfet per l'actitud dels seus jugadors durant l'aturada. Diu que van saber minimitzar riscos, evitar lesions i mantenir un gran nivell a l'equip. Titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui divendres. Ampliem aquestes i altres notícies, repassem els titulars més destacats de les últimes hores i els últims minuts, fins les 9 del matí en aquest espai informatiu de Calafell Ràdio. Comencem per la política. Rufián respon a la inquietud d'Esquerra Republicana de Catalunya doblant l'aposta per un front amb altres forces d'esquerres. El portaveu republicà al Congrés ha trencat el silenci després dels rumors que el partit treballa en un pla B per encapçalar la llista. La repercussió social de la mort de Mari Carmen Abascal de la tristor a la mobilització. La manifestació en record a Mari Carmen Abascal i en defensa de l'habitatge ha aplegat milers de persones a Madrid. Toni Comín obre la porta a un retorn imminent de Bèlgica, però evita posar-hi data. Lluís Puig també espera tornar aviat i no descarta ser ja físicament al Parlament de Catalunya per ocupar el seu escó al pròxim ple, que comença el 20 d'octubre. El decret d'habitatge més ampli entra en vigor. El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets, però el segon, sense els suports garantits, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent.

Seguim repassant l'actualitat política abans de la plana social. La CUP preveu mantenir el volum de candidatures i conservar les alcaldies a les pròximes municipals. El Parlament insta Illa i el govern a fer servir el català en totes les intervencions institucionals. La cambra no veu com un fracàs el primer any del Pacte Nacional per la Llengua. El Parlament demana al govern que impulsi un contracte de país per l'educació per donar-li estabilitat i certeses. El Parlament Europeu reclama una estratègia contra la corrupció que inclogui regles comunes més estrictes. El text adoptat per l'Eurocambra demana més transparència i auditories sobre l'origen dels diners dels partits. Protecció Civil activarà alhora les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el 19 d'octubre i enviarà un S-alert previ. La prova afectarà una població de 930.000 persones amb l'objectiu de conscienciar-les de que s'han de confinar.

El 76% dels ciutadans defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge, segons el CIS. El 91,4% reclama més habitatge públic i el 79% considera que cal prioritzar el dret constitucional a l'habitatge. El Parlament exigeix de nou revisar les alertes per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. La cambra reclama que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'EMET. Feijóo avisa que no permetrà l'intent de manipulació emocional de Sánchez amb l'habitatge. El Popular critica els 97 desnonaments diaris que s'han produït durant els darrers 8 anys de govern. Els socialdemòcrates, els verds i l'esquerra de l'Eurocambra recorden Mari Carmen Abascal durant el ple a Estrasburg. Míriam Nogueras liderarà la candidatura de Junts el 29N. Illa diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent i creu que cal una resposta contundent en habitatge. El president de la Generalitat de Catalunya rep una delegació d'empresaris mexicans en una jornada organitzada pel BBVA. L'oficina d'expresident de Puigdemont es trasllada de lloc per a desenvolupar en plena normalitat les seves funcions. L'espai se situarà al carrer Doctor Roux de Barcelona a l'espera del retorn del líder de Junts. I ara sí, ens centrem en l'àmbit social del dia. Per què alguns ciutadans van rebre un SLR amb traduccions en anglès defectuoses? Protecció Civil assegura que les traduccions incorrectes les fan els mòbils automàticament i que les versions oficials estan escrites correctament. Operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Trànsit preveu una sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona de 570.000 vehicles i un retorn concentrat el dilluns de 270.000 vehicles.

Un cementiri de Catalunya ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. Ha calgut un canvi en el reglament del cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol, per poder tirar endavant aquesta iniciativa pionera a tot l'estat. Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi solar. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte d'ulleres homologades. Només hi va haver dos casos de gravetat. Rússia descarta el brot de pesta pneumònica a Sibèria. Moscou dona per concloses les mesures preventives davant d'un possible brot de pesta pneumònica que ha alertat a l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i també als Estats Units. Seguim repassant l'actualitat social des de Calafell Ràdio. Ens sintonitzes en el 107.9 de la FM i també a internet a calafell.tv. El jutge demana al Consell de Ministres que desclassifiqui documentació sobre l'espionatge en Pegasius a Òmnium. L'instructor reclama tota la informació sobre les actuacions del CNI, els mòbils també dels presumptes espiats.

Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús a Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar els fets el mateix dia. Detenen a Valls una quarta persona relacionada amb el tiroteig amb dos guàrdies civils ferits a Terrassa. L'individu té 18 anys i els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta amb el cos de seguretat estatal.

Organitzacions ecologistes demanen prohibir la caça d'espècies d'aus en declivi al delta de l'Ebre. Alerten que la població fa front a un retrocés preocupant durant els últims anys. El Parlament insta el govern a crear un telèfon català i específic d'atenció del suïcidi. La cambra lamenta el col·lapse inadmissible dels serveis de salut mental per manca d'inversió pública. Brussel·les concedeix 120,5 milions d'euros a Espanya dels fons europeus per a la recuperació dels incendis de l'any passat. Les ajudes cobriran els costos de les operacions d'emergència i de les tasques de recuperació de les zones afectades. El gran recapte se centra per primera vegada a les noves pobreses i demana 17.000 voluntaris. La recollida serà el 13 i 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda.

Catalunya registra els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019 per l'augment d'onades de calor d'aquest estiu. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. I de la plana social a l'econòmica. Bolets a més de 60 euros al quilo, escassetat de bolets als boscos i preus disparats. La calor i les poques precipitacions de finals d'estiu han endarrerit la sortida dels bolets i n'han disparat el preu als mercats, però les pluges d'aquests dies haurien de reactivar la producció local. Corpinat dona suport als viticultors del Penedès en una barema de caiguda del preu del raïm. Han pagat el quilo a 1 euro, 3 vegades més que alguns elaboradors de cava. Jornades de vagues parcials d'autobusos de Barcelona. TMB xifra el seguiment al primer dia d'autobusos amb parades parcials al 66% al matí i 54% a la tarda, mentre que els sindicats diuen que ha estat del 100%. La SECOT qüestiona l'aturada general de 24 hores per l'habitatge. La patronal recorda que les empreses estan afrontant una espiral d'increment de costos i disrupcions internacionals. Brussel·les demana prudència fiscal davant les peticions de més flexibilitat per afrontar la crisi energètica. L'Eurogrup descarta l'endeutament o les retallades generalitzades com a resposta econòmica en situacions difícils. Costa avisa els líders de la Unió Europea que les negociacions per tancar el pròxim pressupost europeu entren en fase decisiva. El president del Consell Europeu reclama que la cimera de l'octubre permeti avançar cap a un acord sobre els comptes. D'altra banda, el govern espanyol es planteja guanyar marge fiscal utilitzant la flexibilitat econòmica de la Unió Europea. Cuerpo diu que hi ha despeses de l'Estat que se'n beneficiarien, mentre el president de l'Eurogrup demana visió de futur. Díaz demana als experts del salari mínim interprofessional una proposta de pujada conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La vicepresidenta remarca que l'increment del salari mínim manté el seu curs ordinari malgrat les eleccions del 29N. L'endeutament de les llars i les empreses marca nous mínims històrics al segon trimestre, segons el Banc d'Espanya. El supervisor detalla que es marquen mínims des del 1999 i el 2001 en termes de producte interior brut, respectivament. La família d'una exmoderadora de Meta demandarà la companyia arran del seu suïcidi. La noia estava a punt d'adherir-se a una macrodemanda col·lectiva contra la tecnològica. Detectats nous senglars amb pesta porcina africana que eleven a 409 els casos positius. CEMAF convoca 6 dies de vaga a Uigo entre octubre i desembre per la vulneració reiterada dels drets laborals. El sindicat de maquinistes crida una aturada al voltant de Tots Sants, una aturada total i també parcial pel pont de desembre. Catalunya tanca el tercer trimestre amb 12.197 punts de recàrrega d'accés públic per a vehicles elèctrics, segons ENFAC. Malgrat ser la comunitat autònoma amb més infraestructura, la patronal detecta 3.606 carregadors fora de servei. La Confederació Europea Sindical dona suport a la vaga general de l'11 de novembre.
donen suport a reclamacions de pujades salarials que garanteixin l'accés a l'habitatge i el control dels lloguers.

Pimec estima en 117,5 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre les empreses. 3 de cada 4 empreses han patit afectacions i el 78,4% de les afectades ha hagut d'aturar o reduir la seva activitat.

I ara passem a la plana internacional del dia. L'estratègia del terror de Putin a Kiev multiplica els atacs per fer-hi la vida inviable. Els veïns de la capital ucraniesa pateixen impotents les brutals conseqüències de quedar-se sense defenses davant els missils i els nous drons russos a les portes d'un hivern que es preveu el pitjor de la guerra. Almenys 30 morts en un atac rus contra dos autobusos plens de civils a Ucraïna. Les autoritats denuncien l'acció deliberada contra objectius civils en aquest atac, el més mortífer de l'any, i que també ha deixat una vintena de ferits. Els Estats Units afegeixen el càrrec de tortures a Nicolás Maduro i la seva dona. Els acusen de dirigir una estructura per torturar oponents polítics i ciutadans amb l'objectiu de mantenir el poder a Venezuela. Pena de mort, els Estats Units retransmetran el primer afusellament d'un militar des del 1945.

Més titulars destacats de la resta del món. Comín destaca la urgència de tornar a Catalunya, però evita posar-hi una data. L'eurodiputat electe de Junts subratlla la necessitat de defensar els seus votants després de més de 2 anys sense escó. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que una decisió de trànsit aeri no eximeix les aerolínies de compensar els passatgers pel retard d'un vol. Les companyies han de demostrar que la decisió respon a una circumstància extraordinària i aliena el seu control. Observadors internacionals al judici de Roger Espanyol critiquen la fiscalia i com es van usar les boles de goma. Els experts lamenten que no s'hagi fet una investigació ràpida i efectiva, ni s'hagin respectat estàndards internacionals. I ara sí, anem amb la cultura. Portes obertes al patrimoni de Catalunya aquest cap de setmana amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Des d'avui divendres i fins diumenge el Patrimoni Cultural obre les seves portes amb l'organització de 450 activitats gratuïtes per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni que aquest any se celebren a Catalunya. El cuiner Jaume Subirós, Premi Nacional a la trajectòria de la Reial Acadèmia de Gastronomia. El jurat aplaudeix el propietari del motel Empordà de Figueres per entendre la gastronomia basant-se en el producte, el territori i l'hospitalitat.

I arriben a les sales de cinema dues pel·lícules malauradament molt reals. Una sobre la perversió de l'algoritme de Facebook i una altra que confirma el genocidi a Palestina. El pallasso i director teatral Leandre Rivera, Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura. Rivera, nascut a Barcelona l'any 1966, aporta a parer del jurat una mirada única i sensible a l'escena. La poeta canadenca Anne guanya el Nobel de Literatura 2026.

Arrenca el 59è Festival de Sitges amb una gala inaugural que ha homenatjat el fundador del grup. Mario Santana guanya el 35è Premi Internacional Ramon Llull de la catalanística i la diversitat cultural. El guardó reconeix l'aportació per al coneixement internacional de la realitat històrica i la cultura catalana. El Festival de Fotografia ESCAN de Tarragona se centrarà en les transformacions del món contemporani. El certamen proposa la metamorfosi com a marc conceptual de la 13a edició.

I passem a repassar els titulars esportius. Molt bon dia. El Barça renova Xavi Espart fins al 2030. El club blaugrana li amplia el contracte dues temporades més. El Llevant troba el seu Lamine Yamal, ja s'entrena amb només 14 anys. Diego Moyano ha començat a entrenar amb el Llevant amb 14 anys i podria fer història a la Lliga Espanyola. Mourinho torna a la càrrega amb Negreira. Torna a obrir la carpeta Negreira des de la seva vivència personal al Madrid. El portuguès, fidel al seu segell propi, recupera el cas Negreira i carrega contra la lentitud del procés que amenaça el Manchester City. Ceferin optarà un quart i últim mandat com a president de la UEFA. Alternatives al Barça-Arsenal per la vaga general de l'11 de novembre. El club busca solucions amb la UEFA per modificar el dia de partit. Octubre infernal per al Barça. 6 partits en 22 dies amb PSG i Madrid pel mig. Després de la llarga aturada de seleccions, els de Flick afronten un tram de competició molt exigent. Moment de l'efemèride musical del dia. Del dia com avui, del 1978, va néixer Nicky Byrne, cantant irlandès de la banda Westlife. Us deixem amb aquesta banda que us aproparà fins les 9 del matí, moment en què arriba el Calafell Matí amb Ferran Boqué. Que tingueu un molt bon divendres.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs vinga, som-hi. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Obrim micròfons, comencem programa al Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Som a divendres ja, eh? Per fi ha arribat el divendres, aquesta setmana completeta. Avui som a dia 9 d'octubre de 2026. I aquí estarem al llarg de 4 hores fins a arribar a 1 en punt del migdia amb aquest programa que combina espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, Calafell.tv, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, preparat per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 9 d'octubre, també amb les efemèrides musicals, també tindrem el temps amb Josep Miró i l'actualitat, els titulars del dia amb els diaris digitals comarcals. A partir de 9:45, amb la MAPE parlarem del comportament dels nostres peluts. Serà des de l'espai Quatre Potes. En l'espai d'actualitat parlarem del Historic Trail, la 8a edició que es va presentar ahir dijous a la tarda i que celebrarà el pròxim diumenge 15 de novembre. Ens ho explicaran membres de l'organització en una entrevista que podreu escoltar, com dèiem, a partir de les 10 del matí. I a partir de 10:45 parlarem del clima amb la Júlia Crespin, que la tenim de viatge, la tenim de vacances, sempre recuperant aquests continguts que hem emès anteriorment al parlem del clima. A les 11, el temps amb Josep Miró i tot seguit les novetats discogràfiques, les més destacades de la setmana. I anirem al cinema per gaudir en pantalla gran amb el Diego Estruga aquestes propostes que s'estrenen avui, cinematogràficament parlant. I a l'última hora de programa, Esperit Viatger, la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove és la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, gràcies com sempre per estar a vosaltres a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, divendres, dia 9 d'octubre. Tenim celebracions mundials i internacionals que us volem comentar des d'aquest espai amb les dades del dia. Avui, 9 d'octubre, se celebra el Dia Mundial del Correu, una jornada que commemora la importància del servei postal i el seu paper en la comunicació entre persones, empreses i països. La data coincideix amb l'aniversari de la fundació de la Unió Postal Universal, creada el 1874. Actualment, tot i l'auge de les comunicacions digitals, els serveis postals continuen sent essencials, especialment per garantir l'accés a la comunicació i també al comerç en moltes parts del món. Avui també es celebra, es commemora el Dia Europeu de l'Art Rupestre. Jornada dedicada a posar en valor les primeres manifestacions artístiques de la humanitat, les pintures, els gravats i altres representacions que trobem en goves i abrics rocosos ens permeten conèixer millor les societats prehistòriques i la seva manera d'entendre el món. La jornada també busca conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni arqueològic. Atenció, perquè avui és el Dia Mundial de l'Ou. Segon divendres del mes d'octubre se celebra cada any aquest Dia Mundial, el Dia Mundial de l'Ou. I aquest 2026 coincideix amb el 9 d'octubre avui. La jornada serveix per destacar el valor nutricional de l'ou, un aliment ric en proteïnes, vitamines i minerals i present en la gastronomia de pràcticament arreu del món. També és una oportunitat per donar a conèixer la seva importància dins d'una alimentació equilibrada i recordar el paper que té la producció d'ous en l'alimentació mundial. I una última celebració d'aquest divendres. Avui és el Dia Mundial dels Jardins Botànics. Es celebra el 9 d'octubre cada any, una jornada que posa en valor aquests espais dedicats a la conservació, a l'estudi i a la divulgació de la diversitat vegetal. Els jardins botànics tenen un paper important en la protecció d'espècies amenaçades, la investigació científica i l'educació ambiental. També contribueix a conscienciar sobre la importància de conservar les plantes i els ecosistemes davant dels efectes del canvi climàtic i de la pèrdua de la biodiversitat. Doncs aquestes són les celebracions d'aquest 9 d'octubre. També tenim per celebrar les nostres efemèrides musicals. Imagine all the people living for today. Perquè el 9 d'octubre del 1940 va néixer John Lennon, músic, cantant i compositor anglès, un dels fundadors de The Beatles, una de les bandes més influents a la història de la música popular. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants del segle XX. Després de la separació de The Beatles, Lennon també va desenvolupar una destacada carrera en solitari. Entre les seves cançons més conegudes trobem Imagine, i aquest 2026 John Lennon hauria complert 86 anys. Va morir molt jove, assassinat el 1980, quan només tenia 40 anys.

I el 9 d'octubre del 1948 va néixer Jackson Browne. Cantant, compositor i guitarrista nord-americà, una de les figures més destacades del rock i del folk rock dels Estats Units. Va assolir una gran popularitat durant els anys 70 gràcies a cançons caracteritzades sobretot per les seves lletres personals i introspectives. Entre els seus temes més coneguts trobem Running on Empty, un dels grans clàssics de la seva carrera. Avui, Jackson Browne fa 78 anys.

Hem celebrat aniversaris de naixement, però avui també tenim una efemèride d'una mort. Perquè el 9 d'octubre del 1978 va morir Jacques Brel, cantautor, actor i director belga, una de les figures més importants de la cançó francesa del segle XX. Les seves interpretacions, carregades d'intensitat, d'emoció, el van convertir en una referència internacional i les seves cançons han estat versionades per nombrosos artistes. Entre les més conegudes trobem Ne me quitte pas, aquesta que escoltem. Jacques Brel va morir als 49 anys. Va ser un 9 d'octubre com avui del 1978. Souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer.
1: Vinga, anem per la quarta i la última de les efemèrides d'aquest divendres. Perquè un 9 d'octubre com avui, però del 1949, va néixer Rod Temperton. I què té que veure Rod Temperton amb aquesta cançó Thriller que estem escoltant? Doncs Rod Temperton és compositor, músic i productor anglès, conegut sobretot per haver escrit alguns grans dels èxits de Michael Jackson i altres artistes. Temperton va ser l'autor de Thriller que estem escoltant, també de cançons com Rock With You, Off The Wall, i també va escriure Give Me The Night per George Benson. La seva aportació és fonamental, o ha estat fonamental, en el desenvolupament del pop i del funk dels anys 80. Rod Temperton va morir el 2016, als 66 anys. Avui celebrem el seu naixement escoltant i gaudint d'aquest Thriller de Michael Jackson per dir-te bon dia i bona hora, família.

0: Palafrugell Matí. Amb Ferran Boquer. Perquè t'ho mereixes.
1: 9 del matí, 13 minuts.
0: Palafrugell Matí. El temps.
1: Vinga, anem per la meteorologia. Avui que han baixat especialment les temperatures, és el tema del dia quan arribem tots a treballar. Uf, quin fred que fa avui, eh? Avui cal abrigar-se una miqueta a l'hora de sortir de casa. Anem a conèixer el temps que ens espera per avui divendres, també de cara al cap de setmana. La crònica del meteoròleg Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Ben feble, amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. De cara a diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i els 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, en domini el sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar il·lumini el marejol.
1: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs avui divendres, també de cara al cap de setmana i dilluns festiu, doncs bon temps en general, temperatures més fresques, temperatures més normalitzades per ara la tardor que ens trobem. Doncs ara mateix 13 graus de temperatura ambient aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja del Masmel, on es troben les instal·lacions de Calafell Ràdio, calafell.tv.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Divendres, dia 9 d'octubre de 2026. I aquestes són les notícies més destacades que repassen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. Retiren faroles i senyals de la C31 a Cunit perquè puguin passar els barracons d'un institut. Els mòduls són per un nou centre educatiu davant de la saturació de l'actual. L'Ajuntament assegura que seran temporals, ja que l'objectiu és fer un edifici completament nou. En serveis, el Vendrell confia en una reorganització del servei per acabar amb les muntanyes de brossa. L'Ajuntament ha donat 24 hores per retirar les brosses, les bosses de brossa acumulades en el carrer i ha exigit major efectivitat per evitar imatges vergonyoses. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. En Rodalies parlen del servei de trens que ha funcionat aquest dijous amb algunes demores a Sant Vicenç de Calders. Diuen normalitat és mitja hora de retard. Usuaris arriben amb ansietat a l'estació després del caos ferroviari dels últims dies per la plantada dels maquinistes. I sobre la crisi habitacional de Mari Carmen a la vaga general, una setmana que ha situat la crisi de l'habitatge al centre del debat.

1843, vinculada inicialment al sector de l'agrícola i també ramader. Amb el pas dels anys, el certamen ha evolucionat fins a convertir-se en una fira multisectorial que combina l'activitat econòmica amb una àmplia programació d'activitats per tots els públics. L'Ajuntament destaca, en aquest sentit, el procés de transformació de la fira i la incorporació progressiva dels objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda firal. Acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parlen de l'Arbós, que ja té dates per la 13a mostra de l'enramada. L'Ajuntament ha informat que la Fira Enogastronòmica se celebrarà del 23 al 25 d'octubre a la zona del poliesportiu municipal, com en les últimes edicions. Tot i que encara no s'ha donat a conèixer el programa d'actes, ja s'ha avançat que es farà una caminada el dissabte 24 a la tarda per descobrir el territori entre vinyes i boscos i visitar el poblat medieval de Castellet. Durant el recorregut també es podrà gaudir de les visites privilegiades del Parc Natural del Foix i recórrer els carrers de Castellet seguint la proposta interpretativa Castellet Encantat de l'artista Lluís Safrilla. Les places per la caminada són limitades i cal fer inscripció a l'oficina de turisme de l'Arbós o a través d'un correu electrònic turisme@arbosenc.cat turisme@arbosenc.cat. Doncs aquestes són les notícies, els titulars de les últimes hores que repassem a través dels diaris digitals comarcals. Ara mateix, les 9:20.

Déu-n'hi-do, quina sensibilitat, quina emoció en aquesta cançó li posa Teddy Swims. És la seva última proposta, com ens agrada, Break Up in Reverse. Cançó que a aquestes hores, per començar el matí, doncs mira,

0: Venia molt de gust escoltar-la a aquestes hores, també. No cal posar molta energia, sinó també prendre consciència i relaxar-nos a aquestes hores per tenir una molt bona jornada. Amb Teddy Swims hem arribat a les 9:24, fem una aturada, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Dos minuts i mig, arribem al punt de 2:15 del matí. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest divendres que ens expliquen des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Calafell.tv, la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Hem arribat en punt a 2:15 del matí. I tots els divendres, totes les setmanes, aquí, a partir de 2:15 del matí, els divendres parlem dels nostres companys de vida, els nostres peluts. Cada dues setmanes, amb la MAPE, en aquest espai que es diu i que li hem posat el nom de 4 potes i 100 embolics, i la MAPE, i amb la Sene, que és la seva gosseta inseparable, ja estan aquí a la ràdio. Molt bon dia, MAPE.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com esteu? Dic en plural, perquè la Sene no la veig perquè ara està sota teu, però per això parlo en plural. Com esteu? Com esteu? Com va tot?
1: Estem superbé i superfelices d'estar aquí amb vosaltres.
0: Ah, doncs nosaltres també, que ens hagis vingut a acompanyar una estoneta a parlar. Doncs el que fem en aquest espai és parlar del comportament animal dels nostres companys de vida, com dèiem. Sí. Sobretot dels gossos, o també parlarem dels gats?
1: Bé, si hi ha algun problema que algun dels oients tenen amb gats especialment, també podem parlar, però més dels gossos. Perquè els gats normalment no els ensenyem nosaltres, ens ensenyen nosaltres a ells.
0: Sí.
1: Ells ensenyen el que volen i tu ho has de fer. Els gossos no, els gossos els tenen més feina, no? I fan més embolics.
0: Fan més embolics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, perquè els gats, els embolics que
0: són
1: fan
0: més independents,
1: exacte,
0: també, van més al seu rotllo. I potser són més dependents de nosaltres, els gossos, no? Malgrat,
1: sí,
0: que en gats també deu haver-hi de tot.
1: Sí, jo crec que el vincle és els gossos estan, bueno, tot el rato, no?
0: Sí.
1: Què fas, què fas, què menges, no? Sí. Què tens?
0: Sí, estan pendents. Són la teva ombra, no? La Sene és la teva ombra també tot el dia, sí, no?
1: Ara ja no tant.
0: Ja no tant.
1: Ara
0: no
1: ja no tant, perquè no és bo tampoc que siguin gossos velcro, no? Mm. No és bo això.
0: No és bo tampoc.
1: No, però això és una cosa que els has d'anar ensenyant.
0: M'encanta això de gossos velcro, eh? Que
1: sí,
0: van enganxats amb tu tot el dia. Avui seguirem parlant, doncs, d'això, de l'adopció i d'introduir aquests gossos en la nostra vida, en la nostra família. Em poses aquí, regla 333.
1: Sí. És, bueno, és com un ganxo, no? La regla, sí, del 333, perquè és fàcil de recordar, no? Que, primer, si adoptem un gos, és millor prevenir que curar. Bueno, amb tot, amb la vida és millor,
0: sí,
1: prevenir,
0: exacte,
1: que curar, eh? Com deien les àvies. Llavors, quan adoptes el gos, si fas algunes coses al començament, doncs pots evitar embolics més endavant. Hmm. I gastos, no? Perquè llavors has de portar-lo a escola i tot,
0: sí,
1: això. Llavors, 333, per què? 3 dies, 3 setmanes, 3 mesos. Què fem? Són els primers, no? Hmm. Quan el gos ve amb nosaltres. Els primers 3 dies.
0: A veure.
1: Descompressió. Va? El gos no el molestem, el gos s'ha de, no? S'ha de relaxar.
0: Hmm.
1: És un trauma pel gos anar de marxar de la situació que estava, sigui la que sigui, amb la protectora, amb la mare, el que sigui, i venir a un lloc completament nou amb una gent que no coneix, ell no ho ha triat. Llavors, descompressió. Com deia la meva besàvia, mam, caca i non. Saps?
0: Ah?
1: Sí. Menjar, dormir,
0: cagar i dormir,
1: sortir una miqueta i res,
0: diuen,
1: més, res més. No fem festes, no convidem els veïns a que vinguin, no. Això,
0: tranquil·litat.
1: Tranquil·litat i bons aliments, no?
0: Molt bé.
1: Això els primers 3 dies, en general. Si tenim un gos molt peruc i això, bueno, ell ens anirà dient, pot ser una setmana, no? Però bueno, en general, en 3 dies...
0: Fem una mitjana de 3 dies,
1: sí,
0: depèn de la situació de cada animal, necessitarà un període d'adaptació més,
1: exacte,
0: llarg o més curtet.
1: Després ve les 3 setmanes. Les 3 primeres setmanes és l'habituació. El gos comença a aprendre quina és la rutina de la casa, quina és la rutina de la família, quan es menja, quan es dorm, quan se surt, no?
0: Clar.
1: Es comença, doncs, a acostumar a aquestes rutines que tots tenim, els hàbits, no? A quina hora se senten i miren la tele, a quina hora juguen amb mi, tal qual. Aquí és el moment que, si hem adoptat un gos que no és un cadell, no? Poden començar a sortir comportaments que potser no encaixen amb la nostra forma de vida. I aquí és on comencem a apuntar quines seran les coses que voldrem, no? Corregir perquè no vagin a més. Va? Perquè primer seran una mica tènues, no? El gos no s'atrevirà gaire, però ja veurem que...
0: Clar, i quan agafen la confiança.
1: Mira, aquí, mira, s'han deixat un entrepà, doncs, bueno, meu, no? I dius, ui! No. I després, després de les 3 setmanes, tindrem els 3 mesos, que aquí ja és la integració. És el gos ja desenvolupa el vincle amb la família que està, no? I nosaltres ja coneixem perfectament com és el gos ja està integrat dins de la, del lloc on viu, de la família i el que haurà de fer. I llavors ja tenim aquí, no? Si els problemes que hem vist durant el temps d'habituació hem sigut capaços de disminuir-los i treure'ls i que el gos ha dit, vale, ja entenc de com va la cosa, no? Mm. Li hem donat 3 setmanes de marge.
0: Sí.
1: I si després coses continuen o van a més, per exemple, borda sense parar cada cop que passa un cotxe per davant de la finestra, no? No, no podem estar així, no? O ens, és que es pren tot, va a la cuina, puja a l'encimera i ens ho roba,
0: sí,
1: tot el que
0: exacte.
1: Hi ha. No, no, no pot ser, no?
0: No, no pot ser.
1: Coses d'aquestes tant dins de casa com fora de casa. Llavors seria el moment amb el qual nosaltres, si tenim experiència, perquè ja en tenim molts altres gossos,
0: sí,
1: pues posem solució, ja sabem com. Però, si no, seria hora de contactar a un ensinistrador, un professional o una escola i que ens facin una avaluació.
0: Compte perquè tu has dit, si tenim experiència, ja sabem com fer-ho, però compte perquè educar a tots els animals no és de la mateixa manera, és a dir, no funciona sempre les mateixes tàctiques, les mateixes maneres, no?
1: Sí.
0: És com, suposo que imagino que amb els fills, no? Cada fill és diferent, es comporta d'una manera diferent i, clar, cadascú necessita, doncs, encaminar-lo d'una manera diferent. Doncs amb els animals imagino que el mateix.
1: Exactament, és que ho has clavat. Sí, que, clar, cada animal és diferent, és igual. És... I això que has dit de comparar-ho una mica amb els fills és també perquè tu has de pensar que tens com un nen o una nena de 3 a 5 anys, permanentment, amb el gos.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: És així, perquè el còrtex frontal ells no el tenen tan desenvolupat per nosaltres i raonar no raonen, no? Llavors, ells van d'instint. I l'únic que els hem d'ensenyar és a controlar aquest instint, no? I fer-nos a casa nosaltres. Llavors, sí, clar, a vegades tu tens experiència, però tens un gos que et sobrepassa. Llavors, també és el moment, el més aviat possible, de contactar un professional i que t'ajudi. Per què dic el més aviat possible? Perquè els gossos, igual que nosaltres, quan practiquen qualsevol comportament, es desenvolupa en un hàbit. I com ja sabem, els hàbits costen molt de treure. Va? Mm. És més fàcil treure un comportament abans que es transformi en un hàbit. Mm. Llavors, com més aviat puguem contactar, millor. Si diem, és que... Clar, és un gasto i el pressupost no arriba per més.
0: Exacte.
1: Tingueu en compte que la majoria d'escoles i la majoria de professionals fan una consulta inicial gratuïta a vegades, vale? O si no, amb molt descompte. Amb la consulta inicial ja tens almenys una idea de què està passant, per què el gos fa el que fa. I després, a lo millor, no? Pots dir, vale, pues, solucionaré això primer i faré unes classes com una al mes i després aniré practicant. Vull dir, no s'ha de fer tot alhora. Ara, s'ha de posar solució perquè, si no, les coses van a més.
0: Deies que en aquest període de 3 setmanes, per anar observant l'animal i perquè es vagi adaptant, en aquestes 3 setmanes, si veiem un comportament que no respon al que nosaltres voldríem, cal rectificar-lo?
1: Sí. Sí. Amb això ara comencen a haver com dues filosofies.
0: Ja, discrepàncies, no?
1: La gent que diu que no s'ha de rectificar, no? I les persones que creuen que sí que s'ha de rectificar el gos, no? Ja per, ara hi ha un, com una filosofia de dir, no, és que el gos no se li diu no. Jo crec que això no funciona al final. Funciona amb alguns gossos que ja tampoc són extrems, no? Però penso que el gos, com que no raona, i la capacitat que ell té és només de reaccionar a lo que se li presenta al davant, no? Als estímuls que hi ha, ha de tenir molt clar el que es pot fer i el que no es pot fer. Si això no ho té clar, s'equivocarà. Estarà confós, no sabrà. Per exemple, puc pujar al sofà o no puc pujar al sofà? Val? Això ha de tenir clar. És un sí i sempre ha de ser sí.
0: I des del primer dia, entenc.
1: Exacte.
0: Perquè si li deixes 2-3 dies i després li dius que no, l'animal al final estarà confós.
1: Bueno, si t'has equivocat i li dius que si els primers dies perquè és nou i tot això. I després dius, no, no, no, mare de Déu, això és un munt de pèl, no, no, no. Si després sempre fas no, bueno, ell ho aprendrà.
0: Aquell hàbit es corregirà i llavors s'aprendrà de que allò no s'ha de fer.
1: Exacte. El que hem de ser és consistents. No podem ser febles.
0: No, no, evident. Ai, quina carona, va, vinga, va, va, puja, puja. I un altre dia li dius que no, l'animal estarà confús totalment.
1: Sí, sobretot, sobretot, amb el menjar a la taula.
0: Sí.
1: Que em venen amb aquella cara que diu, oh, sembla que faci 2 anys que no he menjat res.
0: Sí, pobret. I després li mires la panxa i dius, Déu-n'hi-do.
1: Pues no. Hem de tenir sempre clar això. El món del gos, les normes han de ser blanc i negre. Llavors, li hem de dir que no, clar. Li hem de dir que sí i que no. Llavors, li hem de fer entendre, perquè dir-ho no és res per ell. Ell no ens entén les paraules. Pues, llavors, què hem de fer? Hem d'associar el sí amb un premi, val? Perquè vegi, uau, això paga.
0: Clar,
1: això ho faig
0: bé. Té recompensa.
1: Clar. I llavors va entenent...
0: Cau una xutxa. Oh, que bé. Doncs si ho faig així, sempre n'hi haurà xutxa.
1: Exacte. Bueno, no sempre, però...
0: No sempre, però al principi ha de ser així, entenc.
1: Associem, no?, aquella paraula, sí, o aquell fet de vaig cap aquí i abans d'anar d'estampida, quan em posen el menjar, m'espero que em diguin que hi puc anar, ho associarà amb un valor molt positiu, per tant, ho farà més. Val? Això paga, ho faig més. Però, és clar, el no també li hem de fer entendre. Llavors, el no ha de venir associat al principi amb una correcció.
0: Clar.
1: Amb algú que sigui, no?, que l'aturi. I que ell entengui que si faig això, no només no paga, és que és desagradable una mica. Però no ha de ser una cosa física. No? Llavors, les persones que diuen no, és que el gos no se li pot dir que no i tal, no? Tenen por de perquè hi ha algunes persones que es passen i el peguen o li fan mal físicament.
0: No cal arribar a aquest extrem.
1: És cosa d'energia. És l'energia forta que surt de tu. Val? Llavors, li has de dir que no o li has d'impedir i, a més, no té premi.
0: Clar, perquè el to de veu també és important. Potser les paraules no les entén, però sí la forma com ens comuniquem. Perquè si li dius, no, carinyo, no, això no ho has de fer... Clar, si ho dius així de suau, potser l'animal, clar, no entén el que diu, però, bueno, no és un to així que es pugui cohibir. En canvi, si és un no rotund, potser aquest no, aquesta manera, doncs l'entén d'una altra... Ep, alguna cosa aquí ha canviat, no? Entenc jo que hauria de ser així, no ho sé, mape.
1: És completament així, si no fes la prova.
0: No, no, t'ho dic perquè amb els meus animals ha funcionat.
1: Exacte.
0: Clar, però també hi ha persones que diuen no, això no s'ha de fer així, clar, és el que tu deies, la manera d'acostumar els nostres animals, doncs no, depèn del professional o depèn de la persona, doncs pot ser ben diferent.
1: Jo penso que hauríem de pensar una cosa. L'energia, sí, no?, amb què diem alguna cosa, no fa mal. En el gos no li fas mal.
0: No. Val? Clar que no.
1: Però li pots salvar la vida. Per què? Perquè si no vols fer això i no pots solventar el problema, i el problema es va fent més gran i més gran i més gran, i arriba un moment en què dius la convivència amb aquest gos és impossible.
0: Clar.
1: Què passa?
0: Doncs,
1: què fem amb el gos?
0: Clar, exacte.
1: Les protectores estan plenes de la solució d'aquest problema, no? Llavors crec que no. Si al gos li deixem ben clar, és com, mira, jo sempre dono a les persones que venen a ensinistrar-se, sempre els hi faig l'exemple, és com el forn, vale? A tu de petit et diuen, a mi la meva àvia m'ho deia, nena, no toquis el forn que està calent. Com que jo era molt curiosa, encara ho soc, pues, ja em vam dir que no, jo estava super intrigada amb aquell forn calent. El dia que li vaig posar el dit, què va passar? Només li vaig posar una vegada en tota la meva vida.
0: Ja vas aprendre la lliçó.
1: Exacte. Val? Sí que m'he cremat altres vegades amb el forn, però ha sigut
0: sense
1: voler.
0: Però eres conscient que jo no era bo per tu.
1: Jo crec que la vida, no?, ens ensenya com aprenem els animals mamífers, no?
0: Sí.
1: I el gos és molt semblant a nosaltres.
0: La qual cosa cal fotre's una hòstia per aprendre que jo no escup bé, eh?
1: Exacte. Llavors, jo no dic que li poseu al forn.
0: No, no cal, però...
1: amb un bon no rotund, amb una conseqüència no rotund, perquè el gos és un animal que ho vol fer bé. Ell vol fer-ho bé i vol que estiguem contents. És un animal molt noble, la veritat. Llavors, ell això ho sent, no? Aquesta energia la llegeix molt bé. El gos llegeix dues coses superbé. La nostra energia i el nostre llenguatge corporal. Tot el demés és secundari.
0: Clar, quan portem a casa, quan incorporem un membre que és un cadell, potser sigui com a més fàcil, malgrat que hem de tenir una paciència, eh? Vull dir, és a dir, allò que et diuen també, si és un gos que de jovenet és molt enèrgic, ui, es tranquil·litzarà d'aquí un temps, no? S'ha de tenir també la seva paciència. Però, com diuen, són com esponges, no? Que van aprenent amb tu i tenen aquesta facilitat, no?, d'absorbir, d'aprendre molt més la informació. En canvi, quan es tracta d'un gos que ja és adult, el que dèiem, no?, que ja ve amb uns hàbits, ja ve amb uns costums, amb una manera de ser, que potser ens costarà una miqueta més, o no, a l'hora de corregir aquells comportaments que no s'adapten al que volem.
1: Bé,
0: també depèn de l'animal, suposo, no?
1: És una cosa estranya que no la creus quan fins que la veus. Però, a diferència de nosaltres, com que el gos normalment reacciona a l'estímul que té davant, és com un nen, no? Ja hem dit, de 3 a 5 anys.
0: Sí.
1: Que veu un company que té un caramel i no pensa. Ell, en el cap, li diu, jo ho vull, i la massa li en va i l'agafa. Ja està. El gos és igual. Per tant, quan canvia l'estímul, nosaltres, per exemple, al gos li és més fàcil canviar el seu comportament. I hi ha vegades que tens un gos que ja és adult, que, per exemple, reaccionar abordant pel carrer quan veu un gos, cosa que ens passa molt. Va? Quan el propietari canvia el seu comportament, el gos canvia també el seu automàticament. A vegades sembla màgic, no? A vegades això aquests que veiem per la televisió, aquests encantadors de gossos i tal, que en mitja hora tenen el gos arreglat, aquest és el fenomen, no? Canvies tu, fas les coses exactament com s'han de fer i el gos respon allò, perquè no té més remei que respondre, és el teu mirar.
0: Sí, és curiós, però jo ho he comprovat, eh?
1: A vegades
0: ens posem tensos davant d'una situació i això li transmetem a l'animal.
1: Exacte. Per tant,
0: i en el moment en què jo, doncs, et relaxes i el teu comportament, doncs, davant d'aquella situació és més, no sé, com a tranquil·la, l'animal, al final, doncs, també es posa amb aquesta energia, no?
1: Reflexa la teva. És que
0: curiós.
1: Realment reflexa la teva, és el teu mirall d'energia. Si tu vols saber com estàs, mira't el gos. Però el que deia sí és veritat. Clar, si tens un cadell que no sap res, és molt més fàcil.
0: És molt més fàcil,
1: ensenyar-li. Però, a diferència de nosaltres, als gossos vells també els hi pots ensenyar coses noves i ho aprenen i ho fan. Sí.
0: I si no, a un professional que ens assessori, si més no.
1: Sí.
0: Perquè a vegades pensem que estem actuant bé davant de, doncs, això, d'ensinistrar els nostres animals, i a vegades no ho estem fent bé del tot. O el que servia per un animal, el que dèiem abans, no serveix el mateix per tots.
1: Mira, jo ara et diré un secret.
0: Quin secret? A veure.
1: Inclús nosaltres, els professionals, quan hem de treballar amb un gos nostre o un gos difícil, anem a un altre professional que ens miri com ho fem i ens digui si tenim totes les, si estem fent la mecànica ben feta i tal. Perquè tu mateix, quan estàs al moment fent-ho, no et veus tot el que fas, no?, els moviments corporals, que és el que llegeix el gos. Per tant, nosaltres mateixos anem amb professionals per assessorar-nos i perquè ens mirin i ens diguin, no, mira, veus, aquí és on falles, aquí estàs massa tard, aquí és quan el gos fa això, hauries de fer això i no això. Per tant, si tu no ets professional, encara més raó de més per anar amb un professional. I no és perquè digui que has d'anar i pagar i gastar-te els diners, sinó, ja et dic, hi ha moltes vegades que la consulta sola ja et diu molta cosa i després pots decidir.
0: A vegades amb 4 indicacions són suficients.
1: Exacte.
0: O a vegades, depèn de la situació, doncs cal dedicar-li més temps.
1: Exacte. I també tenim una última cosa, i és que hi ha molts sistemes ara per ensinistrar el gos, no? Hi ha el tot positiu, el lliure de força, l'equilibrat i tal. Si tu tens un professional que tu t'hi avens, no?, personalment, i que veus que tracta bé el gos i que té una reputació de que hi ha ajudat altres gossos, qualsevol sistema amb un gos normal, no? Que no tingui un problema de comportament greu, t'arribarà a l'objectiu. Vull dir que el que has de fer és no anar canviant d'un sistema a l'altre, d'un a l'altre, no voler anar més ràpid, perquè estem ensinistrant un organisme, no? Que és, no és analògic, no és, és un robot, no? I no és un ordenador. És un organisme biològic i necessitem temps, i ell, el gos s'arreglarà i ho farà bé, un dia dirà, oh, mira, ja ho ha fet bé. Ja està, s'ha arreglat tot.
0: Mapi, ho hem d'anar deixant en aquest punt.
1: Sí, sí.
0: Ens retrobarem d'aquí dues setmanes parlant del comportament dels nostres animals, dels nostres gossos. Alguna cosa que vulguis afegir?
1: Et diré, bueno, avançaré una mica.
0: Avança'ns.
1: D'aquí dues setmanes
0: què?
1: Parlarem què ens diuen els gossos a nosaltres, del seu llenguatge.
0: Val, doncs està molt bé. Perquè a vegades jo sé que per les postures, per la manera d'actuar, doncs hi ha un llenguatge que a vegades no el sabem interpretar, també. Vull dir que està bé que parlem d'això. És això el que volíem parlar la setmana d'aquí dues setmanes?
1: Sí, el llenguatge corporal dels gossos i què ens estan dient.
0: Doncs amb la Mapi i també la Sene, que l'acompanya, és la seva gosseta que també ha vingut aquí a la ràdio avui a veure'ns. Molt bon cap de setmana, Mapi, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Els Maroon 5, amb una de les seves grans cançons, és aquest Maps, que publicaven ja fa temps, fa anys enrere, i és una molt bona proposta, ja que els Maroon 5 és sinònim d'èxit, de garantia d'èxit. Doncs vinga, amb aquestes propostes musicals arribem a les 9:55. Fem pausa i tornem de seguida.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: En un moment, en temps d'actualitat, en el Calafell matí d'aquest divendres, parlem de la 8a edició de l'històric trail de Calafell, que es va presentar ahir a la tarda. Abans, més música.
1: Aquí els clàssics. Ara també el

0: és el Heaven is a Place on Earth, una de les grans cançons del 1987. Cançó que ens portava la Belinda Carlisle. La cançó va arribar al número 1 en els Estats Units, també en les llistes britàniques, una melodia vibrant i un missatge que ens recorda que el paradís és al costat de la persona que estimem.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Vinga, arriba l'espai d'actualitat d'aquest divendres.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Aquest dijous per la tarda s'ha fet la presentació de la 8a edició de l'històric trail de Calafell, que se celebrarà el pròxim diumenge 15 de novembre. La 8a edició de la prova reunirà fins a 700 participants i tornarà a combinar esport, natura, patrimoni històric i solidaritat. Els participants podran escollir entre dues curses de 18 i 10 quilòmetres i una caminada popular de 10 quilòmetres. L'històric trail recorrerà diversos espais del patrimoni de Calafell i comptarà amb escenificacions teatralitzades al llarg del recorregut. Enguany, a més, una part dels beneficis es destinarà a Pallapupes i al Javent, una jornada esportiva i festiva que posa en valor el territori i el seu patrimoni. Escoltem l'entrevista amb l'Ignasi Moreres, és membre de l'organització.
3: Doncs és la 8a edició de l'Històric Trail Calafell. Una novetat important és que ens n'anem al novembre i que en lloc de, habitualment acostumava a ser la primera quinzena d'octubre, ens n'anem al 15 de novembre, però llavors això el que ens farà és que es retardarà mitja hora l'inici de les dues curses. En canvi, el plantejament que fem sempre, que són dos recorreguts, una de la cursa llarga de 18 quilòmetres i una cursa, un recorregut curt, que serà tant la cursa curta com la caminada, això ho mantenim tot igual. També, en relació a l'any passat, vam fer una novetat molt important de canvi de recorreguts i aquest any la mantindrem. Farem la cursa llarga es dirigirà cap a la muntanya del Castell de la Muga i tornarem per la zona del Castell de la Talaia. I la cursa curta, doncs, també seran uns camins molt propers a la Talaia i que esperem que caminadors i corredors, doncs, passin una molt, molt bona jornada.
4: Parla'ns una miqueta també és una cursa benèfica, el que es recapta doncs va a una finalitat solidària. Parla'ns una miqueta dels beneficiaris del que es reculli.
3: Doncs sí, per una banda, aprofitem per anunciar que l'entitat beneficiària principal serà Pallapupes, doncs com molta gent coneix, doncs és una entitat molt arrelada a Catalunya, doncs de pallassos que acompanyen a pacients d'hospital. Van començar amb nens petits i nenes, però també doncs acompanyen a gent gran. És una entitat doncs que creiem que aquests diners faran molta falta. I també un canvi important d'aquesta edició és que som molt conscients de l'impacte que genera la cursa curta i la cursa llarga, i llavors doncs som conscients que hi ha d'haver també una part dels diners recaptats que creiem que han d'anar a una entitat medioambiental, val? Llavors també volem comunicar que una de les entitats principals de la comarca, com és el grup ecologista del Vendrell i el Gevent, doncs també rebrà una part, perquè som conscients que l'impacte que generem doncs també ha de revertir d'alguna manera en la conscienciació de la gent, i creiem que fa molt bona tasca aquest grup del Vendrell i que creiem que una part també anirà cap allà.
4: Aquesta donació econòmica solidària es aconsegueix a través de les inscripcions de les diferents curses. Parla'ns en quin moment estan les inscripcions i les places, i també, com sempre, em sembla que el límit eren 650 persones. Explica'ns una miqueta en quin moment ens trobem.
3: Doncs la veritat és que l'acollida que ha tingut la cursa, com cada any, ha estat excepcional. Pensàvem que potser amb el canvi de data i sent el novembre no tindria tan bona acollida. En canvi, a data d'avui ens trobem que queden una vintena només de dorsals disponibles, o sigui, creiem que entre avui i demà potser ja exaurirem. El que farem a la gent que ho vulgui saber és el dia abans de la cursa, la recollida de dorsals, socials, farem l'opció d'inscriure's el dia abans a la cursa. Per tant, qui s'hagi quedat sense dorsal, que vingui el dia abans i fent una cua ordenada, doncs tindrem una cinquantena de dorsals més, perquè creiem que hem de posar un límit a persones que poden anar per la muntanya i que han de ser 700. Per tant, posarem aquest límit de 700 corredors, però la veritat és que les inscripcions estan pràcticament exaurides.
4: Amb aquesta donació dels participants, què tenen dret? És a dir, no sé si aconsegueixen una samarreta, explica'ns una miqueta.
3: Sí, totalment. Amb el pagament de la inscripció va inclòs el dorsal, que porta un xip, va inclosa també una samarreta, que som conscients de que les samarretes de l'Historic Trail sempre tenen molt èxit, agraden molt i estan molt, molt demanades, i també inclou, evidentment, doncs, els avituallaments de que durant la cursa tenen accés. També a l'arribada, doncs, hi ha un entrepà de botifarra, o sempre hi ha una opció vegana, qui no la desitgi, i doncs a participar una miqueta a la festeta posterior, que també té molta anomenada, hi ha servei de fisioteràpia, hi ha servei de guarda-roba. Per tant, vull dir que realment, doncs, es tracta, doncs, de participar en tota aquesta jornada.
4: Per aquells que no coneguin aquesta cursa, explica'ns una miqueta, perquè combina, doncs, el fet de córrer per la natura, també combina això el patrimoni històric de Calafell. Explica'ns una miqueta per aquells que no coneixen la cursa.
3: Doncs, de fet, el seu nom ja ho indica una mica, no? Som Historic Trail Calafell. O sigui, per una banda, doncs, perquè evidentment s'organitza aquí a l'entorn de Calafell, del castell de Calafell, som una cursa de trail, o sigui, realment venen bastanta gent a competir, a córrer per la muntanya, i que tenen una missió una miqueta competitiva, que venen a guanyar, no? I però també, doncs, és fer arribar a la gent, doncs, de la comarca, i això, doncs, els camins de Calafell, en un entorn molt, molt agradable i també històric, no? Aquí som molt conscients, ja no només la sortida i arribada, que és aquí al castell, sinó que passen zones properes al castell de la Muga, passarem també pel poblat antic de Montpaó, la Talaia, de Calafell, o sigui, realment hi haurà unes zones, doncs, històriques i de patrimoni, perquè puguem ensenyar també el patrimoni tan ric que tenim, no? També a la vegada ens caracteritzem per som esgangalats i paterols, en el sentit en què ens agrada, doncs, també que algunes de les zones que van passant els corredors i caminadors es trobin a escenificacions teatrals, no? I doncs, llavors, no volem avançar sorpreses, però sí que hi haurà diferents llocs on els corredors es trobaran aquestes sorpreses durant el camí, i que seran, doncs, també la gent que ve de fora ens diu que els agrada molt la cursa per aquests motius.
4: I ja em deies que falten encara unes setmanes i ja és tot un èxit, gairebé totes les inscripcions complertes. Parla'ns una miqueta de l'evolució del bagatge d'aquesta cursa, més que consolidada, evidentment, que porta, entenc, a corredors d'arreu de la comarca i de lluny d'aquí, també.
3: Sí, sí, totalment. Ja som la vuitena edició, o sigui que realment estem molt, molt satisfets. És una cursa molt consolidada. Aquest any, amb el tema de l'octubre, es va retardar. Ja teníem moltes peticions i ens preguntaven, escolta, com és que encara no ho heu mogut? Diu, no, perquè serà una miqueta més tard. I realment és una cursa que ens ha sorprès molt, perquè no només té participació de corredors locals o comarcals, sinó que ve gent, doncs, del Vallès, del Camp de Tarragona, ve gent, alguns del Maresme, i doncs perquè consideren que és una cursa que s'ho passen molt bé, que és un molt bon lloc d'entrenament, però també que es diverteixen i se n'adonen de que, sorprenentment, a Calafell, no? Doncs ja no només hi ha patrimoni històric, sinó també hi ha, doncs, natura, muntanyes molt interessants, molt bones vistes, de manera que esperem que ens acompanyi el temps i que passar molt bon dia.
4: I per últim, preguntar-te sobre l'organització. Clar, moure tants corredors, tants participants, al llarg de tants quilòmetres, suposo que aquí també necessiteu potser l'ajuda de voluntaris. Suposo que l'organització ha de ser molt completa.
3: Totalment, perquè ja no només l'organització prèvia, sinó durant el dia de la cursa necessitem gent que estigui repartida per la muntanya, per organitzar tot el tema de l'arribada i els entrepans i això, i per tant, sí, aprofitem aprofitem aquí també doncs, a l'oportunitat que ens dona Calafell Ràdio també, doncs, per si hi ha algú, si hi ha voluntaris interessats en ajudar-nos, ja sigui a la muntanya o així, que es posin en contacte amb nosaltres via les xarxes socials, i que la veritat és que els posarem en un grup. També és una experiència, sobretot molts d'aquests que han estat voluntaris en algun moment a l'Historic Trail Calafell, doncs han passat molt bon dia, i esperem que ser prou gent per poder-la fer.
4: Per últim, preguntar-te, organitzeu Paterols, els Escangalats, però també amb l'Ajuntament de Calafell, i és a dir, com està sent doncs, aquesta sinergia?
3: Doncs ja tenim, ja és una cursa molt, molt consolidada per part de l'Ajuntament de Calafell. Sempre ens posen també moltes facilitats en l'organització, en la contractació doncs, de les assegurances corresponents, en la, també el poder disposar d'espais suficients a nivell doncs, de preparació i doncs, de disseny doncs, de les diferents logos, cartells, etc. Llavors, doncs, com que estem també molt compenetrats habitualment amb Calafell Històric i amb la regidoria de promoció de ciutat, doncs cap problema, ja ho tenim ben organitzat i esperant que arribi el dia.
4: Doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta cursa.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: També hem parlat en aquesta presentació de la 8a edició de l'Històric Trail de Calafell amb la regidora de promoció de la ciutat, la Lluïsa Lastra. L'escoltem.
5: A l'Històric Trail no ens tenim d'oblidar que es fa gràcies a la participació que tenim de tots aquests voluntaris que després estan col·laborant, no només amb els preparatius, sinó que també després estan a la cursa, com durant tota la caminata, des de l'inici fins al final. Sense ells no seria possible. Per la banda de l'Ajuntament sí que es fan tot el que és l'expedient, si hem de donar suport en una sèrie de coses, hi ha quatre despeses, però gran realment és el que sempre diem, no? Les persones que hi ha darrere, que són els que fan que després aquests actes doncs, tirin endavant, que engresquin a la gent, que a més després ho veus, que rapidíssim s'esgoten el que són els dorsals, o sigui, nosaltres ho veiem superbé, estem molt contents. I bueno, és la 8a, o sigui que amb no res arribarem a la 10a. Sí, bueno, a través d'aquestes activitats així, aquesta cursa, i també per el qui no pot fer-ho corrent, doncs que té les caminates, doncs el que poden anar veient doncs, és també el patrimoni, que no és aquest patrimoni que sempre acostumem a veure, com dir, el castell és més visual, el que és a la Ciutadella, la Casa Barral, aquí poden veure la Cova Foradada, poden veure altres, que a través de caminets passes per espais, per camins, que trobes cases de pedra seca, doncs és una manera també de poder-ho veure, de poder-ho conèixer i saber doncs, que el que és aquí a la zona doncs, també ho tenim. Que moltes vegades veiem coses, sabem coses que són de fora del municipi i és allò de dir, ostres, que això ho tenim a casa. I alhora també doncs, atraus doncs, molts visitants que són de fora i que no només venen a Calafell per sol i platja, sinó per activitats com aquestes així.
4: Doncs gràcies, Lluïsa.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Una cançó que no necessita gaire presentació. Tothom la coneix, eh? Déu-n'hi-do l'èxit d'aquesta col·laboració entre Lady Gaga i Bruno Mars, el Die With A Smile, cançó imprescindible que de tant en tant es va apropant aquí a la nostra sintonia, la nostra proposta musical, aquesta selecció que fem entre espais d'actualitat i entreteniment. Tenim bones cançons aquí a la ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Anem camí de 11:15, moment que arribarà Parlem del Clima amb la Júlia Crespin, que malgrat la tenim de vacances i de lluna de mel, també recuperarem un dels espais emesos del Parlem del Clima. Abans, més música, més cançons i festa i drama amb la Maria Jaume.

Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interès.

0: euros. Ep, no badis, vin Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2:30, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. Són les notícies, o els titulars de les notícies, que a partir de 2:15 del migdia ens ampliarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els titulars ens els avança ara mateix en l'avanç informatiu. Mireia, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs-oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: En punt, 11:15 del matí. Bon dia i bona hora. Doncs vinga, ha arribat el moment d'engegar una nova edició del Parlem del Clima. I és que aquest pont del Pilar, bona part de la península Ibèrica, també de les Illes Canàries, estaran pendents del cel, perquè una dana situada entre el golf de Cádiz i l'arxipèlag canari podria deixar pluges i tempestes en diversos punts del territori al llarg d'aquest cap de setmana. Nosaltres, en canvi, arreu de Catalunya, sembla que quedarem al marge d'aquesta dana. Per tant, de moment, aquí no haurem de treure paraigües, perquè ja els hem tret i bastant, eh? I parlant de danes, justament ara fa un any enrere parlàvem de les danes, aquí al Parlem del Clima, amb la doctora en Oceanografia i Climatologia de Calafell, la Júlia Crespin, que com que la tenim de vacances i de lluna de mel, el que fem és recuperar aquest espai ara més fa un any enrere parlant de les danes. L'escoltem.
1: Avui parlem de les danes, sí, sí. I és que és una notícia que ha sortit aquesta setmana. Em penso que això s'ha decidit, bueno, s'ha publicat, s'ha fet públic el dilluns, que va ser el meu aniversari.
0: Sí, fa molts anys.
1: Que ho vaig dir la setmana passada.
0: Sí, fa molts anys. Què tal? Com portes tenir un any més?
1: Fatal, ja, ah, sí? Ja ho has vist, que avui estic molt distreta.
0: Bueno, sí, sí, avui estàs una mica dispersa, però és igual. A veure, potser també és la meteorologia.
1: És el temps, és el temps.
0: És el temps que ens afecta a tots d'alguna manera,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. Doncs avui comencem amb una pregunta senzilla però potent, i és que què passa quan una dana se li posa nom propi? Primer recordem que són les danes, que són aquestes depressions atmosfèriques que a vegades doncs, deixen caure aquests diluvis com en el cas que va passar a València l'any passat per aquesta època.
0: Un any, sí, sí.
1: Ara farà un any. Doncs a partir d'ara el que s'ha decidit és el que comentava aquesta setmana, que les danes més adverses, aquelles que són capaces de provocar doncs, grans impactes, bueno, que són fortes, tindran un nom. És a dir, com així les borrasques, alguns temporals, com per exemple el temporal Glòria.
0: Exacte.
1: Doncs ara també les danes tindran nom. Això no és només un gest simbòlic o que pot semblar una tonteria, sinó que darrere hi ha un fons de com comencem a entendre aquest clima que cada cop doncs, està sent més complicat, més tèrbol, no? Com dèiem.
0: Sí.
1: Fins ara només les grans borrasques tenien aquest privilegi, les tempestes com el Glòria, el Filomena, van ser batejades amb noms que tots recordem, segurament. També tenim els huracans, no? Que hi ha l'huracà Milton, que vam parlar la temporada passada.
0: Clar, això em fa pensar molt en aquests esdeveniments meteorològics, sobretot els que venen dels Estats Units, que ja en pateixen molts.
1: Exacte.
0: Sobretot ara que és l'època que hi ha huracans i d'aquests temporals i tot això, no? Cadascun d'ells té un nom.
1: Exacte, i per això ara s'ha proposat, a partir d'aquest mes d'octubre, l'AEMET, que és l'Agència Espanyola Meteorològica, i també doncs, les agències meteorològiques de Portugal, França, Bèlgica, Luxemburg, Andorra, han arribat a aquest acord, i fer el mateix amb les danes. Per què? Primer, volen evitar que el concepte de dana s'associï automàticament amb una tragèdia molt gran, perquè amb el que va passar a València, què passa? Que ara quan parlem, ve la dana Alice, no? Perquè ara en aquesta que ha vingut se l'ha anomenat Alice.
0: Aquesta que ens ha afectat i que afecta ara més cap al sud?
1: Exacte, és la Alice.
0: Es diu Alice?
1: Sí. I quin és l'objectiu? Doncs que no s'associï doncs, aquesta desgràcia que va passar, per exemple, a València. Pot ser una dana adversa.
0: Però quan diguem dana Alice, per exemple, o la que hagi de venir, la dana Júlia, per dir alguna cosa, clar, ho associarem, sempre tindrem el record del que va succeir fa un any a València.
1: Exacte.
0: Una cosa va vinculada amb l'altra, i potser l'objectiu és no vincular-ho tant, però al final tots ho farem si diuen la dana tal.
1: Bueno, és una miqueta de tot. El que volen fer, la dana, com deia, que és una depressió ja de nivells alts, pot provocar aquestes pluges intenses, però això també pot passar sense que es provoquin tants danys com el que va passar a València. Posar nom només a aquestes danes que tinguin un potencial d'alt impacte, primer de tot ajudarà a matisar informació i millorar la comunicació. Això també ajuda a millorar, a reforçar la percepció del risc entre la ciutadania. Recordem que quan va haver la dana a València, un dels grans errors o dels grans problemes que vam tenir és que no hi havia suficient preparació, perquè hi havien hagut altres danes, no havien sigut tan preocupants, no? Llavors, què passa? Que dius, bueno, no, això serà només pluja. No, cuidado. La dana que té un risc potencial alt, preparem-nos perquè no passi el que va passar, no? El que passa també amb la comunicació és que si ara comences a parlar d'una dana, sempre es parla de danes, cada cop n'hi ha més, com diem, un oceà més escalfat fa que hi hagi més temporals en aquesta època, genera aquestes danes que en vam parlar la temporada passada. Hi ha un episodi que és molt... Bueno, jo crec que va quedar molt xulo explicant que era una dana. Llavors, millora també, doncs, a vosaltres, els que us dediqueu al món de la comunicació, poder diferenciar entre una i una altra. Que tu, quan busquis al Google Dana Alice, et surti la informació d'aquesta dana que vindrà, no de l'octubre del 2024.
0: Està molt bé, sí, perquè en qualsevol cercador que vas a internet a buscar informació, si poses dana, però clar, sí, tot potser et porta al desastre que va haver-hi, doncs, aquest temps enrere.
1: Exacte. A més, com ja passa amb les borrasques, els huracans, etc, els noms es triaran amb una llista acordada entre països. Seran 21 noms i s'alternaran entre masculins i femenins.
0: És a dir, que quan acabem la llista, que esperem que triguin molt, perquè si no, no voldrà dir que és molt sovint el que passa això amb les danes, tornaran a repetir el nom. És a dir, i serà alfabèticament, entenc, per aquest ordre...
1: Alfabèticament...
0: Clar, perquè hem començat a parlar...
1: Parlar Alice i la segona B potser serà Bruno o Benjamin, no ho sé. La veritat és que no ho he mirat, eh?
0: No, perquè han de ser noms així que s'entenguin a tots els, els països.
1: No ho sé si tornaran a començar, poder l'amplien. Si tornaran a començar alfabèticament, però potser un altre nom femení que comenci amb A. No ho sé.
0: Bueno, esperem que això trigui molt,
1: exacte,
0: a que passi a tornar a començar una llista.
1: Com deia, això de posar noms a les tempestes no és només una curiositat meteorològica, és una estratègia que va més cap a la comunicació. Com va explicar la ministra i vicepresidenta tercera, la Sara Aegesen, no sé com es pronuncia aquest nom, és del govern espanyol, aquesta mesura vol ajudar a fer arribar la informació a la gent i millorar, doncs, aquesta percepció. Quan una tempesta té nom, u, és més fàcil recordar-la. Si nosaltres diem el temporal Glòria, bueno, recordem perfectament gener del 2021, si no m'equivoco, o 2020, 2021, no, Ferran? No sé si el temporal Glòria...
0: Ostres, li has preguntat a una persona que té memòria de peix.
1: Jo penso que va ser gener del 2021, ara no m'ho he apuntat, he pecat en això, però quan una tempesta té un nom és més fàcil recordar-la, seguir-la a les notícies, preparar-se, és a dir, ens dona una mica aquesta eina de preparació. A banda de que la ciutadania pot reaccionar abans, les administracions també es poden activar i organitzar-se amb més coordinació. També els mitjans de comunicació poden mantenir una coherència en el missatge. Si totes es refereixen amb el mateix nom, és molt més senzill, perquè si tu ara fiques la ràdio i escoltes que el Ferran està parlant de la dana, no saps si t'està parlant del que va passar l'any passat o si t'està parlant
0: de que ara vindrà
1: una dana.
0: Exacte.
1: Exacte. Sobretot, això relacionat amb la dana de València, que les danes deixin de ser aquest monstre meteorològic difús que ara, per aquesta experiència recent, la veiem, doncs, només l'associem a aquest desastre tan gran, perquè la ciència meteorològica, igual que la climàtica, també necessita, doncs, aquestes bones narratives. Va haver la dana que... el temporal que vam tenir ara al juliol... Per exemple, doncs ens vam preparar prou bé, jo crec, no? Aquí a Cubelles sí que va haver aquest desastre a la desembocadura del Foix,
0: sí, és
1: però
0: veritat.
1: Tothom vam rebre les alertes, va ser, bueno...
0: La qüestió és que si tenim la informació i ens posen, doncs, en coneixement del que pot passar, si tenim la informació, les conseqüències, almenys personals,
1: exacte,
0: les materials potser no les podem controlar.
1: Exacte.
0: Però almenys les personals es poden evitar aquests desastres, com per exemple aquest pare i aquest fill que van creuar amb el vehicle per una riera recentment i se'ls van portar, doncs,
1: sí,
0: el corrent de l'aigua, doncs això és un desastre.
1: Sí.
0: Qualsevol pèrdua humana és un gran desastre. Si tenim la informació, això ho podem evitar.
1: Exacte.
0: No el material, dèiem.
1: Exacte. I el context és doncs, que aquesta decisió arriba en un moment on la península Ibèrica està especialment exposada a aquests fenòmens, a aquests esdeveniments extrems. Com comentem en tots els programes, crec, Ferran, que el canvi climàtic fa que aquests esdeveniments siguin més freqüents i més intensos. Aquest mateix estiu, aquí a la península Ibèrica, hem perdut més de 640.000 hectàrees cremades pels incendis forestals. En vam parlar al primer programa d'aquesta temporada. I només fa un any doncs, vam tenir la d'anar el 2024 que va provocar aquestes pluges torrencials que encara no s'han acabat de recuperar en moltes localitats. Per això, des del Ministeri per la Transició Ecològica es parla d'aquesta preparació i és que el govern vol aprovar un pacte d'estat davant l'emergència climàtica. Aquesta nova manera de comunicar el risc d'aquesta forma, amb aquesta nomenclatura, forma part d'aquesta estratègia. Estar millors preparats i anticipar-nos a les emergències per actuar plegats. No només això, si és que una altra notícia que volia relacionar és que els sindicats també comencen a parlar del clima. És interessant com aquesta discussió ja només s'està quedant tancada en els cercles científics o més aviat polítics, sinó que aquesta setmana precisament els sindicats de les Comissions Obreres i la UGT també han dit la seva. L'Unai Sordo, el secretari general de les Comissions Obreres, recordava que la crisi climàtica no és una hipòtesi, és una realitat, i que si no canviem de rumb, doncs el clima de Madrid podria semblar-se al de Marrakeix. Això també té implicacions per als treballadors, les condicions dels treballadors en aquestes onades de calors extremes, en aquestes pluges torrencials. I des de la UGT, Fernando Luján parlava de les tres grans advertències del canvi climàtic al territori espanyol que hem tingut en els últims temps. Els incendis del 2022, la d'anar el 2024, els focs d'aquest estiu. Diem que l'Espanya buidada s'està convertint en una Espanya cremada. És una frase que ressona com molt negativa, però jo crec que ens l'hem de prendre com una alarma. Posar aquests noms, aquestes danes, més aviat per entendre el que està passant, no per banalitzar. No és cap caprici mediàtic que s'hagi decidit això, és una manera de fer més tangible una realitat que sovint sembla abstracta, però que cada cop és més present, i és el risc climàtic, aquesta nova realitat on cada cop tenim més tempestes, més incendis, més calor, més de tot. Quan una dana té nom, podem parlar-ne, preparar-nos, connectar-la amb la memòria col·lectiva. Però també hi ha un perill que no volem confondre el nom amb la naturalesa d'un problema. No és l'Alice, el Bruno, la Clara, qui causarà aquests desastres, sinó un clima que cada cop s'està tornant més extrem, més volàtil, però sobretot més imprevisible. Recordem que les previsions meteorològiques venen guiades per models, que en això sí que és en el que jo em dedico, i si aquests models estan guiats per unes equacions de com el clima ha sigut els últims 100-200 anys i cada cop tenim més caos, això és més difícil de predir. És més complicat adivinar o calcular què és el que passarà. Les danes tindran nom propi, però darrere de cadascuna hi haurà històries humanes, decisions polítiques, conseqüències socials i, doncs, el que explicàvem a vegades aquests desastres. Això és el que realment importa. Potser posar noms a les tempestes ens ajudi també a posar nom al que realment està passant, i és que és un país, un territori que s'està adaptant a canvis, al canvi climàtic, a uns ecosistemes que cada any pateixen més i una societat que, com veiem, per exemple, amb aquest exemple dels sindicats, una societat que comença a comprendre que i la informació que posar nom a les coses pot salvar vides, Ferran. Quan escoltem parlar d'una dana, de la dana Alice, de la dana Bruno, recordem que darrere de cada nom hi ha una oportunitat a aprendre a actuar, a preparar-nos i potser començar a canviar la història de quan venen aquests desastres.
0: Tu abans preguntaves si recordava quan va ser el temporal Glòria, era?
1: Sí.
0: Doncs, segons internet, que suposo que la informació serà verídica, 15 de gener 2020. És a dir,
1: he dit 2021, jo.
0: Abans de la pandèmia.
1: Abans de la pandèmia. Sí que és veritat que amb el confinament va haver així com una mena de cosa rara temporal, no?
0: Sí.
1: Que la percepció del temps jo la tinc com difusa, no et passa això? el pre-post-pandèmia.
0: Sí, saps el que passa? Que com que sí que és veritat que el confinament a mi també em va afectar d'alguna manera, no? Però jo sortia, ens ho tornàvem a la ràdio com a servei públic, veníem a treballar a la ràdio, sí que és veritat que no veníem tots, ens ho anàvem tornant, i el fet de treballar des de casa o des de la ràdio, doncs a mi, clar, no era el mateix.
1: Clar.
0: Però no va ser tan confinat com moltes persones que no podien sortir de casa perquè no, potser no tenien ni gos i no podien sortir ni estirar les cames.
1: No, jo que vivia a Anglaterra em vaig quedar atrapada.
0: Ah, ja vas estar.
1: Sí, o sigui, no vaig poder tornar a casa.
0: És però a estaves dir... vivint, no estaves allò...
1: Estava vivint, la meva idea era tornar, però clar, hi ha 5 vols per tornar cap a casa, me'ls van cancel·lar.
0: Imagina't.
1: Fins al 29 de juny, per Sant Pere, que vaig poder venir... Van venir a buscar els meus pares amb la samarreta de festa major a l'aeroport. Que no hi havia festa major,
0: no, però... era simbòlic.
1: Era simbòlic, sí, sí.
0: Clar, entre el 13 de març, que va ser aquell dia que ens van començar a confinar, i fins al 29
1: de juny,
0: doncs, déu-n'hi-do, allà...
1: Soleta,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: A
1: una
0: a
1: casa de 6 persones, jo soleta.
0: Imagina't. Uau. Déu-n'hi-do, quina experiència.
1: Doncs sí, esperem, Ferran, que amb aquesta nova estratègia d'aquestes agències meteorològiques, com dèiem, no només serà Espanya, serà Portugal, a França, Luxemburg, Bèlgica, Andorra... Esperem que es comenci a comunicar
0: tant
1: les
0: dones no
1: i que això serveixi.
0: Sí, tant de bo no tinguéssim que anunciar aquestes dones, perquè Dana va vinculat doncs, amb un episodi de pluges intenses que ja sabem el que pot ocasionar. Tant de bo, però... Sembla que la cosa tirarà cap aquí i cada vegada doncs, es van repetint més aquests fenòmens meteorològics.
1: Bueno, el fet de que aquestes tempestes, les borrasques que fins ara tenien nom perquè eren molt freqüents i les danes no, ens remarca més aquest fet de que cada cop hi ha més danes i tenim aquesta necessitat des de la comunitat científica. També m'he deixat de dir una cosa, que pels científics és molt important que tinguem nom, perquè quan es fan aquests estudis d'atribució, que ara no sabia com traduir-ho, d'atribució, o quan fas aquestes estadístiques, clar, què dius? La dana d'octubre del 2024, la dana de... és supercomplicat.
0: Correcte.
1: Si tu li tens un nom associat, si tu fas aquests estudis i fas aquestes, per exemple, aquestes estadístiques, per exemple, de hi ha hagut tantes morts o hi ha hagut tant desastres econòmics, tantes pèrdues econòmiques, és molt més fàcil.
0: I ja està, i queda tot molt més clar.
1: Exacte, per tant registres.
0: També per traslladar aquesta informació a la població en general.
1: Exacte, tot és positiu.
0: Doncs sí, tant de bo no tinguéssim que parlar de danes, però de moment sembla
1: aquesta
0: ser que això continuarà. Júlia Crespin, gràcies per acompanyar-nos des del Parlem del Clima. Molt bon cap de setmana. I tant de bo, ara, doncs, no et despistis.
1: Ja surt el solet,
0: sí, surt el sol, exacte. I sempre, doncs, això és positiu. Que vagi bé, Júlia,
1: moltes
0: bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, bon cap de setmana.

0: És la col·laboració, la cançó, el duet de Vico amb Abraham Mateo, que publicaven ja fa anys enrere i que hem volgut recuperar en aquest matí del divendres dia 9 d'octubre de 2026. Selecció musical amb cançons de l'actualitat, força recents o clàssics de la història de la música. I tot per compartir aquestes 4 hores de ràdio, anem camí de les 11 en un moment. Fem la pausa, el temps amb Josep Miró i tot seguit les novetats musicals i discogràfiques que es posen en circulació s'estrenen avui divendres. També anirem a les estrenes cinematogràfiques amb el Diego Estruga i en el tram final del programa la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esperit viatger, també la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i l'agenda cultural per aquest cap de setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, és el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 4 minuts, ja arribem a les 11. Anem pel temps amb Josep Miró, que el tenim ja es faran. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs dia radiant, dia de sol, però amb temperatures més baixes.
1: Molt més baixes. Ja ho dèiem ahir, que avui s'havia d'anar amb manigueta, i alguns abusarats com jo, perquè ho tolero bé el fresc i després un estiu càlid, doncs ja m'agrada notar la fresqueta, encara he seguit amb mania curta, però avui sí que feia la temperatura per anar amb una manigueta amb una mínima de 12 graus. Ara en tenim 16, per tant, li costa pujar, l'ambient és fet, dia radiant, bona visibilitat, atmosfera molt neta i, per tant, doncs, temps esplèndid avui amb sol i circulat tot el dia i amb unes temperatures fresques que faran que la màxima no passi dels 20 graus amb una humitat més baixa. Vents febles de mestral fins ara i que giraran a garbí la tarda i la mar, que ara està mogudeta amb una mica de maró, baixarà a marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser també molt estable, esplèndid amb sol i cel clar, amb alguns núvols alts a la tarda i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit es mantindrà baixa, estarà al voltant dels 11 o 12 graus, mentre que demà la màxima pot pujar als 21-22 amb una humitat encara moderada, vents febles, enterrals a l'inici final del dia i garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol de cara diumenge, temps estable, dominat pel sol amb algun núvol baix a l'inici final del dia i algun núvol prim amb unes temperatures que comencen a recuperar-se. Estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima ja estarà per sobre dels 22, normal per l'època. I diumenge i dilluns, festiu, també amb alguns intervals de núvols, però en domini el sol i amb unes temperatures que pujaran notablement de nit, ja no farà tanta fresca, tindrem una mínima de 15-16 graus, i els 23 de màxima, tot amb un temps força estable, ben febles en règim de brises i mar molt tranquil·la, amb mar arrissant al matí i marejol de tarda.
0: Doncs bon temps pel pont que tenim ara del Pilar, del 12 d'octubre, en definitiva, i tenim temperatures més normalitzades, podríem dir, mica en mica, eh?
1: Sí, molt normalitzades, i a partir de dimarts ja veurem, ja actualitzarem la setmana vinent, que sembla que s'espera que es presenta un canvi de temps de mitjans de setmana, però encara està molt difús, i dimarts ja podem posar-ho al dia.
0: Molt bé, Josep, bon cap de setmana llarg, i fins dimarts, que vagi bé. Bon dia.
1: Igualment, fins dimarts, que vagi bé.
0: Adéu.

Arribem a les 11 en punt del matí. Doncs vinga, som-hi. Som a divendres, avui dia 9 d'octubre de 2026, a les portes d'aquest llarg cap de setmana. Per cert, també saludem els que ens escolten en la repetició d'aquest espai, els dissabtes en el Calafell Matí Divers Moments. Moment d'engegar les novetats musicals i discogràfiques. Són les més destacades de la setmana. I aquí, doncs, ens hi fem ressò cada divendres amb el guió i la preparació de la música del Fernando Puertolas.

Doncs amb el guió del nostre estudiant en pràctiques, comencem per Pitbull. Avui publica Pitcoin. De fet, és novetat d'ahir dijous, dia 8 d'octubre, eh? Tota la resta són d'avui divendres, però aquesta es va avançar un dia. Ahir dijous publicava Pitbull Pitcoin. Un disc que arriba amb una llarga llista de col·laboracions i que manté aquesta combinació del pop, del dance, de la música urbana i de sons llatins per convertir Pitbull en un dels artistes més populars de les últimes dècades. Entre els convidats que trobem en aquestes col·laboracions, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Jason Derulo o Lil Jon. Escoltem aquesta sorprenent col·laboració amb Bon Jovi, el Now or Never, que ja funciona com un dels avançaments més destacats d'aquest nou treball i ara ja és una realitat dintre del Pitcoin, el nou treball de Pitbull.

Una combinació, si més no, curiosa, eh? Barrejant Pitbull amb el seu estil rapejant i la música de Bon Jovi. Vinga, anem per més novetats discogràfiques. Canviem totalment d'estil per presentar-vos Anomia. És el segon i nou treball de Ruslana. Ella és una de les artistes joves que més destaca del pop-rock espanyol dels últims anys i que es va donar a conèixer al gran públic a través d'Operación Triunfo. Avui divendres publica Anomia, el seu segon àlbum, després de Genesis del 2024. El títol de l'àlbum fa referència a l'absència de normes i el disc combina grunge, rock, pop, electrònic i també balades. Són 11 cançons que mostren diferents facetes d'aquesta artista i que tenen com a primer avançament Favorita de la vida, aquesta cançó que estem escoltant. Un treball amb què Ruslana continua consolidant el seu propi univers dins del pop-rock estatal. Ruslana avui publica Anomia. I això que escoltem, Favorita de la vida.

Avui us portem fins a 9 propostes que combinen diferents estils musicals. Tenim varietat musical entre les novetats de la setmana. Anem per la tercera. Aquests que escoltem són Teenage Fan Club. Avui publiquen Don't Not Dare to Dream. Anem ara fins a Escòcia amb aquesta banda, Teenage Fan Club, una de les grans bandes del pop rock alternatiu de les últimes dècades. Avui divendres publiquen Don't Not Dare to Dream, el seu 13è àlbum d'estudi, continuació del Nothing Lasts Forever del 2023. El grup manté aquesta fórmula que els han fet reconeixibles, melodies lluminoses, guitarres, harmonies vocals i una sensibilitat pop molt especial. Actualment, el grup està fent una extensa gira per l'estat espanyol aquest mes d'octubre. Així doncs, si teniu l'oportunitat de gaudir de les noves cançons del Teenage Fan Club, d'aquesta banda, doncs podreu potser escoltar aquesta, Day in the Sun.

Vinga, anem per més novetats musicals del divendres. Dominic Fike és un dels noms internacionals que també estrena disc aquesta setmana, avui divendres. Ell és cantant, compositor, actor nord-americà que s'ha fet un lloc dins del pop alternatiu gràcies a una proposta que barreja el pop, el rock, el hip-hop o l'R&B. Avui divendres arriba el seu tercer àlbum, How to Quit Smoking. How to Quit Smoking, successor de Sunburst, publicat el 2023. Es tracta d'un treball que està format per 15 cançons i arriba després d'una etapa de consolidació artística. El primer avançament que estem escoltant, Wallflower, aquesta nova cançó de Dominic Fike dintre d'aquest àlbum How to Quit Smoking.

Com dèiem, tenim nou propostes, nou novetats musicals. Anem per una altra, anem per la cinquena. Això és Ghost. 100 Days of Mourning, el nou treball de Jamie T. És un dels noms més personals a l'escena britànica alternativa. Avui divendres publica aquest àlbum, Ghost, 100 Days of Mourning, el seu sisè àlbum d'estudi i el primer en 4 anys. Un treball molt marcat per la reflexió sobre el pas de la maduresa, l'amor, la pèrdua i també la nostàlgia d'aquestes nits daurades de l'era indie. El disc inclou 11 cançons i com a primer avançament aquesta que estem escoltant. 3-3-1-0, així es diu la cançó, eh?

I tornarem a l'escena musical espanyola. Avui, la banda Airbag publica Una estranya fuerza. És el trio d'Estepona, que porta gairebé 3 dècades defensant el power pop de guitarres. Aquest divendres, avui, publiquen Una estranya fuerza, és el seu 9è àlbum d'estudi, successor de Siempre Tropical del 2022. El grup continua apostant per melodies enganxoses, guitarres i aquesta influència del surf com a forma part de la seva identitat. Aquest que escoltem és el primer dels avançaments, Gira de despedida, al qual ha seguit la pel·lícula Que he visto más veces. El disc està produït per Marcos Muñiz i manté l'essència d'una banda que ha fet del pop-rock de guitarres la seva principal senya d'identitat. Així sona Airbag, que avui publiquen Una estranya fuerza.

sempre dic, sempre comento que a través d'aquest espai de novetats musicals moltes vegades nosaltres mateixos descobrim artistes i grups que fins ara no teníem ni idea de la seva existència i que també serveix, doncs, això per donar-los a conèixer i no només per promocionar la seva nova proposta, sinó també per descobrir-los. Vinga, encara ens queden tres propostes més. Estem escoltant a Dawn Richard, una proposta molt interessant del pop i R&B, artista nord-americana que es va donar a conèixer formant part de Danity Kane i que després ha desenvolupat una carrera en solitari molt personal. Avui divendres publica Creole Culture, el seu setè àlbum d'estudi en solitari. El treball explora les seves arrels, la cultura criolla, a través d'una combinació de pop, R&B i sons electrònics. El primer dels avançaments és aquesta Baby Can We. Permet descobrir aquesta nova etapa d'un artista que ha anat construint una trajectòria molt singular més enllà dels seus inicis en una girl band. Dawn Richard publica avui Creole Culture i que sona així d'aquesta manera. Yeah.

Vinga, anem per una proposta més fresca i més colorista amb aquesta que ens arriba ara mateix. És Remy Wolf, una de les artistes nord-americanes més interessants del pop alternatiu actual. Avui publica Mood, el seu tercer àlbum d'estudi, després del Big Ideas del 2024. El disc va néixer després d'uns anys de gires constants i d'un període de reflexió que la va portar a Nashville i posteriorment a Big Bear, a Califòrnia, on va recuperar el procés creatiu en un entorn més íntim. L'àlbum té 11 cançons i el primer dels avançaments és aquesta Twiji que estem escoltant. Així sona el retorn de Remy Wolf, avui publica Mood.

Vinga, l'última. Acabarem avui amb la proposta de The Tallest Man on Earth. The Tallest Man on Earth. El projecte del músic suec Christian Mattsson, conegut per la seva particular manera d'entendre el folk i la cançó d'autor. Avui publica Jazz Beyond Elders Mountain. En aquest nou treball, Mattsson torna a mirar cap a les seves arrels i cap a la música tradicional de la regió sueca de Dalarna, on va créixer. El primer dels avançaments és aquest, Colors, una cançó que resumeix aquesta combinació entre el folk intimista i una producció més oberta. Un bon punt final per la selecció d'aquesta setmana entre les novetats musicals més destacades d'avui divendres.

0: recordant la música dels australians In Excess. Aquesta és una de les cançons més conegudes de la seva trajectòria. Need You Tonight, amb els In Excess, arribant a les 11:21.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
0: 11:21, anem camí del punt de 2:15. En un moment fem una aturada, una pausa, l'avanç informatiu i a la tornada amb el Diego Estruga el que farem és repassar les novetats cinematogràfiques les més destacades de la setmana. Abans, la cançó que ha donat a conèixer, que ha popularitzat a una artista que ja coneixíem d'abans, la Sabrina Carpenter amb el Espresso.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I record

0: L'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 de noche, arribem al punt de 11:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb les notícies que a partir de 11:45 ens explicarà, ens ampliarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Endavant, Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2025. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs-oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 12:15 del matí. Doncs vinga, ànims. Som a divendres, a les portes del cap de setmana, a més un cap de setmana llarg de 3 dies, pel pont del Pilar, el pont del 12 d'octubre. Un cap de setmana per gaudir també de la cultura i, per què no, gaudir de les estrenes cinematogràfiques, moment d'anar al cinema, de posar-nos còmodament a la nostra butaca, agafar aquell bol de crispetes gegant, el nostre refresc, i saludar també el Diego Estruga, que és responsable d'aquest espai d'estrenes cinematogràfiques. Diego, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé. Bueno, després de la ressaca cinematogràfica de La Bola Negra...
0: Sí. Com estan aquests moments, La Bola Negra? Suposo que perdurarà setmanes als cinemes.
1: Tots els passes estan plens, sí.
0: Imagina't, sí. Encara la repercussió que està tenint aquesta estrena, ja ho dèiem, és la pel·lícula de l'any i encara no han arribat els premis importants. Han arribat alguns ja, reconeixements, però encara la seva trajectòria és prometedora.
1: Sí, jo crec que el Goya cauran molts Goyes, a veure què passa als Oscars.
0: Als Oscars, sí. També. Doncs seguirem parlant de La Bola Negra, amb la ressaca ja d'aquesta pel·lícula, d'aquesta estrena, que ja tenim dues setmanes, no?
1: Les espatlles sí, correcte, sí, 25 de setembre.
0: La setmana passada en vàrem parlar aquí, però que això encara li queda molt de recorregut. Sí. I com sempre, a través de les propostes del Diego, doncs tornem al cinema. Com es presenta aquesta setmana?
1: Doncs es presenta molt interessant, amb una barreja de cinema nord-americà. Tenim cinema d'aquí, local. Mm. Així que anem amb la primera pel·lícula, que és El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin, un thriller. Posem el tràiler.
0: Exacte, escoltarem un fragment del tràiler i de seguida ampliem aquesta informació.
2: ¿Te interesan las redes sociales?
3: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
4: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
3: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
5: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
3: ¿De qué te gustaría hablar?
5: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
3: Espera, no entiendo lo que dices.
5: ¿No es periodista tecnológico?
3: Algo así.
5: ¿Algo así? Solo que quede claro.
3: Te encanta tu trabajo.
5: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo.
0: El precio de la red, ara en un moment en què l'actualitat parla molt d'aquestes xarxes socials, de l'ús, de l'abús i de les repercussions, sobretot entre els joves, eh?
1: Correcte. Sí, sí, sí. Bueno, aquesta pel·lícula es basa en un reportatge que es va fer el 2021, que és de Facebook Files, i és la investigació d'una enginyera i un reporter del Wall Street que es van unir per realitzar una investigació per destapar oscurs secrets de Facebook, no? Com afectava les xarxes socials als joves i com aquest tabús de la xarxa repercutia en més violència quotidiana, violència al carrer, tot tipus de violència. Amb molta curiositat, sobretot perquè és un tema que crida en el cinema, sobretot amb els temps que estem vivint, que les xarxes ocupen un gran volum al nostre dia a dia, i crec que estarem davant d'un dels thrillers més potents o més esperats de l'any.
0: Uh-huh. És a dir, que podríem dir que és una pel·lícula basada en fets reals, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, a través d'aquesta investigació sobre el que hi ha al darrere de xarxes socials, com en aquest cas Facebook.
1: Correcte.
0: Doncs El precio de la red és la primera de les propostes. No sé si vols afegir alguna cosa més, Diego.
1: Bueno, sempre és el moment d'anar al cinema i gaudir d'un bon thriller. La teniu des d'avui a cartellera.
0: Molt bé, doncs seguim en aquesta cartellera repassant aquestes estrenes cinematogràfiques. Anem per un altre títol, L'altra madre, que ens pots avançar abans del tràiler.
1: Bueno, dirigida per Rob Savage, que va dirigir bueno, una de les múltiples adaptacions de El hombre del saco recentment, i ara ens porta aquesta altra proposta de terror que ara en parlarem.
0: Doncs ara ho deies, proposta de terror.
1: Sí.
7: Hola, cielo.
8: ¿Estás en casa?
7: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
8: Se ha quedado dormido en el despacho. Voy a por él.
7: Déjalo dormir. Necesita descansar. ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué tal huevos revueltos?
8: Hemos desayunado eso.
7: Es verdad, qué despiste. Mejor pasta. Tu favorita. ¿Quieres que te cuente una cosilla?
8: Sí.
7: A veces pienso en cuando tú y yo éramos una sola persona. ¿Tú te acuerdas de eso?
8: ¿Cuando era un bebé dentro de tu tripita?
7: ¿Te acuerdas de dónde estabas antes de eso?
8: No.
7: Estabas en mi corazón. ¿Puedo entrar en tu corazón?
0: Anàvem bé, eh? Però a mesura que avançarà el tràiler vas entrar una miqueta més de yuyu. L'altra madre, vinga, explica'ns, digue de què va això. Avançaves de terror, eh? Ja tenia
1: sí.
0: pinta això.
1: Bueno, ya el tràiler ho diu, no? ¿Te acuerdas de cuando éramos una sola persona y puedo entrar en tu corazón?
0: Madre
1: ya,
0: de Dios.
1: Bueno, és la història d'una nena que viu en una família on els pares es barallen constantment, però un dia una presència demoníaca apareix a la casa. Aquesta presència és la otra madre, que és una persona exactament igual que la seva mare. I, bueno, i aquesta presència confondrà la nena i amenaçarà l'entorn de la família. Protagonitzada per Jessica Chastain, una actriu coneguda a nivell internacional. Sobretot tinc curiositat, perquè sí que és veritat que aquest any anem molt bé, ens ha deixat propostes de terror molt, molt originals com Backrooms o Obsession. Jo confio en que en aquesta s'allunyi una mica dels cànons més clàssics del terror, que sempre que el gènere estigui estancat en Casa Encantada, esperits, no? Jo espero sempre propostes diferents. I tinc el pressentiment que en aquesta ho tindrem.
0: I, a més, recordem que estem a vigílies, a 20 dies de Halloween,
1: sí.
0: I en aquesta època de l'any doncs ja sabem que arriben aquestes estrenes de pel·lícules de terror, d'horror, i, a més, justament, ara que ja tenim en marxa el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, és a dir, tot més o menys ambientat perquè arriben aquestes propostes, Doncs La otra madre, aquesta cinta que també s'estrena avui divendres, una altra de les recomanacions de la setmana. I ens quedem ara mateix a Catalunya, no?, amb una nova proposta, Escape Room 2, en aquest cas.
1: Escape Room 2, sí, després del 2021 va ser la primera, ha arribat la segona part, protagonitzada per grans actors coneguts a nivell local, inclús també a nivell internacional. A veure quines pistes ens dona el trailer, a veure quina serà aquesta nova aventura.
0: La primera de les pistes que podem oferir és el trailer,
1: sí.
0: No escoltar-lo.
9: La porta està travada.
10: Tornem a jugar?
11: Merda.
12: Ah, mira, és aquí.
10: Les seves entrades, sisplau.
12: És que nosaltres estem convidats.
10: Uala, quina passada.
13: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
14: Piqui?
13: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
15: Hola, amore.
13: El Rai?
12: Una coincidència.
16: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
13: Escolteu cridar el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
12: Piqui, això no és cap escape room.
16: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
12: Merda, aquesta no me l'esperava.
17: Benvinguts al túnel del Gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
13: 85.
0: Escape Room 2, a partir d'avui en el cinema, amb veus i cares molt conegudes del cinema català,
1: El Joel Joan, l'Ivan Massaguer, la Mònica López. És curiós perquè aquesta
0: Pérez, Mònica Pérez.
1: Pérez, sí. La tenim també a teatre, s'ha fet una adaptació teatral.
0: Sí, és veritat.
1: Que també estan, que la podeu gaudir a Barcelona. I amb molta curiositat, crec que és una pel·lícula per gaudir amb tota la família, en aquest cas...
0: Perquè estem parlant d'una comèdia, entenc.
1: Sí, és una comèdia detectivesca, una barreja de comèdia i thriller. En aquest cas, aquests amics es troben en una atracció al costat de Montjuïc i acaben en una mena de túnel, un misteriós túnel, on tenen 60 minuts per sortir o moriran. Llavors, bueno, aquesta barreja d'aquests personatges tan curiosos amb aquesta tensió, aquesta amenaça, a veure com ho resoldran en aquesta segona part.
0: Doncs amb el guió també del Joel Joan i de l'Héctor Claramunt, arriba sota la direcció de l'Héctor Claramunt aquesta pel·lícula, Escape Room 2. Vinga, més propostes. Què escoltarem ara?
1: Ara, bueno, encara no... Sí que no s'ha estrenat, però s'ha preestrenat en alguns cinemes, que és Arriba Tuto, la nova pel·lícula de José Mota, que crec que crec que és un registre totalment diferent al que hem vist, sense perdre la seva essència.
0: Uix, és que a mi... Aquest tipus de continguts, però bé, hi ha gustos i colors, i aquí té cabuda tot. Quan deies s'ha preestrenat, però no s'ha estrenat, què vol dir?
1: S'ha fet una preestrena especial en alguns cinemes.
0: Val, però avui sí que arriba a més cinemes, no? Avui sí que és l'estrena oficial?
1: No, encara no, eh? Queda, però com ja s'està parlant molt, dic, vale. Mira, potser la
0: posem aquí entre les novetats de la cartellera. Doncs Arriba Tuto. Ah, quina mandra, eh?
11: Dicen que el mundo está roto y que el gris lo cubre todo. Pero yo aún veo colores.
14: ¿Qué cosa? ¿Un pelotón?
15: ¿Inventas el italiano?
18: Claro, como todos.
19: ¿Prometes por tu calcetín izquierdo que por más que crezcas jamás dejarás de hacer el ganso?
15: ¡Prometo!
20: ¡Apunte!
21: ¡Arriba, Michi! ¡Levanta!
22: Venía usted hacia aquí cuando le asaltó el enemigo.
23: Italiano, menudo paño tiene este uniforme.
22: Este es Bernardo Cantalupo.
24: ¡Por Sanuche!
25: Sí, y yo pido 12.
22: Esto no puede ser. Este niño no está aquí.
26: Le presento al señor Cantalupo, subdelegado de propaganda del Duce.
27: Señora.
28: ¿Pero cuánto te crees que va a tardar en darse cuenta de que no hablo?
0: Jo no sé si a tu et passa, Diego, que a vegades hi ha actors o personatges que ja de per si no t'acaben d'entrar, no?, de convèncer. I a mi és el que em passa amb aquest home, el José Mota, el tipus d'humor que el veiem fent a la tele. Llavors, clar, ja quan un projecte està vinculat a ell... tenim aquests prejudicis, que potser és un gran projecte, una gran pel·lícula, no ho sé, ho desconec, però per això deia, em fa una miqueta com de mandra, no?
1: Sí, no, a mi quan es va anunciar aquesta pel·lícula és com, ui, no sé, perquè sí que potser és un personatge que el veig més a la tele com a còmic, no? Ja el vaig veure en altres pel·lícules, com García i García i l'Hotel de los Líos
0: Per això provoca aquesta mandra en mi, eh? Jo no dic dels altres.
1: Però en aquest cas, aquesta pel·lícula ha rebut molt bona crítica del Festival de Sant Sebastián.
0: Ah, bueno.
1: És una història d'un nen que perd el seu pare, que és un artista ambulant, i bueno, aquesta pèrdua el marca i de gran es converteix en una persona molt, molt sèria, inclús arriba a estar molt amargada, però es troba amb l'amor de la seva infància i això farà que li faci una promesa que li va fer a la infància, no? Jo crec que sí que em xoca una mica José Mota i una història d'amor al 1905, 1905, però no sé, està rebent molt bona crítica, el públic surt molt content. No sé, potser és una de les pel·lícules sorpreses de l'any. Sí.
0: Doncs podria ser això, una gran sorpresa, aquesta coproducció entre Espanya i Itàlia, amb cares conegudes com el mateix Carra Elejalde.
1: Carra Elejalde i Olivia Molina, la filla de la gran Ángela Molina.
0: Uh-huh. Doncs aquesta pel·lícula que s'ha preestrenat, encara no ha arribat massivament als cinemes, és Arriba Tutto, que està ambientada, com dèiem, en el 1905, a principis del segle XX. Ens queda encara una estrena, no? Una proposta.
1: Sí, també que ve del Festival de Sant Sebastián, Les ciegas hormigues, que es desenvolupa a Vizcaya al 1930. Anem a escoltar... Mm-hmm. Anem a escoltar, a veure...
0: A veure què ens diu, sí, i què ens proposa el tràiler.
2: Era verdad. Un barco inglés encallado. Va cargado de carbón. Tiene las tripas negras. Más negras que el mismo infierno.
3: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
4: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
5: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche... todo el pueblo irá por carbón.
6: ¿A dónde vas?
3: ¿Qué ha pasado?
5: Un accidente.
0: Doncs Les ciegas hormigues, que ens porta fins a Vizcaya al 1930, Diego.
1: Sí, un vaixell amb carbó té un accident al costat d'un poble, llavors els veïns ho veuen com una gran oportunitat per sortir una mica de la misèria. És un poble que tenen moltes dificultats econòmiques, però bueno, hi haurà opinions diverses i aquesta decisió, doncs, marcarà una mica el destí d'aquest poble. També, seguint amb el fil d'Arriba Tutto, ha rebut molt bones crítiques al Festival de Sant Sebastián. Té cares conegudes, com per exemple l'Urko o la Zabal, que va tenir molta repercussió amb la pel·lícula Soy Nevenka, que també va estar al Festival de Sant Sebastián fa un parell d'anys. També la Itziar Ituño o Carlos Santos. No sé, crec que és aquestes pel·lícules que potser als cinemes queden una mica amagades perquè no són tan comercials, però que mereix una oportunitat.
0: Doncs de les 5 propostes, 3 són espanyoles. Està la catalana Escape Room 2, doncs també 2 d'internacionals, no?
1: Sí.
0: El Precio de la Red i La Otra Madre. Jo sempre et pregunto, i ho faré tota la temporada quan vinguis aquí, mulla't, m'agrada que et mullis. Almenys ens donguis la teva opinió personal. Entre les 5 que ens portes avui, amb quina seria la primera que ara mateix aniries a veure al cinema?
1: Doncs jo crec... que El Precio de la Red.
0: El Precio de la Red.
1: Sí, perquè no sé, ara ja fa un temps que m'agrada també veure pel·lícules que toquin temes que ens toquen l'actualitat, i crec que El Precio de la Red, a part que és un thriller i tinc curiositat per veure com han enfocat, com han creat aquest thriller, però que tracta un tema de fons que ens afecta diàriament. Llavors, sí, jo crec que avui mateix ara aniria a veure El Precio de la Red.
0: Això no vol dir que no vagis a veure la resta, perquè
1: no,
0: tu ets un home de cine,
1: i aniré, per
0: alguna cosa...
1: Per suposat.
0: Per això ho deia, perquè estic segur que no perdràs cap de les propostes, i de les altres que avui no hem anunciat, perquè no tenim més cabuda, segur que també aniràs a gaudir. Doncs tenim un cap de setmana de 3 dies amb aquest Pont del Pilar, si n'hi ha oportunitat a gaudir de la cultura i del cinema, i sempre en el cinema, amb pantalla gran,
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs amb el Diego Estruga, repassem aquestes novetats cada divendres, cada setmana, sempre que no tenim el ple municipal aquí a Calafell Ràdio. Una abraçada i bon cap de setmana, Diego. Que
1: moltes
0: vagi bé,
1: gràcies.
0: Que vagi bé.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Sabadell Ràdio.
1: Hola, bones, què tal? Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem a conèixer un espectacular poble de Conta, a poc més d'una hora de Manresa. Un paradís per escaladors i ornitòlegs. El cap de setmana és ideal per fer escapades, tant en família com en parella o amics, fins i tot en solitari. Tot i que pot passar desapercebuda, la província de Lleida té llocs idíl·lics, ideals per perdre's en un merescut descans. Si bé la capital del Segrià té molt per visitar i racons molt instagramejables, hi ha escapades per la resta del seu territori que valen la pena. Sense haver de conduir moltes hores, hi ha un poble amb encant i amb molt poc per fer. A una hora només en cotxe de Manresa. Estem parlant de Sant Llorenç de Montgai, un petit nucli de població amb menys de 200 habitants situat a la comarca de la Noguera. Conegut per la seva pintoresca ubicació a la vora de l'embassament que porta el mateix nom, aquest racó de Catalunya ofereix un refugi perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat, natura i un toc d'història. L'embassament de Sant Llorenç de Montgai, i en sens dubte un dels principals atractius d'aquell lloc, està envoltat de muntanyes i vegetació, cosa que el converteix en un escenari agradable per fer activitats a l'aire lliure. Aquí els amants de la natura poden gaudir de passejades en caiac, rutes de trekking i en bicicleta, o senzillament d'un passeig per les ribes. Per als aficionats a l'escalada, Sant Llorenç de Montgai també és una destinació destacada. Les seves parets rocoses ofereixen rutes de tots els nivells, des de principiants fins a experts. A més, la tranquil·litat del lloc permet gaudir d'aquest esport en un ambient relaxat i sense aglomeracions. La zona també és famosa per ser un paradís per als ornitòlegs. Als seus voltants es poden albirar espècies d'aus tan emblemàtiques com l'àguila pescadora o el martinet. Un altre punt d'interès de Sant Llorenç de Montgai és el seu castell medieval, del segle IX. Es troba al capdamunt d'un turó i ofereix una vista panoràmica impressionant de l'embassament i els seus voltants. Tot i que està en ruïnes, el seu entorn és un lloc perfecte per qui gaudeix de les caminades i de la fotografia, especialment al capvespre, quan la llum daurada ressalta la bellesa del paisatge. A més, a la zona s'han trobat ruïnes d'un poble ibèric i es poden observar les ermites de Sant Jordi, Sant Llorenç i la Montalegre, que coronen la part occidental de l'escarpa de Serra de Montroig. La gastronomia local també té el seu encant i cap visitant hauria de perdre l'oportunitat de tastar les reconegudes i delicioses coques de recapte, molt típiques a la província de Lleida. Aquestes coques salades, elaborades amb una fina massa de pa coberta d'hortalisses rostides, sovint combinades amb botifarra o sardines, són una delícia que es pot gaudir a bars i restaurants. De fet, és obligatori passar per Camarasa, municipi al qual pertany Sant Llorenç de Montgai, i gaudir d'unes coques de recapte de fleca capdevila. A Sant Llorenç de Montgai és a 38 quilòmetres a Lleida. Per arribar-hi cal agafar carreteres com la C12 o la C13, conduir fins a Balaguer, per després agafar la carretera LV-9047. Coneix la capital de la Noguera amb Camarasa. Des de Barcelona s'hi arriba per l'autopista A2. Esperem que la nostra proposta d'avui a Sant Llorenç de Montgai us hagi agradat.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
3: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor també del sector càrnic. Al SOM La Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i personal de manteniment. Al SOM Cunit teniu les ofertes de gerocultor o gerocultora i agent d'assegurances. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de monitor o monitora d'activitats extraescolars, comercial, back office i atenció al client i venedor o venedora de vehicles. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de comercial, d'APO o paona de producció i operari o operària de producció i carretoner o carretonera. Tallers gratuïts en els que podeu participar. El 18 de novembre i 16 de desembre al Cap de l'Arboç tindrà lloc el taller anomenat Acompanyant Paternitats, un taller pensat per a futurs pares on tindreu un espai per compartir, reflexionar i preparar-vos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. En cas que us interessi, podeu inscripció directament a través del QR que trobareu al nostre butlletí. Per una altra banda, el CMC de la Bisbal del Penedès tindrà lloc el taller per impulsar el teu futur professional. Un taller pensat per la recerca de feina. Per fer la inscripció ho pots fer a través del telèfon 621-277-075. Fins al 30 d'aquest mes encara està obert el període per sol·licitar la beca d'equitat i acreditació del tram de renda familiar, una beca pensada per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris oficials de grau o de màster. El tràmit de sol·licitud el podeu fer a la web de agaor.gencat.cat i si necessiteu informació o suport a la seva sol·licitud podeu demanar hora a l'UJ. Xerrades per a famílies. El pròxim 19 d'octubre, de 5 de la tarda a 7, a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès tindrà lloc el taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Un espai on es donaran eines i recursos per a les famílies de preadolescents i adolescents que els serviran per identificar i prevenir les relacions abusives.
2: Us informem dels propers cursos destinats a joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur que es fan a la comarca en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona. A Calafell, el curs de barberia i perruqueria masculina. A l'Arboç, organitzat pel Jove Baix Penedès, el curs de vetlladora, monitora de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar. I a Cunit, el curs de pilot de drons a 1, a 3 i a 2. Si vols més informació, posa't en contacte amb la Cambra de Comerç o amb els ajuntaments on es realitza la formació. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona, organitza un curs 100% subvencionat d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. És un certificat de professionalitat de nivell 1. Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Cunit o amb la Cambra de Comerç de Tarragona. La Fundació Pro Penedès i Incorpora de la Fundació La Caixa organitzen un curs 100% subvencionat d'operari, de magatzem i carretoner. Si vols més informació, envia un correu electrònic a orientacio@propenedes.com. L'Escola d'Oficis de l'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, organitza dues formacions per joves: imatge i so i webs i apps. Si t'interessa, truca al telèfon 933 88 33. L'Ajuntament de Calafell organitza la formació Autèntiques per reduir la bretxa digital de dones amb discapacitat a Catalunya. És una formació gratuïta i en tres itineraris: predigital, digital bàsic i digital intermedi. Si t'interessa, posa't en contacte amb l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys i ara mateix no estàs ni estudiant ni treballant, aquest programa t'interessa. Formacions 100% subvencionades i oficials, acompanyament personalitzat des del minut zero, treball de tots els aspectes de la persona, emocional, de salut, transport subvencionat per facilitar la mobilitat pel territori. Amb formacions com atenció al client, instal·lació, dinamització de lleure, graduat escolar, auxiliar de cambrer. Si vols més informació, truca al telèfon 977 69 12 80. Informa'n de Start. Noves oportunitats. Si vols aprendre alemany i tens entre 18 i 29 anys, ara tens l'oportunitat amb un curs online i gratuït per joves. És un curs pràctic per joves que volen iniciar-se en l'idioma i adquirir una base útil per estudiar, treballar o preparar-se per oportunitats internacionals. Envia un WhatsApp o truca al 669-918-965. Aquest cap de setmana és Festa Major a Llager, del 9 al 12 d'octubre. Entra al web de l'Ajuntament de Sant Jaume per conèixer tota la programació, però ja d'avancem. Vermuts, concerts, sopar popular, masterclass de zumba, jocs infantils, de tot i més. Informació important per persones joves nascudes al 2008. Aquest any has fet 18 anys o estàs a punt de fer-los, per tant pots demanar el Bo Cultural Jove, una ajuda directa de 400 euros per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Informa-te'n a bonoculturajoven.gov.es.
4: T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Comprativa t'espera. Una proposta per a joves de 12 a 18 anys sota la direcció de Rosa Andreu. No cal experiència, només ganes d'actuar, conèixer gent i passar-ho bé. Contacta amb la Comprativa per informar-te i inscriu-te. Treballes en l'àmbit de la llar i les cures? El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un taller informatiu sobre com acreditar la teva experiència professional amb un certificat oficial. La data està pendent de concretar. Pots fer-te la preinscripció a través del codi QR del cartell. Art Jove. Us presentem dues exposicions de talent jove. Del 19 d'octubre a l'1 de novembre podeu visitar Incís, una mostra de pintures d'Oriol Romagosa, conegut com O. Riera, a l'Oficina Jove del Tarragonès. I a partir del 7 d'octubre descobriu Insectes, de Júlia Ortiz Maduell, a l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Us animem a visitar-les. Torna al projecte Mentora, un programa de voluntariat per acompanyar joves en els seus estudis. Vols ser mentor o mentora? O curses l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu i necessites una mica de suport? Inscriu-te a través dels codis QR del cartell. Una mica del teu temps per marcar la diferència. Mobilitat Penedès i descomptes. Et mous pel Penedès? A mobilitatpenedès.cat pots consultar els horaris de tren i autobús en una mateixa web. També t'informen sobre els descomptes de transport per a joves, com la T-Jove o la T-16, Consulta els cartells a les nostres xarxes socials per saber-ne més. Vols estudiar o treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'orienta. Demana cita per WhatsApp al 616 977 318 o per missatge directe a les nostres xarxes socials.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

Treballar? Doncs vinga, marxem junts fins al 1988 amb aquesta proposta que es va llevar i molt a les festes de ball. Jazz and the Plastic Population. Això que es titula The Only Way's Up.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània.

A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Som a divendres, avui 9 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Molt bon dia de nou, Mireia, endavant.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el Vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Calafell Ràdio. 12:31 minuts al migdia. Vinga, ànims, que va passant ràpidament aquest matí ja migdia. Del divendres dia 9 d'octubre de 2026, a les portes del cap de setmana. I tram final del programa. En un moment, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana al municipi de Calafell.

I més cançons, més música, amb la Taylor Swift de tornada. La seva última cançó és aquesta, es titula Patient Zero. Ja la pots escoltar aquí. Molt bon migdia a tots i a totes.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs ara mateix, mig... dos quarts i mig d'una, diguem-ho bé, eh? Moment de repassar l'agenda d'activitats, agenda cultural per avui divendres, de cara al cap de setmana també. Moment d'entrar en el web municipal, calafell.cat, a la seva agenda. Us parlem en primer lloc que avui divendres 9 d'octubre Calafell acull un taller pràctic amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Sota el títol Dia Mundial de la Salut Mental, la proposta està pensada per oferir eines i recursos que ajudin a millorar el nostre benestar emocional. El taller anirà a càrrec de Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària, i Sara Tamayo, infermera d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut de Calafell. L'activitat es farà avui divendres a partir de les 4 de la tarda a l'Aula d'Educació Sanitària del CAP de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc número 8. Una activitat pràctica i oberta per reflexionar sobre la nostra salut mental i per conèixer recursos que ens poden ajudar a cuidar millor el nostre benestar emocional. Recordeu, aquesta tarda a les 4, aquest taller sobre salut mental, salut i benestar emocional en el CAP de Calafell. I us parlem ara de pintura. Molta atenció a aquesta proposta que es podrà veure a partir d'avui en el Centre Cívic Cinema Iris. Es pot visitar l'exposició d'oli Joviz Fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, demà dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar en horari de matí i de tarda. També estarà oberta aquest dilluns dia 12, des de les 11 fins les 2 del matí i des de les 6 fins les 8 del vespre. L'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, en horari habitual, sempre que la sala no estigui ocupada amb alguna altra activitat. Doncs recordeu, Joviz, fins quan? Aquesta exposició de l'univers de Joaquina Vizcaíno en el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. I avui divendres 9 d'octubre tenim una cita amb la música i amb la nostàlgia a Calafell, perquè a la plaça de Cal Cubano es farà una nova edició del Vespreig dels 80, una festa que torna a gaudir de grans èxits, grans cançons d'una de les dècades més icòniques de la música. La festa començarà a les 7 de la tarda, s'allargarà fins 11:45 de la nit, amb música ambient, festiu i molt ritme. Una proposta organitzada per l'Ajuntament de Calafell i Mar i Terra Cooperació de Proximitat, ideal per tots aquells que vulguin viure i reviure l'esperit dels anys 80. Avui divendres, el Vespreig als 80, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. I Calafell torna a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i els productes de segona mà. Demà, 10 d'octubre, a partir de les 11 del matí fins les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina 5-7, del nucli de Segur de Calafell, concretament de Segur de Dalt, doncs aquest centre cívic serà l'escenari d'aquest Mercadal, una proposta per la reutilització, l'intercanvi, per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. Trobarem entre les 11 del matí i les 6 de la tarda roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a les eines i als estris de jardí. A més, es comptarà amb un servei de bar durant tota la jornada. Doncs ja sabeu, en el Centre Cívic Can Perotet es convertirà demà dissabte, dia 10, entre les 11 i les 6 de la tarda. Doncs això, amb un punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per reutilitzar, compartir i cuidar el planeta i la comunitat. I aquest cap de setmana es celebren les Jornades Europees del Patrimoni amb portes obertes en el Castell de la Santa Creu, al Calafell, a Calafell Poble, la Ciutadella Ibèrica, el Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. Demà pel matí, entre les 10 i les 2 i de 4 a 6, al Castell i la Ciutadella Ibèrica, i per la tarda de 5 a 8, a La Confraria i la Casa Barral, al Museu Casa Barral. I diumenge, entre les 10 i les 2 pel matí, doncs al Castell, la Ciutadella, La Confraria i el Museu Casa Barral. Jornada de portes obertes en el nostre patrimoni amb motiu d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. I molta atenció perquè demà hi haurà la ruta literària Carlos Barral vivint la mar domèstica a partir de 11:15 del matí. És una ruta literària, podríem dir, per acostar-nos a la literatura d'en Carlos Barral, també als escriptors que el van visitar. I tot això passarà en el nucli de la platja de Calafell. El punt de trobada és el Museu Casa Barral. Per inscripcions, per reserves, 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. I atenció, una altra de les activitats, la maquinilla en acció. Demà dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, la confraria es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys de vida. Un segle, que es diu ràpid. Està catalogat com un bé singular per la Generalitat de Catalunya, que és aquesta maquineta que ajudava els pescadors a arrossegar cap a la sorra les seves embarcacions. Doncs demà hi haurà una posada en marxa, una demostració de la maquinilla en el centre d'interpretació de la confraria de pescadors. La maquinilla en acció. I més activitats, perquè aquest diumenge, dia 11 d'octubre, tindrem un taller de mosaics en el Castell de la Santa Creu de Calafell a partir de 11:00 del matí, una activitat gratuïta. Aneu a crear el vostre mosaic. Un altre taller amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Places limitades, també reserva al 977-69-46-83 o a calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs déu-n'hi-do, quantes opcions, quantes propostes a la nostra agenda cultural.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
6: Calafell Ràdio.
5: Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
7: Ara mateix, 10 minuts, arribem a la 1 en punt del migdia, a les 13 hores. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres a les portes del llarg cap de setmana. Nosaltres, ja sabeu, els dissabtes us seguim acompanyant entre les 11 i la 1, dues horetes amb els teves moments, amb alguns dels continguts dels espais que han estat protagonistes, amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. I en directe tornarem dimarts. Dilluns és festiu, és el pont del Pilar, per la qual cosa dimarts aquí estarem puntualment a partir de les 9 i fins la 1. Quatre horetes compartint, com sempre, l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions, sóc el Ferran Boquer, un plaer parlar-vos des d'aquests micròfons. També gràcies a la tasca dels nostres companys i col·laboradors que fan possible també aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Us esperem aquí en el Calafell Matí i no desconnecteu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Marxem amb Leire Martínez. En solitari ja i propostes que ens encanten. Queda atent, su voz, és la seva última cançó. Molt bon cap de setmana, adeu!

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 9 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell reforçarà les seves platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre gener i febrer de 2027. L'Ajuntament de Calafell ho ha demanat al Departament de Costes. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. L'històric trail de Calafell es reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es durà a terme el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 a la plaça de Cal Cubano avui divendres, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús a Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima el va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden al sistema immunitari a recuperar-se després d'infeccions agudes. És un estudi que troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana al pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha sol·licitat al Departament de Costes que el pròxim mes de gener-febrer de 2027 es faci un moviment de sorra, una aportació que consistirà en el moviment de 50.000 metres cúbics de sorra. Una mesura d'emergència amb l'objectiu principal de protegir el litoral del municipi i revertir la pèrdua crònica de sediment que pateixen les platges, especialment de cara a la temporada de temporals marítims. Ho ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
2: Els exposarem doncs, la situació com la veiem. Creiem que hi ha la major part del passeig marítim que no hi ha cap problema de platja ni de sorra ni res. I alhora també doncs, a la part on tenim aquest problema sí que demanarem que ens autoritzin a fer un moviment de terres que ja hem demanat, i que a més doncs, ho farem el mes de gener. Entre gener i febrer farem un moviment de terres. Ara s'està preparant ja la licitació. En aquest cas sempre fèiem 20.000 metres cúbics. Aquest any farem 50.000 metres cúbics. Per tant, agafarem molta sorra i ho farem en mesos on no hi ha el corriol, el Camanegre, ni hi ha res. I per tant, doncs, esperem que puguem completar aquest moviment de sorra i puguem estabilitzar la platja durant el que quedi d'hivern i a més doncs, a l'estiu poder estendre aquesta sorra, perquè el que farem és acumular-la allà, doncs, que a l'estiu puguem estendre la sorra i puguem recuperar la platja que s'ha perdut durant aquest hivern.
0: Amb aquest volum de 50.000 metres cúbics, l'Ajuntament de Calafell busca oferir una solució contundent a la problemàtica actual. L'operació arribarà després d'un període de forta preocupació, agreujat quan el Ministeri de Transició Ecològica va descartar la represa de determinats moviments de sorra que s'havien interromput anteriorment. Davant del risc que el mar torni a colpejar amb força el passeig, l'Ajuntament de Calafell assumeix aquest transvasament massiu per garantir la seguretat i també tenir, doncs, en un futur sorra a la platja. Els treballs es planifiquen de forma estratègica de cara a l'inici de l'any per evitar interferir amb la temporada turística i també amb el corriol Camanegre i minimitzar també les molèsties. Per tant, l'Ajuntament ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya l'aportació d'aquest volum de sorra, 50.000 metres cúbics. Els moviments de sorra es farien, segons s'ha anunciat des de l'Ajuntament, al gener-febrer de 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell es prepara per viure el diumenge 15 de novembre la 8a edició de l'Històric Trail, una prova que any rere any combina esport, patrimoni, solidaritat i respecte pel medi ambient. Els participants podran escollir entre tres modalitats: una cursa de muntanya de 18 quilòmetres, una de 10 quilòmetres i una caminada popular també de 10 quilòmetres. La prova, a més, serà puntuable per la Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès. Un dels elements que diferencia l'Historic Trail és precisament la combinació de l'esport amb la història i el patrimoni calafellenc. El recorregut transcorre per diferents espais i elements del patrimoni local i incorpora diverses escenificacions teatralitzades al llarg del trajecte. D'aquesta manera, els participants no només contemplen una cursa de muntanya, sinó que viuen una experiència vinculada al territori i a la història. L'Ignasi Moreres, membre de l'organització, ens ha parlat de la novetat d'enguany i algunes de les particularitats d'aquesta cursa.
3: Doncs és la 8a edició de l'Històric Trail Calafell. Una novetat important és que ens n'anem al novembre i que en lloc de habitualment acostumava a ser la primera quinzena d'octubre, ens n'anem al 15 de novembre, però llavors això el que ens farà és que es retardarà mitja hora l'inici de les dues curses. En canvi, el plantejament que fem sempre, que són dos recorreguts, una de la cursa llarga de 18 quilòmetres un recorregut curt, que serà tant la cursa curta com la caminada, això ho mantenim tot igual. També, en relació a l'any passat, vam fer una novetat molt important de canvi de recorreguts i aquest any la mantindrem. Farem la cursa llarga es dirigirà cap a la muntanya del Castell de la Muga i tornarem per la zona del Castell de la Talaia. I la cursa curta, doncs, també seran uns camins molt propers a la Talaia i que esperem que caminadors i corredors passin una molt, molt bona jornada.
0: La cursa ja té pràcticament totes les places cobertes i a poc més d'un mes de la celebració només queden una 20a de dorsals disponibles.
3: Doncs la veritat és que l'acollida que ha tingut la cursa, com cada any, ha estat excepcional. Pensàvem que potser amb el canvi de data i sent el novembre no tindria tan bona acollida. En canvi, a data d'avui ens trobem que queden una 20a només de dorsals disponibles, o sigui, creiem que entre avui i demà potser ja exaurirem. El que farem a la gent que ho vulgui saber és el dia abans de la cursa, la recollida de dorsals, farem l'opció d'inscriure's el dia abans a la cursa. Per tant, qui s'hagi quedat sense dorsal, que vingui el dia abans i fent una cua ordenada, doncs tindrem una 50a de dorsals més, perquè creiem que hem de posar un límit a persones que poden anar per la muntanya i que han de ser 700.
0: La vessant solidària continua sent un dels pilars de l'Historic Trail. En aquesta 8a edició, l'entitat beneficiària serà Pallapupes, que acompanya pacients de totes les edats als hospitals de Catalunya i treballa per millorar-ne el benestar emocional a través de l'humor i les arts escèniques. Però la cursa també reforça enguany el seu compromís amb el medi ambient. L'organització és conscient de la petjada ecològica que pot generar una activitat d'aquestes dimensions amb prop de 700 participants, una 60a de voluntaris, avituallaments i tota la logística necessària. Per això es mantindran les mesures aplicades en edicions anteriors per reduir els residus i respectar l'entorn natural. Com a novetat, una part dels beneficis de la cursa es destinarà al GEVAN, el grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, una entitat dedicada a la defensa i la preservació del medi natural de la comarca. Escoltem de nou a l'Ignasi Moreres.
3: Doncs sí, per una banda, aprofitem per anunciar que l'entitat beneficiària principal serà Pallapupes, doncs com molta gent coneix, doncs és una entitat molt arrelada a Catalunya, doncs de pallassos que acompanyen a pacients d'hospital. Van començar amb nens petits i nenes, però també doncs acompanyen a gent gran. És una entitat doncs que creiem que aquests diners faran molta falta. I també un canvi important d'aquesta edició és que som molt conscients de l'impacte que genera la cursa curta i la cursa llarga, i llavors doncs som conscients que hi ha d'haver també una part dels diners recaptats que creiem que han d'anar a una entitat medioambiental, val? Llavors també volem comunicar que una de les entitats principals de la comarca, com és el grup ecologista del Vendrell, el GEVEN, doncs també rebrà una part, perquè som conscients que l'impacte que generem doncs també ha de revertir d'alguna manera en la conscienciació de la gent, i creiem que fa molt bona tasca aquest grup del Vendrell i que creiem que una part també anirà cap allà.
0: La sortida i l'arribada estaran situades al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell. Per fer possible tot aquest desplegament, l'organització comptarà amb la col·laboració d'una seixantena de voluntaris. I la festa no acabarà quan els corredors arribin a la meta. Al voltant del castell de la Santa Creu hi haurà espais per la recuperació física dels participants, servei de massatges, menjar, beguda i música, en una jornada que també vol convertir-se en un punt de trobada per a corredors, caminants, famílies i acompanyants. La regidora de promoció de la ciutat, de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, també ens ha parlat d'aquesta nova edició de l'Historic Trail.
4: Sí, bueno, a través d'aquestes activitats, així, aquesta cursa, i també per el qui no pot fer-ho corrent, doncs, que té les caminates, doncs, o que poden anar veient, doncs, és també el patrimoni, que no és aquest patrimoni que sempre acostumem a veure, com dir, el castell és més visual, el que és a la Ciutadella, la Casa Barral, aquí poden veure la Cova Foradada, poden veure altres, que a través de caminets passes per espais, per camins, que trobes cases de pedra seca, doncs és una manera també de poder-ho veure, de poder-ho conèixer i saber, doncs, que el que és aquí a la zona, doncs també ho tenim. Que moltes vegades veiem coses, sabem coses que són de fora del municipi, i és allò de dir, ostres, que això ho tenim a casa. I alhora també, doncs, atraus doncs molts visitants que són de fora i que no només venen a Calafell per sol i platja, sinó per activitats com aquestes així.
0: D'aquesta manera, l'Historic Trail tornarà a proposar una jornada en què l'esport, la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat es donen la mà, amb Calafell i el seu patrimoni com a grans protagonistes. La cita serà, recordem, diumenge 15 de novembre, amb sortida i arribada al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell acollirà avui divendres 9 d'octubre el Vespreig dels 80. Una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'activitat se celebrarà a la plaça de Cal Cubano, al nucli antic de Calafell, des de les 7 de la tarda i fins 11:45 de la nit. Comptarà amb una selecció musical a càrrec d'un DJ especialitzat en música dels 80. El Vespreig dels 80 està organitzat per l'Ajuntament de Calafell i l'Associació Mar i Terra, amb l'objectiu de dinamitzar l'espai públic i generar un ambient festiu i d'oci durant la tarda vespre, oferint un punt de trobada per veïns i visitants. La proposta permetrà recuperar els grans èxits musicals dels 80 en un entorn emblemàtic com la plaça de Cal Cubano, combinant música, ambient i convivència ciutadana.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Després que l'anterior empresa deixés de prestar el servei, s'ha treballat per recuperar el servei de recollida de roba usada i ja es torna a disposar d'aquest servei a Santa Oliva. Per tant, quedaran instal·lats tots els punts de recollida. Els podran trobar al camí dels Molins, a la zona de la pista esportiva, al barri de Sant Jordi, al costat de l'àrea d'emergència, al barri de les Pedreres, un punt a l'avinguda Nostra Senyora del Pilar, a l'alçada del número 16, al costat del contenidor de vidre, un altre punt al costat del Centre Cívic de les Pedreres. El nucli antic, un punt a l'Avinguda Verge del Remei, cantonada amb el carrer Camí de Balvei al costat del contenidor de vidre. I un altre punt al costat de l'àrea d'emergència de residus. Per tant, la roba que ja no s'utilitzi pot tenir una segona vida. Es poden fer ús d'aquests nous punts de recollida de roba usada per una gestió més sostenible. Recordem que aquest servei es torna a prestar a la població de Santa Oliva.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Els treballs han inclòs l'adequació de la instal·lació elèctrica i la col·locació dels ventiladors, que va començar durant l'estiu i s'ha acabat de completar aquest inici de curs, sempre fora de l'horari lectiu per evitar molèsties. Tot i que aquesta actuació no és una competència municipal, l'Ajuntament de l'Arboç ha assumit l'esforç econòmic necessari per donar resposta a les necessitats del centre educatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest passat dijous un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una dona de 23 anys en un autobús municipal. Els fets van passar el 5 d'octubre, poc abans de les 9 del matí, i la víctima va denunciar els fets el mateix dia a la tarda. Amb la col·laboració de l'empresa municipal de transports de Tarragona, el cos de seguretat local va visionar imatges relacionades amb els fets que, juntament amb la informació aportada per la víctima a la denúncia, van permetre identificar l'home que hauria comès els tocaments. Un cop identificat, la investigació ha culminat en el marc d'un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Vilanova i la Geltrú torna a convertir-se aquest cap de setmana amb la gastronomia, la música i el producte local, amb protagonistes de la 5a edició del Gastrofest. Tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al recinte a cel obert del Museu del Ferrocarril de Catalunya. El festival, organitzat per l'Ajuntament de Vilanova, l'Associació de Gastronomia i Turisme, el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Garraf i Cerveses d'Am, manté l'aposta per la cuina marinera i el peix de Llotja de Vilanova, amb una desena d'establiments de restauració, que oferiran plats i tastos d'entre 5 i 8 euros. Entre les propostes hi haurà tonyina vermella de la Llotja en foie, calamars amb salsa de tomàquet, vi i ceba, brioix de gamba blanca de Vilanova, llobarro marinat amb cítrics i molt més. La gamba blanca de Vilanova també hi és present, però no la gamba vermella, ja que la majoria de les barques d'arrossegament del port ja han esgotat la quota de captura establerta aquest 2026 i no podran tornar a pescar-ne fins a finals d'any. La proposta gastronòmica es complementa amb música durant aquests tres dies. Dissabte hi haurà actuacions, DJ i molta activitat. La principal novetat de l'edició arribarà el dilluns 12 d'octubre amb el vermut elèctric, que oferirà una sessió continuada de 12 del migdia a 9 de la nit. La programació recorrerà estils com el soul, funk, música llatina, disco, house, italo i electrònica. El Gastrofest també incorpora mesures per reduir l'impacte ambiental, com l'ús de plats biodegradables elaborats amb restes de canya de sucre, gots reutilitzables, coberts biodegradables i tovallons de cel·lulosa reciclada. El festival aposta igualment per productes de temporada i de proximitat. Amb la celebració al Museu del Ferrocarril, el Gastrofest torna a combinar gastronomia, patrimoni i música, amb la voluntat de posar en valor la relació entre la pesca, la restauració i el producte local de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit del dilluns, dia 12. El Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, desplegaran un dispositiu de mobilitat especial. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara també es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es demana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de les pluges. Els moments de més mobilitat es donaran entre avui divendres a les 2 del migdia i les 8 de la tarda i les 10 del matí i les 2 del migdia de demà dissabte pel que fa a la sortida. De retorn es concentrarà entre 4:45 de la tarda i 9:45 del vespre de dilluns 12 d'octubre. Els trams de carretera que poden registrar més congestions seran la P7 en el tram nord del Vallès i el tram sud del Penedès i d'altra banda la sortida també de la A2 al Baix Llobregat i la C17, C58 i C33. De retorn la C16 a Berga, la C55 a Castellgalí i la C65 a Llagostera. El Servei Català de Trànsit adopta diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit. Entre aquestes s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual a la P7 per facilitar la tornada de dilluns. També doncs, hi haurà millores a Vilafranca del Penedès cap a Molins de Rei i es limitarà la velocitat de 100 km per hora per tots els vehicles en els dos sentits de la marxa en els trams de l'AP7 amb carrils addicionals habilitats. Els Mossos d'Esquadra estableixen un total de 1.086 controls i 1.555 efectius de trànsit. Del total de controls, 284 seran d'alcoholèmia i drogues, 181 de seguretat passiva, 153 adreçats a motoristes, 202 controls de distraccions, 164 de velocitat i 102 de transport.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Més notícies d'àmbit general. La vacunació no només preveu la malaltia causada per una infecció aguda, sinó que també protegeix contra les seqüeles immunitàries a llarg termini que poden aparèixer després d'una infecció viral aguda. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per un laboratori de biologia de la infecció a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi, realitzat en ratolins, mostra com els animals van experimentar un llarg període de resposta immunitària compromesa, la qual cosa va suposar un perill per la capacitat del sistema immunitari de respondre eficaçment a futurs reptes. La vacunació prèvia va prevenir aquestes conseqüències perjudicials i va preservar la funció immunitària. Sovint es pensa que les infeccions virals agudes són aquests esdeveniments seqüenciensibles. Els virus s'expandeixen i causen símptomes de malaltia. Després el virus es controla i finalment el malalt es recupera. Aquest procés global també genera immunitat específica contra el virus que ajuda a protegir contra futurs contactes amb el mateix patogen. Però recuperar-se d'una infecció aguda és molt més que això. Un estudi, doncs, liderat per la Universitat Pompeu Fabra mostra que recuperar-se d'una infecció viral aguda pot tenir un cost a llarg termini per al sistema immunitari. Mitjançant un model de ratolí amb infecció aguda, els investigadors han descobert que, tot i que els animals van controlar el virus i es van recuperar de la fase aguda, el seu sistema immunitari va continuar alterat durant molt de temps. Segons els investigadors que han dirigit aquest estudi, hi ha una percepció general que una infecció viral aguda és un esdeveniment relativament menor i transitori. Com a efecte col·lateral de la resposta immunitària generada per controlar i eliminar el virus, els investigadors han observat una alteració substancial de l'arquitectura de la melsa en els ratolins recuperats. El teixit va desenvolupar fibrosi, mentre que l'organització i la localització de les cèl·lules immunitàries es van veure notablement alterades. Aquests canvis van perjudicar les interaccions cel·lulars necessàries per l'activació adequada de les cèl·lules. En conseqüència, els animals, després de recuperar-se de la infecció aguda, van mostrar un deteriorament prolongat de la seva capacitat per generar resposta immunitària. En el punt següent se centrava en saber si hi ha una manera de prevenir aquestes conseqüències a llarg termini. La vacunació és una possibilitat natural, apunta aquest estudi. Els animals vacunats no van experimentar disfunció de les cèl·lules ni alteracions esplèniques de la melsa després de recuperar-se d'una infecció viral aguda.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Autoritat Portuària de Tarragona ha obert una nova convocatòria pública per cobrir 9 llocs de treball de policia portuària mitjançant un procés selectiu de concurs-oposició. Les places tenen un caràcter fix i queden subjectes al tercer conveni col·lectiu de ports de l'Estat i autoritats portuàries. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 d'octubre. A més, la convocatòria contempla la constitució d'una borsa de treball de policia portuària amb una vigència de 24 mesos, pensada per disposar d'una reserva de persones candidates davant futures necessitats de personal. La policia portuària té entre les seves funcions contribuir a garantir la seguretat, la protecció i el correcte funcionament de les instal·lacions. També vetlla per les persones, les infraestructures i les activitats que es desenvolupen dins l'espai portuari. La incorporació de nous i noves agents, segons l'autoritat portuària, ha de servir per reforçar un cos especialitzat i compromès amb la seguretat i el bon funcionament del Port de Tarragona. Entre els requisits establerts hi ha tenir 18 anys i no haver assolit l'edat ordinària de jubilació, disposar de la titulació requerida, estar en possessió del permís de conducció B i acreditar com a mínim el nivell intermedi B2 de català. El procés també inclou proves físiques de velocitat, resistència i natació, dins d'un sistema de selecció orientat a avaluar les aptituds necessàries per desenvolupar les tasques del lloc. Tota la informació relativa a la convocatòria, requisits, bases, calendari i procediment per presentar sol·licituds es pot consultar a l'espai web de Treball amb nosaltres del Port de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim al Camp de Tarragona, però també en successos, perquè intervenen 400 quilos de garrofes en un control de policia local a Torredembarra. La policia local de Torredembarra ha intervingut preventivament 5 sacs de garrofes amb un pes de 400 quilos durant un dels controls de vigilància que el cos du a terme en zones rurals i agrícoles. Els fets es van produir el passat 7 d'octubre, quan els agents van identificar dues persones a la zona de l'urbanització de la Marítima Nord. Durant la intervenció, els policies van localitzar 5 sacs amb producte agrícola. Les garrofes han quedat decomissades preventivament mentre es duen a terme les actuacions corresponents per determinar-ne la procedència i les circumstàncies en què haurien estat obtingudes. La intervenció s'emmarca a la campanya de vigilància i prevenció que la policia local de Torredembarra ha reforçat durant els darrers dies per a prevenir possibles furts de productes agrícoles, així com altres conductes delictives o incíviques. El dispositiu s'ha centrat especialment en zones amb explotacions agrícoles i plantacions susceptibles de patir sustraccions durant la temporada de recol·lecció. La policia local preveu mantenir aquesta presència i els controls en diferents punts de Torredembarra. El cos també fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana als propietaris i pagesos que comuniquin qualsevol moviment o activitat sospitosa que pugui estar relacionada amb el robatori de productes agrícoles.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'informatiu.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 9 d'octubre. Tornarem en properes edicions del dia i també del cap de setmana amb les edicions dels informatius per explicar-los totes les notícies i les activitats. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Que tinguin un molt bon cap de setmana i un pont llarg del 12 d'octubre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Calafell
1: Ràdio. Les esquerres esgoten els terminis per superar la seva divisió abans de les eleccions generals. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Pugna pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
3: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
1: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tàpia.
4: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
5: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, té una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
6: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar. Por favor. Por favor, pónganse de acuerdo.
1: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
3: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
1: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia Mark Zuckerberg per homicidi imprudent.
3: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025. Sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
7: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el mío eren 200 moderadors. I el mío estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
1: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
3: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
1: I avui també és notícia un nom propi.
8: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
1: Com sentiu, Navi Pillai és la Premi Nobel de la Pau 2026.
3: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Entre altres, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
3: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
9: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà i encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions. El tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol mentrestant visita a les 9, com dèiem, el CUE de primera, un Malga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquiblaus recuperen Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid i la Real. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedro, Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
10: Doncs, de moment, amb retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
1: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Bota no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
1: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
12: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del radar.
1: Està bé, després d'on venim, bé.
12: Sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, a algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim, els núvols podien incrementar-se al migdia a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit, la temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general, i el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
1: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes. Gràcies.
12: Cal respirar, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
12: Fins ara, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i 7 minuts. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
4: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'Executiva Nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir una equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés. Congrés.
1: Bé, doncs al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre juntament amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin davant dels egos i tanquin una candidatura unitària per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, el rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrarà en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
6: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
5: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijóo. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
1: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació a l'exil al Robert.
13: Sí, segons fonts dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
14: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
15: Que l'independentisme és antifeixista.
13: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
16: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la actividad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
17: No lo descarta.
16: No lo descarto.
1: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja, per ara, imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Pilar García.
18: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
19: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
1: I mentrestant al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. A la tarda, el Sindicat de Llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, a Núria Har.
17: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat en menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
20: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
21: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
17: Per aquesta tarda a les 7, el Sindicat de Llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
1: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà un milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
22: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
1: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartella a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València. Marta García.
23: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta.
24: Som valencians! Som catalans!
25: Som espanyols!
26: La llibertat i la
25: catalana!
23: S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
27: Un poco más tranquilos que ayer estamos. Ahora tenemos a la policía cordonando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
23: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats, amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
28: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Aquest és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
23: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
29: Catalunya migdia.
30: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
31: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
32: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
31: Entrades ja a la venda.
33: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
34: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
0: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo, o la costella de porc Origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
7: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
6: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
1: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
8: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
9: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors.

0: subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
1: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la nova Premi Nobel de la Pau. Amb el guardó, el Comitè Nobel noruec reconeix el paper de la justícia internacional i l'estat de dret per resoldre els conflictes. Lluitadora contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha ocupat destacats càrrecs a l'ONU i ha estat jutge del Tribunal Penal Internacional Vicent Mifsud.
2: Pillay, de 85 anys, va ser la primera jutgessa no blanca després del règim de l'apartheid de Sud-àfrica. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, membre del TPI i presidenta del Tribunal Penal sobre Ruanda. Allà es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. El Comitè Nobel noruec l'ha premiada en un moment en què les grans potències qüestionen la justícia internacional.
3: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
4: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
2: Pillay ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el Tribunal de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
5: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
2: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
1: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals, aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
7: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
6: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on, segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
1: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, Albert Manyà.
8: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liebev, estudiant de màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
9: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden

0: criden, sí, criden, sí, protesten.
1: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
2: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
4: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
5: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
3: Catalunya migdia. 1 minut i seran 2 quarts. Ens ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant en Alfonso.
6: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
7: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
6: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
8: En aquest moment s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
6: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
3: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
9: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
10: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
9: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
3: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
11: Doncs la tracturada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
12: Com sembrarem, el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
13: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
14: El gasoil està impagable.
5: i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
11: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
3: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
14: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de Cabanes, i quan hi van entrar els Mossos, hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny, quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
3: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
15: Per què ens cal avui desencadenar el present?
4: Atura't, pregunta't i reflexiona.
15: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
4: Ajuntament de Barcelona.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Podríem tenir son.
18: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
19: Mare, literalment.
17: Tinc poques ganes de treballar.
19: És que tinc molta feina.
18: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
17: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
20: Som pura cafeïna.
3: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2:15... La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. Barcelona, Montse Pujol.
21: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
22: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
21: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
23: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
21: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: I ara, premis. Sento les no. Que aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
0: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
1: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
0: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
2: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
7: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
0: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victòria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
3: I ara, cinema.
24: Do you have an interest in social media?
25: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter. And that guy...
3: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
26: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicola Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
27: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
26: Inhuman. Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
3: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
28: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
29: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
28: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
29: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
28: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant dues temporades de manera estable.
29: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
28: La nova companyia serà una realitat el 2028.
3: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
30: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha hi ha lesió, es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
4: The picture shows something and it's not big injury, but
5: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
30: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesus, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamin, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamin va ser titular en els 4 partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça amb més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar, pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que Lamin apunta a titular.
5: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamin o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamin li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
4: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
3: Doncs efectivament, sense dir-ho amb totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamin fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
30: Sí, amplia el seu contracte per 2 temporades més. És un dels 3 anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, doncs tanca la renovació de Xavi Espar fins al 2030 i també va acompanyar evidentment d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de rescisió per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
3: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Espar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
6: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi eren Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
8: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
6: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça va intentar que Pedro tornés al club, va intentar fitxar-lo també present. Com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà, contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor. Un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
3: Dèiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la 8a jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre a les 9 els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
9: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011 amb Pochettino. Destino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims dos partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cué, sense victòries encara, i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
10: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa, i sabem que el partit serà exigent.
9: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic català Abdullah Al-Thani, per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
3: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montse Raya, algunes sobre Kylian Mbappé.
11: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll, i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho hi treu ferro a tot plegat.
12: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
11: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
12: Obviamente no está en este Vinicius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
11: Fede Valverde es dubte para aquest Madrid-Villarreal de demà.
3: Tot això que hem explicat a la primera divisió. A la segona, el Sabadell obre demà la novena jornada i el Girona la tanca dilluns, Eduard Solà.
13: Demà Ceuta-Sabadell a les 2 del migdia i dilluns Tenerife-Girona a les 9 hora d'aquí. El Girona ha recuperat avui tots els internacionals amb la incorporació del colombià Esprilla, que ja s'ha entrenat aquest matí. D'altra banda, avui hem pogut sentir un dels capitans, Porto, que en el podcast Orgull Gironí, que publica el club, diu que després dels problemes que hi va haver a la pretemporada amb els jugadors que volien marxar, ara estan més units que mai. Porto diu que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, però que el que va passar els han fortit.
14: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá había momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más familia, ¿no?
13: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà. Pendents de l'afectació del virus que hi ha al vestidor, els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
3: D'aquí a 9 minuts seran les 3. I després de la publicitat...
15: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
3: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
16: Catalunya migdia. El cinema fantàstic torna a Sitges.
17: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
16: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
17: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
16: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
18: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
18: Entrades a auditori.cat.
0: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de...
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: Com et dius?
21: Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
24: Andreu tots mal. Ah!
22: Gènesi.
25: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
3: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
32: Doncs sí, és el Žalgiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició, per tant és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosan Ewoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell, Josh Nebo, un pivot que també podria tornar avui mateix, i tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Žalgiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sekulić.
6: Playing at home, especially after this... Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
33: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
32: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mumbrum la Virtus i que Xavi Pasqual va perdre quasi 20 punts a casa.
3: La transmissió d'aquest Barça és el Giris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca cap, el Cadí la Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
13: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca-Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc va millorant, però que no n'hi ha prou.
34: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou. Però, bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho.
13: I mentrestant, victòria ahir del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, de la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
3: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Dami Aguilar.
35: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura, i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon, a la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer respectivament.
36: First of all, my mood is another one. But it's true that, yeah, the feeling is better, I mean...
37: D'entrada, la meva actitud és diferent, i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar 2 dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi.
35: Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto a batre és l'April, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
3: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana. Eudald Serra.
4: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous amb una bicicleta de gravel, adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
5: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies, i a més la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant 2 hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
4: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel, i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay, en una sessió liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
3: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
8: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarraco Arena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
9: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangues, no? Aquí hi ha competició, competició de la bona, i això és molt important, que s'entenga i que es reconega. I després també, doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport, doncs, d'una manera inclusiva.
8: A total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
3: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
5: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català. És la judoka lleidatana Ait Sunoda, que va guanyar ahir el Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre a les 8 hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai. La selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final, i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
3: Gràcies, David Tubac. Pràcticament les 3.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari. Festa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
14: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
14: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: aquí i ara...
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Play.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 9 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell reforçarà les seves platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre gener i febrer de 2027. L'Ajuntament de Calafell ho ha demanat al Departament de Costes. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. L'històric trail de Calafell reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es durà a terme el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 a la plaça de Cal Cubano avui divendres, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir

0: Una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús a Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima el va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden al sistema immunitari a recuperar-se després d'infeccions agudes. És un estudi que troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana al pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha sol·licitat al Departament de Costes que el pròxim mes de gener-febrer de 2027 es faci un moviment de sorra, una aportació que consistirà en el moviment de 50.000 metres cúbics de sorra. Una mesura d'emergència amb l'objectiu principal de protegir el litoral del municipi i revertir la pèrdua crònica de sediment que pateixen les platges, especialment de cara a la temporada de temporals marítims. Ho ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
2: Els exposarem doncs, la situació com la veiem. Creiem que hi ha la major part del passeig marítim que no hi ha cap problema de platja ni de sorra ni res. I alhora també doncs, a la part on tenim aquest problema sí que demanarem que ens autoritzin a fer un moviment de terres que ja hem demanat, i que a més doncs, ho farem el mes de gener. Entre gener i febrer farem un moviment de terres. Ara s'està preparant ja la licitació. En aquest cas sempre fèiem 20.000 metres cúbics. Aquest any farem 50.000 metres cúbics. Per tant, agafarem molta sorra i ho farem en mesos on no hi ha el corriol, el Camanegre, ni hi ha res. I per tant, doncs, esperem que puguem completar aquest moviment de sorra i puguem estabilitzar la platja durant el que quedi d'hivern i a més doncs, a l'estiu poder estendre aquesta sorra, perquè el que farem és acumular-la allà, doncs, que a l'estiu puguem estendre la sorra i puguem recuperar la platja que s'ha perdut durant aquest hivern.
0: Amb aquest volum de 50.000 metres cúbics, l'Ajuntament de Calafell busca oferir una solució contundent a la problemàtica actual. L'operació arribarà després d'un període de forta preocupació, agreujat quan el Ministeri de Transició Ecològica va descartar la represa de determinats moviments de sorra que s'havien interromput anteriorment. Davant del risc que el mar torni a colpejar amb força el passeig, l'Ajuntament de Calafell assumeix aquest transvasament massiu per garantir la seguretat i també tenir, doncs, en un futur, sorra a la platja. Els treballs es planifiquen de forma estratègica de cara a l'inici de l'any per evitar interferir amb la temporada turística i també amb el corriol Camanegre i minimitzar també les molèsties. Per tant, l'Ajuntament ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya l'aportació d'aquest volum de sorra, 50.000 metres cúbics. Els moviments de sorra es farien, segons s'ha anunciat des de l'Ajuntament, al gener-febrer de 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell es prepara per viure el diumenge 15 de novembre la 8a edició de l'Històric Trail, Una prova que any rere any combina esport, patrimoni, solidaritat i respecte pel medi ambient. Els participants podran escollir entre tres modalitats: una cursa de muntanya de 18 quilòmetres, una de 10 quilòmetres i una caminada popular també de 10 quilòmetres. La prova, a més, serà puntuable per la Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès. Un dels elements que diferencia l'Historic Trail és precisament la combinació de l'esport amb la història i el patrimoni calafellenc. El recorregut transcorre per diferents espais i elements del patrimoni local i incorpora diverses escenificacions teatralitzades al llarg del trajecte. D'aquesta manera, els participants no només contemplen una cursa de muntanya, sinó que viuen una experiència vinculada al territori i a la història. L'Ignasi Moreres, membre de l'organització, ens ha parlat de la novetat d'enguany i algunes de les particularitats d'aquesta cursa.
3: Doncs és la 8a edició de la Historic Trail Calafell. Una novetat important és que ens n'anem al novembre i que en lloc de habitualment acostumava a ser la primera quinzena d'octubre, ens n'anem al 15 de novembre, però llavors això el que ens farà és que es retardarà mitja hora l'inici de les dues curses. En canvi, el plantejament que fem sempre, que són dos recorreguts, una de la cursa llarga de 18 quilòmetres un recorregut curt, que serà tant la cursa curta com la caminada, això ho mantenim tot igual. També en relació a l'any passat vam fer una novetat molt important de canvi de recorreguts i aquest any la mantindrem. Farem la cursa llarga es dirigirà cap a la muntanya del Castell de la Muga i tornarem per la zona del Castell de la Talaia. I la cursa curta doncs, també seran uns camins molt propers a la Talaia i que esperem que caminadors i corredors doncs, passin una molt, molt bona jornada.
0: La cursa ja té pràcticament totes les places cobertes i a poc més d'un mes de la celebració només queden una vintena de dorsals disponibles.
3: Doncs la veritat és que l'acollida que ha tingut la cursa, com cada any, ha estat excepcional. Pensàvem que potser amb el canvi de data i sent el novembre no tindria tan bona acollida. En canvi, a data d'avui ens trobem que queden una vintena només de dorsals disponibles, o sigui, creiem que entre avui i demà potser ja exaurirem. El que farem a la gent que ho vulgui saber és el dia abans de la cursa, la recollida de dorsals, farem l'opció d'inscriure's el dia abans a la cursa, per tant, qui s'hagi quedat sense dorsal, que vingui el dia abans i fent una cua ordenada, doncs tindrem una cinquantena de dorsals més, perquè creiem que hem de posar un límit a persones que poden anar per la muntanya i que han de ser 700.
0: La vessant solidària continua sent un dels pilars de l'Historic Trail. En aquesta 8a edició, l'entitat beneficiària serà Pallapupes, que acompanya pacients de totes les edats als hospitals de Catalunya i treballa per millorar-ne el benestar emocional a través de l'humor i les arts escèniques. Però la cursa també reforça enguany el seu compromís amb el medi ambient. L'organització és conscient de la petjada ecològica que pot generar una activitat d'aquestes dimensions amb prop de 700 participants, una seixantena de voluntaris, avituallaments i tota la logística necessària. Per això es mantindran les mesures aplicades en edicions anteriors per reduir els residus i respectar l'entorn natural. Com a novetat, una part dels beneficis de la cursa es destinarà al GEVAN, el grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, una entitat dedicada a la defensa i la preservació del medi natural de la comarca. Escoltem de nou a l'Ignasi Moreres.
3: Doncs sí, per una banda, aprofitem per anunciar que l'entitat beneficiària principal serà Pallapupes, doncs com molta gent coneix, doncs és una entitat molt arrelada a Catalunya, doncs de pallassos que acompanyen a pacients d'hospital. Van començar amb nens petits i nenes, però també doncs acompanyen a gent gran. És una entitat doncs que creiem que aquests diners faran molta falta. I també un canvi important d'aquesta edició és que som molt conscients de l'impacte que genera la cursa curta i la cursa llarga i llavors doncs, som conscients que hi ha d'haver també una part dels diners recaptats que creiem que han d'anar a una entitat medioambiental. Val? Llavors també volem comunicar que una de les entitats principals de la comarca, com és el grup ecologista del Vendrell, el GEVEN, doncs, també rebrà una part perquè som conscients que l'impacte que generem doncs, també ha de revertir d'alguna manera en la conscienciació de la gent i creiem que fa molt bona tasca aquest grup grup del Vendrell i que creiem que una part també anirà cap allà.
0: La sortida i l'arribada estaran situades al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell. Per fer possible tot aquest desplegament, l'organització comptarà amb la col·laboració d'una seixantena de voluntaris. I la festa no acabarà quan els corredors arribin a la meta. Al voltant del castell de la Santa Creu hi haurà espais per la recuperació física dels participants, servei de massatges, menjar, beguda i música, en una jornada que també vol convertir-se en un punt de trobada per a corredors, caminants, famílies i acompanyants. La regidora de promoció de la ciutat, de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, també ens ha parlat d'aquesta nova edició de l'Historic Trail.
4: Sí, bueno, a través d'aquestes activitats, així, aquesta cursa, i també per el qui no pot fer-ho corrent, doncs, que té les caminates, doncs, el que poden anar veient, doncs, és també el patrimoni, que no és aquest patrimoni que sempre acostumem a veure, com dir, el castell és més visual, el que és a la Ciutadella, la Casa Barral, aquí poden veure la Cova Foradada, poden veure altres, que a través de caminets passes per espais, per camins que trobes cases de pedra seca, doncs és una manera també de poder-ho veure, de poder-ho conèixer i saber, doncs, que el que és aquí a la zona, doncs també ho tenim. Que moltes vegades veiem coses, sabem coses que són de fora del municipi i és allò de dir, ostres, que això ho tenim a casa. I alhora també, doncs, atraus doncs, molts visitants que són de fora i que no només venen a Calafell per sol i platja, sinó per activitats com aquestes així.
0: D'aquesta manera, l'Historic Trail tornarà a proposar una jornada en què l'esport, la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat es donen la mà, amb Calafell i el seu patrimoni com a grans protagonistes. La cita serà, recordem, diumenge 15 de novembre, amb sortida i arribada al pàrquing de la Bòbila, als peus del castell de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell acollirà avui divendres 9 d'octubre el Vespreig dels 80. Una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'activitat se celebrarà a la plaça de Cal Cubano, al nucli antic de Calafell, des de les 7 de la tarda i fins 2:15 de la nit. Comptarà amb una selecció musical a càrrec d'un DJ especialitzat en música dels 80. El Vespreig dels 80 està organitzat per l'Ajuntament de Calafell i l'Associació Mar i Terra, amb l'objectiu de dinamitzar l'espai públic i generar un ambient festiu i d'oci durant la tarda vespre, oferint un punt de trobada per veïns i visitants. La proposta permetrà recuperar els grans èxits musicals dels 80 en un entorn emblemàtic com la plaça de Cal Cubano, combinant música, ambient i convivència ciutadana.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Després que l'anterior empresa deixés de prestar el servei, s'ha treballat per recuperar el servei de recollida de roba usada i ja es torna a disposar d'aquest servei a Santa Oliva. Per tant, quedaran instal·lats tots els punts de recollida. Els podran trobar al Camí dels Molins, a la zona de la pista esportiva, al barri de Sant Jordi, al costat de l'àrea d'emergència, al barri de les Pedreres, un punt a l'avinguda Nostra Senyora del Pilar, l'alçada del número 16, al costat del contenidor de vidre. Un altre punt al costat del centre cívic de les Pedreres. El nucli antic, un punt a l'avinguda Verge del Remei, cantonada amb el carrer Camí de Balvei, al costat del contenidor de vidre. I un altre punt al costat de l'àrea d'emergència de residus. Per tant, la roba que ja no s'utilitzi pot tenir una segona vida. Es poden fer ús d'aquests nous punts de recollida de roba usada per una gestió més sostenible. Recordem que aquest servei es torna a prestar a la població de Santa Oliva.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Els treballs han inclòs l'adequació de la instal·lació elèctrica i la col·locació dels ventiladors, que va començar durant l'estiu i s'ha acabat de completar aquest inici de curs, sempre fora de l'horari lectiu per evitar molèsties. Tot i que aquesta actuació és una competència municipal, l'Ajuntament de l'Arboç assumir l'esforç econòmic necessari per donar resposta a les necessitats del centre educatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest passat dijous un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una dona de 23 anys en un autobús municipal. Els fets van passar el 5 d'octubre, poc abans de les 9 del matí, i la víctima va denunciar els fets el mateix dia a la tarda. Amb la col·laboració de l'empresa municipal de transports de Tarragona, el cos de seguretat local va visionar imatges relacionades amb els fets que, juntament amb la informació aportada per la víctima a la denúncia, van permetre identificar l'home que hauria comès els tocaments. Un cop identificat, la investigació ha culminat en el marc d'un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Vilanova i la Geltrú torna a convertir-se aquest cap de setmana amb la gastronomia, la música i el producte local, amb protagonistes de la 5a edició del Gastrofest. Tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al recinte a cel obert del Museu del Ferrocarril de Catalunya. El festival, organitzat per l'Ajuntament de Vilanova, l'Associació de Gastronomia i Turisme, el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Garraf i Cerveses d'Am, manté l'aposta per la cuina marinera i el peix de Llotja de Vilanova, amb una desena d'establiments de restauració que oferiran plats i tastos d'entre 5 i 8 euros. Entre les propostes hi haurà tonyina vermella de la Llotja amb foie, calamars amb salsa de tomàquet, vi i ceba, brioix de gamba blanca de Vilanova, llobarro marinat amb cítrics i molt més. La gamba blanca de Vilanova també hi és present, però no la gamba vermella, ja que la majoria de les barques d'arrossegament del port ja han esgotat la quota de captura establerta aquest 2026 i no podran tornar a pescar-ne fins a finals d'any. La proposta gastronòmica es complementarà amb música durant aquests 3 dies. Dissabte hi haurà actuacions, DJ i molta activitat. La principal novetat de l'edició arribarà el dilluns 12 d'octubre amb el vermut elèctric, que oferirà una sessió continuada de 12 del migdia a 9 de la nit. La programació recorrerà estils com el soul, funk, música llatina, disco, house, italo i electrònica. El Gastrofest també incorpora mesures per reduir l'impacte ambiental, com l'ús de plats biodegradables elaborats amb restes de canya de sucre, gots reutilitzables, coberts biodegradables i tovallons de cel·lulosa reciclada. El festival aposta igualment per productes de temporada i de proximitat. Amb la celebració al Museu del Ferrocarril, el Gastrofest torna a combinar gastronomia, patrimoni i música, amb la voluntat de posar en valor la relació entre la pesca, la restauració i el producte local de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit del dilluns, dia 12. El Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, desplegaran un dispositiu de mobilitat especial. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara també es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es demana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de les pluges. Els moments de més mobilitat es donaran entre avui divendres a les 2 del migdia i les 8 de la tarda i les 10 del matí i les 2 del migdia de demà dissabte pel que fa a la sortida. De retorn es concentrarà entre 4:45 de la tarda i 9:45 del vespre de dilluns 12 d'octubre. Els trams de carretera que poden registrar més congestions seran la P7 en el tram nord del Vallès i el tram sud del Penedès i d'altra banda la sortida també de la A2 al Baix Llobregat i la C17, C58 i C33. De retorn la C16 a Berga, la C C55 a Castellgalí i la C65 a Llagostera. El Servei Català de Trànsit adopta diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit. Entre aquestes s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual a la P7 per facilitar la tornada de dilluns. També doncs, hi haurà doncs, millores a Vilafranca del Penedès cap a Molins de Rei i es limitarà la velocitat de 100 km per hora per tots els vehicles en els dos sentits de la marxa en els trams de l'AP7 amb carrils addicionals habilitats. Els Mossos d'Esquadra estableixen un total de 1.086 controls i 1.555 efectius de trànsit. Del total de controls, 284 seran d'alcoholèmia i drogues, 181 de seguretat passiva, 153 adreçats a motoristes, 202 controls de distraccions, 164 de velocitat i 102 de transport.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Més notícies d'àmbit general. La vacunació no només preveu la malaltia causada per una infecció aguda, sinó que també protegeix contra les seqüeles immunitàries a llarg termini que poden aparèixer després d'una infecció viral aguda. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per un laboratori de biologia de la infecció a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi, realitzat en ratolins, mostra com els animals van experimentar un llarg període de resposta immunitària compromesa, la qual cosa va suposar un perill per la capacitat del sistema immunitari de respondre eficaçment a futurs reptes. La vacunació prèvia va prevenir aquestes conseqüències perjudicials i va preservar la funció immunitària. Sovint es pensa que les infeccions virals agudes són aquests esdeveniments seqüenciensibles. Els virus s'expandeixen i causen símptomes de malaltia. Després el virus es controla i finalment el malalt es recupera. Aquest procés global també genera immunitat específica contra el virus que ajuda a protegir contra futurs contactes amb el mateix patogen. Però recuperar-se d'una infecció aguda és molt més que això. Un estudi, doncs, liderat per la Universitat Pompeu Fabra mostra que recuperar-se d'una infecció viral aguda pot tenir un cost a llarg termini per al sistema immunitari. Mitjançant un model de ratolí amb infecció aguda, els investigadors han descobert que, tot i que els animals van controlar el virus i es van recuperar de la fase aguda, el seu sistema immunitari va continuar alterat durant molt de temps. Segons els investigadors que han dirigit aquest estudi, hi ha una percepció general que una infecció viral aguda és un esdeveniment relativament menor i transitori. Com a efecte col·lateral de la resposta immunitària generada per controlar i eliminar el virus, els investigadors han observat una alteració substancial de l'arquitectura de la melsa en els ratolins recuperats. El teixit va desenvolupar fibrosi, mentre que l'organització i la localització de les cèl·lules immunitàries es van veure notablement alterades. Aquests canvis van perjudicar les interaccions cel·lulars necessàries per l'activació adequada de les cèl·lules. En conseqüència, els animals, després de recuperar-se de la infecció aguda, van mostrar un deteriorament prolongat de la seva capacitat per generar resposta immunitària. En el punt següent se centrava en saber si hi ha una manera de prevenir aquestes conseqüències a llarg termini. La vacunació és una possibilitat natural, apunta aquest estudi. Els animals vacunats no van experimentar disfunció de les cèl·lules ni alteracions esplèniques de la melsa després de recuperar-se d'una infecció viral aguda.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Autoritat Portuària de Tarragona ha obert una nova convocatòria pública per cobrir 9 llocs de treball de policia portuària mitjançant un procés selectiu de concurs-oposició. Les places tenen un caràcter fix i queden subjectes al tercer conveni col·lectiu de ports de l'Estat i autoritats portuàries. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 d'octubre. A més, la convocatòria contempla la constitució d'una borsa de treball de policia portuària amb una vigència de 24 mesos, pensada per disposar d'una reserva de persones candidates davant futures necessitats de personal. La policia portuària té entre les seves funcions contribuir a garantir la seguretat, la protecció i el correcte funcionament de les instal·lacions. També vetlla per les persones, les infraestructures i les activitats que es desenvolupen dins l'espai portuari. La incorporació de nous i noves agents, segons l'autoritat portuària, ha de servir per reforçar un cos especialitzat i compromès amb la seguretat i el bon funcionament del Port de Tarragona. Entre els requisits establerts hi ha tenir 18 anys i no haver assolit l'edat ordinària de jubilació, disposar de la titulació requerida, estar en possessió del permís de conducció B i acreditar com a mínim el nivell intermedi B2 de català. El procés també inclou proves físiques de velocitat, resistència i natació, dins d'un sistema de selecció orientat a avaluar les aptituds necessàries per desenvolupar les tasques del lloc. Tota la informació relativa a la convocatòria, requisits, bases, calendari i procediment per presentar sol·licituds es pot consultar a l'espai web de Treball amb nosaltres del Port de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim al Camp de Tarragona, però també en successos, perquè intervenen 400 quilos de garrofes en un control de policia local a Torredembarra. La policia local de Torredembarra ha intervingut preventivament 5 sacs de garrofes amb un pes de 400 quilos durant un dels controls de vigilància que el cos du a terme en zones rurals i agrícoles. Els fets es van produir el passat 7 d'octubre, quan els agents van identificar dues persones a la zona de l'urbanització de la Marítima Nord. Durant la intervenció, els policies van localitzar 5 sacs amb producte agrícola. Les garrofes han quedat decomissades preventivament mentre es duen a terme les actuacions corresponents per determinar-ne la procedència i les circumstàncies en què haurien estat obtingudes. La intervenció s'emmarca a la campanya de vigilància i prevenció que la policia local de Torredembarra ha reforçat durant els darrers dies per a prevenir possibles furts de productes agrícoles, així com altres conductes delictives o incíviques. El dispositiu s'ha centrat especialment en zones amb explotacions agrícoles i plantacions susceptibles de patir sustraccions durant la temporada de recol·lecció. La policia local preveu mantenir aquesta presència i els controls en diferents punts de Torredembarra. El cos també fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana als propietaris i pagesos que comuniquin qualsevol moviment o activitat sospitosa que pugui estar relacionada amb el robatori de productes agrícoles.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'informatiu.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 9 d'octubre. Tornarem en properes edicions del dia i també del cap de setmana amb les edicions dels informatius per explicar-los totes les notícies i les activitats. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Que tinguin un molt bon cap de setmana i un pont llarg del 12 d'octubre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 8.

Los Ronaldos, amb Adiós, papà, primera de les cançons que sonen avui a la màquina del temps en aquest divendres 9 d'octubre de l'any 2026. Hem volgut començar amb aquesta producció, que la tenia per aquí, i dic, vinga, vaig a punxar-la i vaig a començar el programa d'avui amb aquest tema de sempre i per sempre. Adiós, papà, adiós, papà. Benvinguts a la màquina del temps a Calafell Ràdio, des de la 107.9 a calafell.tv. Gràcies per acompanyar-nos. El meu nom, Albert Gómez. Un plaer acompanyar-te un divendres més.

Un dels altres clàssics per al mercat, Oliver Shenton, Get Down Saturday Night. I abans, On The Beat, dels B.B. and Q-Band. I en tenim més des de la màquina del temps, moment de decorar l'habitació, si estàs a l'habitació, d'una discoteca mítica dels 80, amb la típica bola de miralls, el típic terra de l'època, vesteix-te, com en aquella època, per ballar el ritme de Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

És una de les cançons del rock més emblemàtiques del cantant i compositor canadenc Bryan Adams. 1984, des del seu quart àlbum Reckless, un dels temes que continua formant una part indispensable dels concerts del propi artista. Round to you, des de la màquina del temps, corre fins a mi, que jo et protegiré. Seguim posant bon ritme en aquesta tarda nit del divendres.

Un dels temes que destaca sobretot per combinar la inconfusible i impecable veu en falset de Sylvester amb els sintetitzadors accelerats i innovadors d'aquella època, el 82, de Patrick Cowley. Do you wanna funk? Sí, senyor. Perquè segueixis ballant amb nosaltres al nostre costat i seguim compartint bona música des de la màquina del temps aquí a Calafell Ràdio els divendres de 8 a 9 del vespre.

curiosament no va tenir un gran èxit al seu país, als Estats Units, es va convertir en un fenomen internacional, aconseguint els primers llocs de les llistes al Regne Unit, Alemanya, Austràlia i diversos països europeus. Producció a càrrec de Chris Blackwell. Que bé que sona aquest T-Drops de la banda Womack & Womack.

Té al cap quan et dic Samantha Fox. Moltes coses, oi? Mare meva, va triomfar molt als anys 80 i també musicalment parlant. I amb cançons com aquesta, Touch Me, Touch My Body. Un munt de bona música els divendres de 8 a 9 del vespre aquí a Calafell Ràdio, a la màquina del temps. Un plaer acompanyar-vos. El meu nom, Albert Gómez. I és que serà per música, És que, bueno, és un no parar, és un no parar. Estaria rebuscant i rebuscant joies imprescindibles, d'aquelles joies amagades dels 80 i 90, i és el que faig durant tota la setmana, intentant rebuscar una miqueta més per les maletes del racó.

Si em fessin la típica pregunta d'escolta'm, quina cançó et posaries per conduir, per relaxar-te, per deixar volar la imaginació o directament deixar la ment en blanc? Doncs, sens dubte, aquest seria un bon exemple. Que gran Brian Ferry, quina gran cançó, Slave to Love, per posar pràcticament ja el punt i final de la màquina del temps d'aquest divendres 9 d'octubre de l'any 2026 des de Calafell Ràdio. Gràcies, amics. El meu nom, Albert Gómez, ha sigut tot un plaer de veritat haver-vos acompanyat. Desitjar-te un molt bon cap de setmana i, això sí, el proper divendres us espero puntuals a partir de les 8 per redescobrir més joies dels 80 i 90. Que vagi molt bé, que descansis. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir, radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead. Ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: rock and clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó, Paranoid Android.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim que començava amb aquest Worldwide Suicides. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens n'anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

Una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitència. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores a Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs vinga, som-hi. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Obrim micròfons, comencem programa al Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Som a divendres ja, eh? Per fi ha arribat el divendres, aquesta setmana completeta. Avui som a dia 9 d'octubre de 2026. I aquí estarem al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia amb aquest programa que combina espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de l'FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, preparat per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 9 d'octubre, també amb les efemèrides musicals, també tindrem el temps amb Josep Miró i l'actualitat, els titulars del dia amb els diaris digitals comarcals. A partir de 9:45, amb la MAPE parlarem del comportament dels nostres peluts. Serà des de l'espai Quatre Potes. En espai d'actualitat parlarem del Historic Trail, la 8a edició que es va presentar ahir dijous a la tarda i que celebrarà el pròxim diumenge 15 de novembre. Ens ho explicaran membres de l'organització en una entrevista que podreu escoltar, com dèiem, a partir de les 10 del matí. I a partir de 10:45 parlarem del clima amb la Júlia Crespin, que la tenim de viatge, la tenim de vacances, sempre recuperant aquests continguts que hem emès anteriorment al Parlem del Clima. A les 11, el temps amb Josep Miró i tot seguit les novetats discogràfiques, les més destacades de la setmana. I anirem al cinema per gaudir en pantalla gran amb el Diego Estruga aquestes propostes que s'estrenen avui, cinematogràficament parlant. I a l'última hora de programa, Esperit Viatger, la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove és la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, gràcies com sempre per estar a vosaltres a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, divendres, dia 9 d'octubre. Tenim celebracions mundials i internacionals que us volem comentar des d'aquest espai amb les dades del dia. Avui, 9 d'octubre, se celebra el Dia Mundial del Correu, una jornada que commemora la importància del servei postal i el seu paper en la comunicació entre persones, empreses i països. La data coincideix amb l'aniversari de la fundació de la Unió Postal Universal, creada el 1874. Actualment, tot i l'auge de les comunicacions digitals, els serveis postals continuen sent essencials, especialment per garantir l'accés a la comunicació i també al comerç en moltes parts del món. Avui també es celebra, es commemora el Dia Europeu de l'Art Rupestre. Jornada dedicada a posar en valor les primeres manifestacions artístiques de la humanitat, les pintures, els gravats i altres representacions que trobem en goves i abrics rocosos ens permeten conèixer millor les societats prehistòriques i la seva manera d'entendre el món. La jornada també busca conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni arqueològic. Atenció, perquè avui és el Dia Mundial de l'Ou. Segon divendres del mes d'octubre se celebra cada any aquest Dia Mundial, el Dia Mundial de l'Ou. I aquest 2026 coincideix amb el 9 d'octubre avui. La jornada serveix per destacar el valor nutricional de l'ou, un aliment ric en proteïnes, vitamines i minerals i present en la gastronomia de pràcticament arreu del món. També és una oportunitat per donar a conèixer la seva importància dins d'una alimentació equilibrada i recordar el paper que té la producció d'ous en l'alimentació mundial. I una última celebració d'aquest divendres. Avui és el Dia Mundial dels Jardins Botànics. es celebra el 9 d'octubre cada any. Una jornada que posa en valor aquests espais dedicats a la conservació, a l'estudi i a la divulgació de la diversitat vegetal. Els jardins botànics tenen un paper important en la protecció d'espècies amenaçades, la investigació científica i l'educació ambiental. També contribueix a conscienciar sobre la importància de conservar les plantes i els ecosistemes davant dels efectes del canvi climàtic i de la pèrdua de la biodiversitat. Doncs aquestes són les celebracions d'aquest 9 d'octubre. També tenim per celebrar les nostres efemèrides musicals. Perquè el 9 d'octubre del 1940 va néixer John Lennon, músic, cantant i compositor anglès, un dels fundadors de The Beatles, una de les bandes més influents a la història de la música popular. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants del segle XX. Després de la separació de The Beatles, Lennon també va desenvolupar una destacada carrera en solitari. Entre les seves cançons més conegudes trobem Imagine, i aquest 2026 John Lennon hauria complert 86 anys. Va morir molt jove, assassinat el 1980, quan només tenia 40 anys.

I el 9 d'octubre del 1948 va néixer Jackson Browne. Cantant, compositor i guitarrista nord-americà, una de les figures més destacades del rock i del folk rock dels Estats Units. Va assolir una gran popularitat durant els anys 70 gràcies a cançons caracteritzades sobretot per les seves lletres personals i introspectives. Entre els seus temes més coneguts trobem Running on Empty, un dels grans clàssics de la seva carrera. Avui, Jackson Browne fa 78 anys.

0: Hem celebrat aniversaris de naixement, però avui també tenim una efemèride d'una mort.
1: Je t'inventerai des mots.
0: Perquè el 9 d'octubre del 1978 va morir Jacques Brel, cantautor, actor i director belga, una de les figures més importants de la cançó francesa del segle XX. Les seves interpretacions, carregades d'intensitat, d'emoció, el van convertir en una referència internacional i les seves cançons han estat versionades per nombrosos artistes. Entre les més conegudes trobem Ne me quitte pas. Aquesta que escoltem, Jacques Brel, va morir als 49 anys. Va ser un 9 d'octubre com avui del 1978.
2: Souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer.
1: Vinga, anem per la quarta i la última de les efemèrides d'aquest divendres. Perquè un 9 d'octubre com avui, però del 1949, va néixer Rod Temperton. I què té que veure Rod Temperton amb aquesta cançó Thriller que estem escoltant? Doncs Rod Temperton és compositor, músic i productor anglès, conegut sobretot per haver escrit alguns grans dels èxits de Michael Jackson i altres artistes. Temperton va ser l'autor de Thriller, que estem escoltant, també de cançons com Rock With You, Off The Wall, i també va escriure Give Me The Night per George Benson. La seva aportació és fonamental, o ha estat fonamental, en el desenvolupament del pop i del funk dels anys 80. Rod Temperton va morir el 2016, als 66 anys. Avui celebrem el seu naixement escoltant i gaudint d'aquest Thriller de Michael Jackson per dir-te bon dia i bona hora, família.

0: Calafell Matí. Amb Ferran Boquer. Perquè t'ho mereixes.
1: 9 del matí, 13 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Vinga, anem per la meteorologia. Avui que han baixat especialment les temperatures, és el tema del dia quan arribem tots a treballar. Uf, quin fred que fa avui, eh? Avui cal abrigar-se una miqueta a l'hora de sortir de casa. Anem a conèixer el temps que ens espera per avui divendres, també de cara al cap de setmana. La crònica del meteoròleg Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maró ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Ben feble, amb tardal de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. De cada diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i els 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejó.
1: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs avui divendres, també de cara al cap de setmana i dilluns festiu, doncs bon temps en general, temperatures més fresques, temperatures més normalitzades per ara la tardor que ens trobem. Doncs ara mateix 13 graus de temperatura ambient aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja del Masmel, on es troben les instal·lacions de Calafell Ràdio, calafell.tv.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Divendres, dia 9 d'octubre de 2026. I aquestes són les notícies més destacades que repassen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. Retiren faroles i senyals de la C31 a Cunit perquè puguin passar els barracons d'un institut. Els mòduls són per un nou centre educatiu davant de la saturació de l'actual. L'Ajuntament assegura que seran temporals, ja que l'objectiu és fer un edifici completament nou. En serveis, el Vendrell confia en una reorganització del servei per acabar amb les muntanyes de brossa. L'Ajuntament ha donat 24 hores per retirar les brosses, les bosses de brossa acumulades en el carrer i ha exigit major efectivitat per evitar imatges vergonyoses. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. En Rodalies parlen del servei de trens que ha funcionat aquest dijous amb algunes demores a Sant Vicenç de Calders. Diuen normalitat és mitja hora de retard. Usuaris arriben amb ansietat a l'estació després del caos ferroviari dels últims dies per la plantada dels maquinistes. I sobre la crisi habitacional de Mari Carmen a la vaga general, una setmana que ha situat la crisi de l'habitatge al centre del debat. El cas de Mari Carmen a Abascal, encès noves mobilitzacions, mentre els desnonaments, els lloguers i la falta d'habitatge assequible ocupen el carrer, les institucions i l'agenda política. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès. En marxa la Fira de Santa Teresa del Vendrell. entre el 9 i el 12 d'octubre, amb cultura popular, exposicions, castells, atraccions i música. I és que des d'aquest divendres i durant 4 dies fins dilluns 12 d'octubre, el Vendrell torna a viure una nova edició de la Fira de Santa Teresa. És una de les cites més arrelades del calendari firal del municipi. El certamen té lloc fins al 12 d'octubre, convertint un any més diferents espais de la vila en aparadors de l'activitat comercial, cultural i social del Vendrell. La Fira de Santa Teresa té els seus orígens documentats l'any 1843, vinculada inicialment al sector de l'agrícola i també ramader. Amb el pas dels anys, el certamen ha evolucionat fins a convertir-se en una fira multisectorial que combina l'activitat econòmica amb una àmplia programació d'activitats per tots els públics. L'Ajuntament destaca, en aquest sentit, el procés de transformació de la fira i la incorporació progressiva dels objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda firal. Acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parlem de l'Arbós, que ja té dates per la 13a mostra de l'enramada. L'Ajuntament ha informat que la Fira Enogastronòmica se celebrarà del 23 al 25 d'octubre a la zona del Poliesportiu Municipal, com en les últimes edicions. Tot i que encara no s'ha donat a conèixer el programa d'actes, ja s'ha avançat que es farà una caminada el dissabte 24 a la tarda per descobrir el territori entre vinyes i boscos i visitar el poblat medieval de Castellet. Durant el recorregut també es podrà gaudir de les visites privilegiades del Parc Natural del Foix i recórrer els carrers de Castellet seguint la proposta interpretativa Castellet Encantat de l'artista Lluís Safrilla. Les places per la caminada són limitades i cal fer inscripció a l'oficina de turisme de l'Arbós o a través d'un correu electrònic turisme@arbosenc.cat turisme@arbosenc.cat. Doncs aquestes són les notícies, els titulars de les últimes hores que repassem a través dels diaris digitals comarcals. Ara mateix, les 9:20.

0: Déu-n'hi-do, quina sensibilitat, quina emoció en aquesta cançó li posa Teddy Swims. És la seva última proposta, com ens agrada, Break Up in Reverse. Cançó que a aquestes hores, per començar el matí, doncs mira, venia molt de gust escoltar-la a aquestes hores també. No cal posar molta energia, sinó també prendre consciència i relaxar-nos a aquestes hores per tenir una molt bona jornada. Amb Teddy Swims hem arribat a les 9:24, fem una aturada, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: 2:30, arribem al punt de 2:15 del matí. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest divendres que ens expliquen des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Calafell.tv, la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició celebrarà el diumenge.

0: anunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb 10 d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Hem arribat en punt a 2:15 del matí. I tots els divendres, totes les setmanes, aquí a partir de 2:15 del matí, els divendres parlem dels nostres companys de vida, els nostres peluts. Cada dues setmanes amb la MAPE, en aquest espai que es diu i que li hem posat el nom de 4 potes i 100 embolics, i la MAPE i amb la Sene, que és la seva gosseta inseparable, ja estan aquí a la ràdio. Molt bon dia, MAPE.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com esteu? Dic en plural, perquè la Sene no la veig perquè ara està sota teu, però per això parlo en plural. Com esteu? Com esteu? Com va tot?
1: Estem superbé i superfelices d'estar aquí amb vosaltres.
0: Ah, doncs nosaltres també, que ens hagis vingut a acompanyar una estoneta a parlar. Doncs el que fem en aquest espai és parlar del comportament animal dels nostres companys de vida, com dèiem. Sí. Sobretot dels gossos, o també parlarem dels gats?
1: Bé, si hi ha algun problema que algun dels oients tenen amb gats especialment, també podem parlar, però més dels gossos. Perquè els gats normalment no els ensenyem nosaltres, ens ensenyen nosaltres a ells.
0: Sí.
1: Ells ensenyen el que volen i tu ho has de fer. Els gossos no, els gossos els tenen més feina, no? I fan més embolics.
0: Fan més embolics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè els gats, els embolics que
0: són més independents, també,
1: exacte,
0: Van més al seu rotllo. I potser són més dependents de nosaltres, els gossos, no? Malgrat que en gats també deu haver-hi de tot.
1: Sí, jo crec que el vincle és els gossos estan, bueno, tot el rato, no?
0: Sí.
1: Què fas? Què menges, no?
0: Sí.
1: Què tens?
0: Sí, estan pendents. Són la teva ombra, no? La Sene és la teva ombra, també, tot el dia, sí, no?
1: Ara ja no tant.
0: Ja no tant.
1: Ara
0: no
1: ja no tant, perquè no és bo tampoc que siguin gossos velcro, no? No és bo això.
0: No és bo tampoc.
1: No, però això és una cosa que els has d'anar ensenyant.
0: M'encanta això de gossos velcro, eh? Que van enganxats amb tot el dia. Avui seguirem parlant, doncs, d'això, de l'adopció i d'introduir aquests gossos en la nostra vida, en la nostra família. Em poses aquí, regla 333.
1: Sí. És, bueno, és com un ganxo, no? La regla del 333, perquè és fàcil de recordar, no? Que, primer, si adoptem un gos, és millor prevenir que curar. Bueno, amb tot, amb la vida és millor prevenir que curar, eh? Com deien les àvies. Llavors, quan adoptes el gos, si fas algunes coses al començament, doncs pots evitar embolics més endavant. I gastos, no? Perquè llavors has de portar-lo a l'escola i tot això. Llavors, 333, per què? 3 dies, 3 setmanes, 3 mesos. Què fem? Són els primers, no? Quan el gos ve amb nosaltres. Els primers 3 dies.
0: A veure.
1: Descompressió. Va? El gos no el molestem, el gos s'ha de, no? S'ha de relaxar. És un trauma pel gos anar de marxar de la situació que estava, sigui la que sigui, amb la protectora, amb la mare, el que sigui, i venir a un lloc completament nou amb una gent que no coneix, ell no ho ha triat. Llavors, descompressió. Com deia la meva besàvia, mam, caca i non. Saps? Sí. Menjar,
0: dormir,
1: sortir una miqueta i res diuen, més, res més. No fem festes, no convidem els veïns a que vinguin, no. Això,
0: tranquil·litat.
1: Tranquil·litat i bons aliments, no?
0: Molt bé.
1: Això els primers 3 dies, en general. Si tenim un gos molt peruc i això, bueno, ell ens anirà dient, pot ser una setmana, no? Però bueno, en general, en 3 dies...
0: Fem una mitjana de 3 dies.
1: Sí.

0: vegades, depèn de la situació de cada animal, necessitarà un període d'adaptació més llarg o més curtet.
1: Després ve les 3 setmanes. Les 3 primeres setmanes és l'habituació. El gos comença a aprendre quina és la rutina de la casa, quina és la rutina de la família, quan es menja, quan es dorm, quan se surt, no? Clar. Es comença, doncs, a acostumar a aquestes rutines que tots tenim, els hàbits, no? A quina hora se senten i miren la tele, a quina hora juguen amb mi, tal qual. Aquí és el moment que, si hem adoptat un gos que, ja, que no és un cadell, no, poden començar a sortir comportaments que potser no encaixen amb la nostra forma de vida. I aquí és on comencem a apuntar quines seran les coses que voldrem, no, corregir perquè no vagin a més. Eh? Perquè primer seran una mica tènues, no? El gos no s'atrevirà gaire, però ja veurem que...
0: Clar, i quan agafen la confiança.
1: Mira, aquí, mira, s'han deixat un entrepà, doncs, bueno, meu, no? I dius, ui! No. I després, després de les 3 setmanes, tindrem els 3 mesos, que aquí ja és la integració. És el gos ja desenvolupa el vincle amb la família que està, no? I nosaltres ja coneixem perfectament com és el gos ja està integrat dins de del lloc on viu, de la família i el que haurà de fer. I llavors ja tenim aquí, no? Si els problemes que hem vist durant el temps d'habituació hem sigut capaços de disminuir-los i treure'ls, i que el gos ha dit, vale, ja entenc de com va la cosa, no? Li hem donat 3 setmanes de marge.
0: Sí.
1: I si després coses continuen o van a més, per exemple, un borde sense parar cada cop que passa un cotxe per davant de la finestra, no? No, no podem estar així, no? O és que es pren tot, va a la cuina, puja a l'encimera i ens ho roba,
0: sí,
1: tot el que,
0: exacte,
1: hi ha. No, no, no pot ser, no?
0: No, no pot ser.
1: Coses d'aquestes, tant dins de casa com fora de casa. Llavors seria el moment amb el qual nosaltres, si tenim experiència, perquè ja en tenim molts altres gossos,
0: sí,
1: pues posem solució i ja sabem com. Però, si no, seria hora de contactar a un ensinistrador, un professional o una escola, i que ens facin una avaluació.
0: Compte, perquè tu has dit, si tenim experiència, ja sabem com fer-ho, però compte, perquè educar a tots els animals no és de la mateixa manera, és a dir, no funciona sempre les mateixes tàctiques, les mateixes maneres, no?
1: Sí.
0: És com, suposo que imagino que amb els fills, no? Cada fill és diferent, es comporta d'una manera diferent, i clar, cadascú necessita, doncs, encaminar-lo d'una manera diferent. Doncs amb els animals imagino que el mateix.
1: Exactament, és que ho has clavat. Sí, que, clar, cada animal és diferent, és igual. I això que has dit de comparar-ho una mica amb els fills és també perquè tu has de pensar que tens com un nen o una nena de 3 a 5 anys, permanentment, amb el gos.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: És així, perquè el còrtex frontal ells no el tenen tan desenvolupat per nosaltres, i raonar no raonen, no? Llavors, ells van d'instint. I l'únic que els hem d'ensenyar és a controlar aquest instint, no? I fer-nos a casa nosaltres. Llavors, sí, clar, a vegades tu tens experiència, però tens un gos que et sobrepassa. Llavors, també és el moment, el més aviat possible, de contactar un professional i que t'ajudi. Per què dic el més aviat possible? Perquè els gossos, igual que nosaltres, quan practiquen qualsevol comportament, es desenvolupa en un hàbit. I com ja sabem, els hàbits costen molt de treure. Va? És més fàcil treure un comportament abans que es transformi en un hàbit. Llavors, com més aviat puguem contactar, millor. Si diem, és que... clar, és un gasto i el pressupost no arriba per més.
0: Exacte.
1: Tingueu en compte que la majoria d'escoles i la majoria de professionals fan una consulta inicial gratuïta a vegades, vale? O si no, amb molt descompte. Amb la consulta inicial ja tens almenys una idea de què està passant, per què el gos fa el que fa. I després, a lo millor, no, pots dir, vale, pues solucionaré això primer i faré unes classes com una al mes i després aniré practicant. Vull dir, no s'ha de fer tot alhora. Ara, s'ha de posar solució perquè, si no, les coses van a més.
0: Deies que en aquest període de 3 setmanes, per anar observant l'animal i perquè es vagi adaptant, en aquestes 3 setmanes, si veiem un comportament que no respon al que nosaltres voldríem, cal rectificar-lo?
1: Sí. Sí. Amb això ara comencen a haver com dues filosofies.
0: Hi ha discrepàncies, no?
1: La gent que diu que no s'ha de rectificar, no? I les persones que creuen que sí que s'ha de rectificar el gos, no? Ara hi ha com una filosofia de dir, no, és que el gos no se li diu no. Jo crec que això no funciona al final. Funciona amb alguns gossos que ja tampoc són extrems, no? Però penso que el gos, com que no raona, i la capacitat que ell té és només de reaccionar a lo que se li presenta al davant, no? Els estímuls que hi ha, ha de tenir molt clar el que es pot fer i el que no es pot fer. Si això no ho té clar, s'equivocarà, estarà confós, no sabrà. Per exemple, puc pujar al sofà o no puc pujar al sofà? Això ha de tenir clar. És un sí i sempre ha de ser sí.
0: I des del primer dia, entenc.
1: Exacte.
0: Perquè si li deixes 2-3 dies i després li dius que no, l'animal al final estarà confós.
1: Bueno, si t'has equivocat i li dius que sí els primers dies perquè és nou i tot això, i després dius no, mare de Déu, això és un munt de pèl, no. Si després sempre fas no, bueno, ell ho aprendrà.
0: Aquell hàbit es corregirà i llavors s'aprendrà de què allò no s'ha de fer.
1: Exacte. El que hem de ser és consistents. No podem ser febles.
0: No, evident. Ai, quina carona, va, vinga, puja. I un altre dia li dius que no, l'animal estarà confús totalment.
1: Sí, sobretot, amb el menjar a la taula.
0: Sí.
1: Que quan venen amb aquella cara que diu, oh, sembla que faci 2 anys que no ha menjat res.
0: Sí, pobret. I després li mires la panxa i dius, Déu-n'hi-do.
1: Pues no. Hem de tenir sempre clar això. El món del gos, les normes han de ser blanc i negre. Llavors, li hem de dir que no, clar. Li hem de dir que sí i que no. Llavors, li hem de fer entendre, perquè dir-ho no és res per ell. Ell no ens entén, les paraules. Clar. Però llavors, què hem de fer? Hem d'associar el sí amb un premi, val? Perquè vegi, uau, això paga.
0: Clar.
1: Això ho faig
0: bé. Té recompensa.
1: Clar. I llavors va entenent...
0: Que una xutxa, oh, que bé. Doncs si ho faig així, sempre n'hi haurà xutxa.
1: Exacte. Bueno, no sempre, però...
0: No sempre, però al principi ha de ser així, entenc.
1: Associem, no?, aquella paraula, sí, o aquell fet de vaig cap aquí i abans d'anar d'estampida, quan em posen el menjar, m'espero que em diguin que hi puc anar, ho associarà amb un valor molt positiu, per tant, ho farà més. Val? Això paga, ho faig més. Però, és clar, el no també li hem de fer entendre. Llavors, el no ha de venir associat al principi amb una correcció.
0: Clar.
1: Amb algú que sigui, no?, que l'aturi. I que ell entengui que si faig això, no només no paga, és que és desagradable una mica. Però no ha de ser una cosa física. No? Llavors, les persones que diuen no, és que el gos no se li pot dir que no i tal, no? Tenen por perquè hi ha algunes persones que es passen i el peguen o li fan mal físicament.
0: No cal arribar a aquest extrem.
1: És cosa d'energia. És l'energia forta que surt de tu. Val? Llavors, li has de dir que no o li has d'impedir i, a més, no té premi.
0: Clar, perquè el to de veu també és important. Potser les paraules no les entén, però sí la forma com ens comuniquem. Perquè si li dius, no, carinyo, no, això no ho has de fer... Clar, si ho dius així de suau, potser l'animal, clar, no entén el que diu, però, bueno, no és un to així que es pugui cohibir. En canvi, si és un no rotund, potser aquest no, aquesta manera, doncs l'entén d'una altra... Ep, alguna cosa aquí ha canviat, no? Entenc jo que hauria de ser així, no ho sé, Mape.
1: És completament així, si no fes la prova.
0: No, t'ho dic perquè amb els meus animals ha funcionat.
1: Exacte.
0: Clar, però també hi ha persones que diuen això no s'ha de fer així, clar, és el que tu deies, la manera d'acostumar els nostres animals, doncs no, depèn del professional o depèn de la persona, doncs pot ser ben diferent.
1: Jo penso que hauríem de pensar una cosa. L'energia,
0: sí,
1: no?, en què diem alguna cosa, no fa mal. En el gos no li fas mal.
0: No. Clar que no.
1: Però li pots salvar la vida. Per què? Perquè si no vols fer això i no pots solventar el problema, i el problema es va fent més gran i més gran i més gran, i arriba un moment en què dius la convivència amb aquest gos és impossible.
0: Clar.
1: Què passa?
0: Doncs...
1: Què fem amb el gos?
0: Clar, exacte.
1: Les protectores estan plenes de la solució d'aquest problema, no? Llavors crec que no. si al gos li deixem ben clar. És com, mira, jo sempre dono les persones que venen a ensinistrar-se, sempre els hi faig l'exemple. És com el forn. Vale? A tu de petita et diuen, a mi la meva àvia m'ho deia, nena, no toquis el forn que està calent. Com que jo era molt curiosa, encara ho soc, ja em vam dir que no. Jo estava super intrigada amb aquell forn calent. El dia que li vaig posar el dit, què va passar? Només li vaig posar una vegada en tota la meva vida.
0: Ja vas aprendre la lliçó.
1: Exacte. Val? Sí que m'he cremat altres vegades amb el forn, però ha sigut
0: sense
1: voler.
0: Però eres conscient que jo no era bo per tu.
1: Jo crec que la vida, no, ens ensenya com aprenem els animals mamífers, no? Sí. I el gos és molt semblant a nosaltres.
0: La qual cosa cal fotre's una hòstia per aprendre que jo no es cuc bé, eh?
1: Exacte. Llavors, jo no dic que li poseu al forn.
0: No cal,
1: però... amb un bon no rotund, amb una conseqüència no rotund, perquè el gos és un animal que ho vol fer bé. Ell vol fer-ho bé i vol que estiguem contents. És un animal molt noble, la veritat. Llavors, ell això ho sent, no? Aquesta energia la llegeix molt bé. El gos llegeix dues coses superbé. La nostra energia i el nostre llenguatge corporal. Tot el que més és secundari.
0: Clar, quan portem a casa, quan incorporem un membre que és un cadell, potser sigui com a més fàcil, malgrat que hem de tenir una paciència, eh? Vull dir... És a dir, allò que et diuen també, si és un gos que de jovenet és molt enèrgic, ui, es tranquil·litzarà d'aquí un temps, no? S'ha de tenir també la seva paciència. Però, com diuen, són com esponges, no? Que van aprenent amb tu i tenen aquesta facilitat, no? D'absorbir, d'aprendre molt més la informació. En canvi, quan es tracta d'un gos que ja és adult, el que dèiem, no? Que ja ve amb uns hàbits, ja ve amb uns costums, amb una manera de ser, que potser ens costarà una miqueta més, o no, a l'hora de corregir aquells comportaments que no s'adapten al que volem.
1: Bé...
0: També depèn de l'animal, suposo, no?
1: És una cosa estranya que no la creus fins que la veus. Però, a diferència de nosaltres, com que el gos normalment reacciona a l'estímul que té davant, és com un nen, no? Ja hem dit, de 3 a 5 anys.
0: Sí.
1: Que veu un company que té un caramel i no pensa. Ell, en el cap, li diu, jo ho vull, i la mà se li en va i l'agafa. Ja està. El gos és igual. Per tant, quan canvia l'estímul, nosaltres, per exemple, al gos li és més fàcil canviar el seu comportament. I hi ha vegades que tens un gos que ja és adult, que, per exemple, reaccionar abordant pel carrer quan veu un gos, cosa que ens passa molt. Va? Quan el propietari canvia el seu comportament, el gos canvia també el seu automàticament. A vegades sembla màgic, no? A vegades això aquests que veiem per la televisió, aquests encantadors de gossos i tal, que en mitja hora tenen el gos arreglat, aquest és el fenomen. No? Canvies tu, fas les coses exactament com s'han de fer i el gos respon allò, perquè no té més remei que respondre, és el teu mirar.
0: Sí, és curiós, però jo ho he comprovat. Eh?
1: Que sí?
0: Ens posem tensos davant d'una situació i això li transmetem a l'animal.
1: Exacte. Per tant...
0: I en el moment en què jo et relaxes i el teu comportament davant d'aquella situació és més, no sé, com a tranquil·la, l'animal al final també es posa amb aquesta energia, no?
1: Reflexa la teva. És que
0: curiós,
1: realment reflexa la teva, és el teu mirall d'energia. Si tu vols saber com estàs, mira't el gos. Però el que deia sí és veritat. Clar, si tens un cadell que no sap res, és molt més fàcil.
0: És molt més fàcil
1: ensenyar-li. Però, a diferència de nosaltres, als gossos vells també els hi pots ensenyar coses noves i ho aprenen i ho fan. Sí.
0: I si no... a un professional que ens assessori, si més no.
1: Sí.
0: Perquè a vegades pensem que estem actuant bé davant d'això, d'ensinistrar els nostres animals, i a vegades no ho estem fent bé del tot. O el que servia per un animal, el que dèiem abans, no serveix el mateix per tots.
1: Mira, jo ara et diré un secret.
0: Quin secret? A veure.
1: Inclús nosaltres, els professionals, quan hem de treballar amb un gos nostre o un gos difícil, anem a un altre professional que ens miri com ho fem i ens digui si tenim si estem fent la mecànica ben feta i tal. Perquè tu mateix, quan estàs al moment fent-ho, no et veus tot el que fas, no? Els moviments corporals, que és el que llegeix el gos. Per tant, nosaltres mateixos anem amb professionals per assessorar-nos i perquè ens mirin i ens diguin no, mira, veus, aquí és on falles, aquí estàs massa tard, aquí és quan el gos fa això, hauries de fer això i no això. Per tant, si tu no ets professional, encara més raó de més per anar amb un professional. I no és perquè digui que has d'anar i pagar i gastar-te els diners, sinó, ja et dic, hi ha moltes vegades que la consulta sola ja et diu molta cosa i després pots decidir.
0: A vegades amb quatre indicacions són suficients. Exacte. O a vegades, depèn de la situació, doncs cal dedicar-li més temps.
1: Exacte, exacte. I també direm una última cosa, i és que hi ha molts sistemes ara per ensinistrar el gos, no? Hi ha el tot positiu, el lliure de força, l'equilibrat i tal. Si tu tens un professional que tu t'hi avens, no?, personalment, i que veus que tracta bé el gos i que té una reputació de que ja ha ajudat altres gossos, qualsevol sistema, amb un gos normal, no?, que no tingui un problema de comportament greu, t'arribarà a l'objectiu. Vull dir que el que has de fer és no anar canviant d'un sistema a l'altre, d'un a l'altre, no voler anar més ràpid, perquè estem ensinistrant un organisme, no?, que és, no és analògic, no és, no és un robot, no?, i no és un ordenador. És un organisme biològic i necessitem temps, i ell, el gos s'arreglarà i ho farà bé. Un dia dirà, oh, mira, ja ho ha fet bé. Ja està, s'ha arreglat tot.
0: Va bé, ho hem d'anar deixant en aquest punt.
1: Sí, sí.
0: Ens retrobarem d'aquí dues setmanes parlant del comportament dels nostres animals, dels nostres gossos. Alguna cosa que vulguis afegir?
1: Et diré, bueno, avançaré una mica.
0: Avança'ns.
1: D'aquí dues setmanes parlarem què ens diuen els gossos a nosaltres, del seu llenguatge.
0: Val, doncs està molt bé, perquè a vegades jo sé que per les postures, per la manera d'actuar, doncs hi ha un llenguatge que a vegades no el sabem interpretar, també. Vull dir que està bé que parlem d'això. És això el que volíem parlar la setmana, d'aquí dues setmanes?
1: Sí, el llenguatge corporal dels gossos i què ens estan dient.
0: Doncs amb la Mapé i també la Sene, que l'acompanya, és la seva gosseta, que també ha vingut aquí a la ràdio avui a veure'ns. Molt bon cap de setmana, Mapé, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Els Maroon 5 amb una de les seves grans cançons. És aquest Maps que publicaven ja fa temps, fa anys enrere, i és una molt bona proposta, ja que els Maroon 5 és sinònim d'èxit, de garantia d'èxit. Doncs vinga, amb aquestes propostes musicals arribem a les 9:55. Fem pausa i tornem de seguida.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: En un moment, en temps d'actualitat, en el Calafell Matí d'aquest divendres, parlem de la 8a edició de l'històric trail de Calafell, que es va presentar ahir a la tarda. Abans, més música.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

0: és el Heaven is a Place on Earth, una de les grans cançons del 1987. Cançó que ens portava la Belinda Carlisle. La cançó va arribar al número 1 en els Estats Units, també en les llistes britàniques, una melodia vibrant i un missatge que ens recorda que el paradís és al costat de la persona que estimem.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Vinga, arriba l'espai d'actualitat d'aquest divendres.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Aquest dijous per la tarda s'ha fet la presentació de la 8a edició de l'històric trail de Calafell, que se celebrarà el pròxim diumenge 15 de novembre. La 8a edició de la prova reunirà fins a 700 participants i tornarà a combinar esport, natura, patrimoni històric i solidaritat. Els participants podran escollir entre dues curses de 18 i 10 quilòmetres i una caminada popular de 10 quilòmetres. L'Historic Trail recorrerà diversos espais del patrimoni de Calafell i comptarà amb escenificacions teatralitzades al llarg del recorregut. Enguany, a més, una part dels beneficis es destinarà a Pallapupes i al Javent, una jornada esportiva i festiva que posa en valor el territori i el seu patrimoni. Escoltem l'entrevista amb l'Ignasi Moreres, és membre de l'organització.
3: Doncs és la 8a edició de l'Historic Trail Calafell. Una novetat important és que ens n'anem al novembre i que en lloc de habitualment acostumava a ser la primera quinzena d'octubre, ens n'anem al 15 de novembre, però llavors això el que ens farà és que es retardarà mitja hora l'inici de les dues curses. En canvi, el plantejament que fem sempre, que són dos recorreguts, una de la cursa llarga de 18 quilòmetres i un recorregut curt, que serà tant la cursa curta com la caminada, això ho mantenim tot igual. També en relació a l'any passat vam fer una novetat molt important de canvi de recorreguts i aquest any la mantindrem. Farem la cursa llarga es dirigirà cap a la muntanya del Castell de la Muga i tornarem per la zona del Castell de la Talaia. I la cursa curta doncs, també seran uns camins molt propers a la Talaia i que esperem que caminadors i corredors doncs, passin una molt, molt bona jornada.
4: Parlant una miqueta també és una cursa benèfica, el que es recapta doncs, va a una finalitat solidària. Parla'ns una miqueta dels beneficiaris del que es reculli.
3: Doncs sí, per una banda, aprofitem per anunciar que l'entitat beneficiària principal serà Pallapupes, doncs com molta gent coneix, doncs és una entitat molt arrelada a Catalunya, doncs de pallassos que acompanyen a pacients d'hospital. Van començar amb nens petits i nenes, però també doncs acompanyen a gent gran. És una entitat doncs que creiem que aquests diners faran molta falta. I també un canvi important d'aquesta edició és que som molt conscients de l'impacte que genera la cursa curta i la cursa llarga i llavors doncs, som conscients que hi ha d'haver també una part dels diners recaptats que creiem que han d'anar a una entitat medioambiental. Val? Llavors també volem comunicar que una de les entitats principals de la comarca, com és el grup ecologista del Vendrell, el Gevent, doncs, també rebrà una part perquè som conscients que l'impacte que generem doncs, també ha de revertir d'alguna manera en la conscienciació de la gent i creiem que fa molt bona tasca aquest grup del Vendrell i que creiem que una part també anirà cap allà.
4: Aquesta donació econòmica solidària es aconsegueix a través de les inscripcions de les diferents curses. Parla'ns en quin moment estan les inscripcions i les places i també, com sempre, em sembla que el límit eren 650 persones. Explica'ns una miqueta en quin moment ens trobem.
3: Doncs la veritat és que l'acollida que ha tingut la cursa, com cada any, ha estat excepcional. Pensàvem que potser amb el canvi de data i sent el novembre no tindria tan bona acollida. En canvi, a data d'avui ens trobem que queden una vintena només de dorsals disponibles, o sigui, creiem que entre avui i demà potser ja exaurirem. El que farem a la gent que ho vulgui saber és el dia abans de la cursa, la recollida de dorsals, socials, farem l'opció d'inscriure's el dia abans a la cursa. Per tant, qui s'hagi quedat sense dorsal, que vingui el dia abans i fent una cua ordenada, doncs tindrem una cinquantena de dorsals més, perquè creiem que hem de posar un límit a persones que poden anar per la muntanya i que han de ser 700. Per tant, posarem aquest límit de 700 corredors, però la veritat és que les inscripcions estan pràcticament exaurides.
4: Amb aquesta donació dels participants, què tenen dret? És a dir, no sé si tenen, aconsegueixen una samarreta, explica'ns una miqueta.
3: Sí, totalment. Amb el pagament de la inscripció va inclòs el dorsal, que porta un xip, va inclosa també una samarreta, que som conscients de que les samarretes de l'Historic Trail sempre tenen molt èxit, agraden molt i estan molt, molt demanades, i també inclou, evidentment, doncs, els avituallaments que durant la cursa tenen accés. També a l'arribada, doncs, hi ha un entrepà de botifarra, o sempre hi ha una opció vegana, qui no la desitgi, i doncs a participar una miqueta a la festeta posterior, que també té molta anomenada. Hi ha servei de fisioteràpia, hi ha servei de guardarroba. Per tant, vull dir que realment, doncs, es tracta, doncs, de participar en tota aquesta jornada.
4: Per aquells que no coneguin aquesta cursa, explica'ns una miqueta, perquè combina, doncs, el fet de córrer per la natura, també combina això el patrimoni històric de Calafell. Explica'ns una miqueta per aquells que no coneixen la cursa.
3: Doncs, de fet, el seu nom ja ho indica una mica, no? Som Historic Trail Calafell. O sigui, per una banda, doncs, perquè evidentment s'organitza aquí a l'entorn de Calafell, del castell de Calafell, som una cursa de trail, o sigui, realment venen bastanta gent a competir, a córrer per la muntanya, i que tenen una missió una miqueta competitiva, que venen a guanyar, no? I però també, doncs, és fer arribar a la gent, doncs, de la comarca, i això, doncs, els camins de Calafell, en un entorn molt, molt agradable i també històric, no? Aquí som molt conscients, ja no només la sortida i arribada, que és aquí al castell, sinó que passen zones properes al castell de la Muga, passarem també pel poblat antic de Montpaó, la Talaia, de Calafell. O sigui, realment hi haurà unes zones, doncs, històriques i de patrimoni, perquè puguem ensenyar també el patrimoni tan ric que tenim, no? També a la vegada ens caracteritzem per som esgangalats i paterols, en el sentit en què ens agrada, doncs, també que algunes de les zones que van passant els corredors i caminadors es trobin a escenificacions teatrals, no? I doncs, llavors, no volem avançar sorpreses, però sí que hi haurà diferents llocs on els corredors es trobaran aquestes sorpreses durant el camí, i que seran, doncs, també la gent que ve de fora ens diu que els agrada molt la cursa per aquests motius.
4: I ja em deies que falten encara unes setmanes i ja és tot un èxit, gairebé totes les inscripcions complertes. Parlem una miqueta de l'evolució del bagatge d'aquesta cursa, més que consolidada, evidentment, que porta, entenc, a corredors d'arreu de la comarca i de lluny d'aquí, també.
3: Sí, totalment. Ja som la vuitena edició, o sigui que realment estem molt, molt satisfets. És una cursa molt consolidada. Aquest any, amb el tema de l'octubre, es va retardar. Ja teníem moltes peticions i ens preguntaven: escolta, com és que encara no ho heu mogut? Diu: no, perquè serà una miqueta més tard. I realment és una cursa que ens ha sorprès molt, perquè no només té participació de corredors locals o comarcals, sinó que ve gent, doncs, del Vallès, del Camp de Tarragona, ve gent, alguns del Maresme, i doncs perquè consideren que és una cursa que s'ho passen molt bé, que és un molt bon lloc d'entrenament, però també que es diverteixen i se n'adonen de que, sorprenentment, a Calafell, no? Doncs, ja no només hi ha patrimoni històric, sinó també hi ha, doncs, natura, muntanyes molt interessants, molt bones vistes, de manera que esperem que ens acompanyi el temps i que passar molt bon dia.
4: I per últim, preguntar-te sobre l'organització. Clar, moure tants corredors, tants participants, al llarg de tants quilòmetres, suposo que aquí també necessiteu potser l'ajuda de voluntaris. Suposo que l'organització ha de ser molt completa.
3: Totalment, perquè ja no només l'organització prèvia, sinó durant el dia de la cursa necessitem gent que estigui repartida per la muntanya, per organitzar tot el tema de l'arribada i els entrepans i això, i per tant, sí, aprofitem aprofitem aquí també doncs, a l'oportunitat que ens dona Calafell Ràdio també, doncs, per si hi ha algú, si hi ha voluntaris interessats en ajudar-nos, ja sigui a la muntanya o així, que es posin en contacte amb nosaltres via les xarxes socials, i que la veritat és que els posarem en un grup. També és una experiència, per tot molts d'aquests que han estat voluntaris en algun moment a l'Historic Trail Calafell, doncs han passat molt bon dia, i esperem que ser prou gent per poder-la fer.
4: Per últim, preguntar-te, organitzeu Paterols, els Escangalats, però també amb l'Ajuntament de Calafell, i és a dir, com està sent doncs, aquesta sinergia?
3: Doncs ja tenim, ja és una cursa molt, molt consolidada per part de l'Ajuntament de Calafell. Sempre ens posen també moltes facilitats en l'organització, en la contractació doncs, de les assegurances corresponents, en la, també el poder disposar d'espais suficients a nivell doncs, de preparació i doncs, de disseny doncs, de les diferents logos, cartells, etc. Llavors, doncs, com que estem també molt compenetrats habitualment amb Calafell Històric i amb la regidoria de promoció de ciutat, doncs cap problema, ja ho tenim ben organitzat i esperant que arribi el dia.
4: Doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta cursa.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: També hem parlat en aquesta presentació de la 8a edició de l'Històric Trail de Calafell amb la regidora de promoció de la ciutat, la Lluïsa Lastra. L'escoltem.
5: A l'Històric Trail no ens tenim d'oblidar que es fa gràcies a la participació que tenim de tots aquests voluntaris que després estan col·laborant, no només amb els preparatius, sinó que també després estan a la cursa, com durant tota la caminata, des de l'inici fins al final. Sense ells no seria possible. Per la banda de l'Ajuntament sí que es fan tot el que és l'expedient, si hem de donar suport a una sèrie coses, hi ha quatre despeses, però gran realment és el que sempre diem, no? Les persones que hi ha darrere, que són els que fan que després aquests actes doncs, tirin endavant, que engresquin a la gent, que a més després ho veus, que rapidíssim s'esgoten el que són els dorsals, o sigui, nosaltres ho veiem superbé, estem molt contents, i bueno, és la 8a, o sigui que amb no res arribarem a la 10a. Sí, bueno, a través d'aquestes activitats, així, aquesta cursa, i també per el qui no pot fer-ho corrent, doncs, que té les caminates, doncs el que poden anar veient doncs, és també el patrimoni, que no és aquest patrimoni que sempre acostumem a veure, com dir, el castell és més visual, el que és a la Ciutadella, la Casa Barral, aquí poden veure la Cova Foradada, poden veure altres, que a través de caminets passes per espais, per camins, que trobes cases de pedra seca, doncs és una manera també de poder-ho veure, de poder-ho conèixer i saber doncs, que el que és aquí a la zona doncs, també ho tenim, que moltes vegades veiem coses, sabem coses que són de fora del municipi i és allò de dir, ostres, que això ho tenim a casa. I alhora també doncs, atraus doncs, molts visitants que són de fora i que no només venen a Calafell per sol i platja, sinó per activitats com aquestes així.
4: Doncs gràcies, Lluïsa.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Una cançó que no necessita gaire presentació. Tothom la coneix, eh? Déu-n'hi-do l'èxit d'aquesta col·laboració entre Lady Gaga i Bruno Mars, el Die With A Smile, cançó imprescindible que de tant en tant es va apropant aquí a la nostra sintonia, la nostra proposta musical, aquesta selecció que fem entre espais d'actualitat i entreteniment. Tenim bones cançons aquí a la ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Anem camí de 11:15, moment que arribarà Parlem del Clima amb la Júlia Crespin, que malgrat la tenim de vacances i de lluna de mel, també recuperarem un dels espais emesos del Parlem del Clima. Abans, més música, més cançons i festa i drama amb la Maria Jaume.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2:30, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. Són les notícies, o els titulars de les notícies, que a partir de 2:15 del migdia ens ampliarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els titulars ens els avança ara mateix en l'avanç informatiu. Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre.

0: Gens. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: En punt, 11:45 del matí. Bon dia i bona hora. Doncs vinga, ha arribat el moment d'engegar una nova edició del Parlem del Clima. I és que aquest pont del Pilar, bona part de la península Ibèrica, també de les Illes Canàries, estaran pendents del cel, perquè una dana situada entre el golf de Cádiz i l'arxipèlag canari podria deixar pluges i tempestes en diversos punts del territori al llarg d'aquest cap de setmana. Nosaltres, en canvi, arreu de Catalunya, sembla que quedarem al marge d'aquesta dana. Per tant, de moment, aquí no haurem de treure paraigües, perquè ja els hem tret i bastant, eh? I parlant de danes, justament ara fa un any enrere parlàvem de les danes, aquí al Parlem del Clima, amb la doctora en Oceanografia i Climatologia de Calafell, la Júlia Crespin, que com que la tenim de vacances i de lluna de mel, el que fem és recuperar aquest espai ara més fa un any enrere parlant de les danes. L'escoltem.
1: Avui parlem de les danes, sí, sí. I és que és una notícia que ha sortit aquesta setmana. Em penso que això s'ha decidit, bueno, s'ha publicat, s'ha fet públic el dilluns, que va ser el meu aniversari.
0: Sí, per molts anys.
1: Que ho vaig dir la setmana passada.
0: Sí, per molts anys. Què tal? Com portes tenir un any més?
1: Fatal, ja, ja ho has vist, que avui estic molt distreta.
0: Bueno, sí, avui estàs una mica dispersa, però és igual. A veure, potser també és la meteorologia.
1: És el temps, és el temps.
0: És el temps que ens afecta a tots d'alguna manera, eh?
1: Sí. Doncs avui comencem amb una pregunta senzilla però potent, és que què passa quan una dana se li posa nom propi? Primer recordem que són les danes, que són aquestes depressions atmosfèriques que a vegades doncs, deixen caure aquests diluvis com en el cas que va passar a València l'any passat per aquesta època.
0: Un any, sí, sí.
1: Ara farà un any. Doncs a partir d'ara el que s'ha decidit és el que comentava aquesta setmana, que les danes més adverses, aquelles que són capaces de provocar doncs, grans impactes, bueno, que són fortes, tindran un nom. És a dir, com així les borrasques, alguns temporals, com per exemple el temporal Glòria.
0: Exacte.
1: Doncs ara també les danes tindran nom. Això no és només un gest simbòlic o que pot semblar una tonteria, sinó que darrere hi ha un fons de com comencem a entendre aquest clima que cada cop doncs, està sent més complicat, més tèrbol, no? Com dèiem.
0: Sí.
1: Fins ara només les grans borrasques tenien aquest privilegi, les tempestes com el Glòria, el Filomena, van ser batejades amb noms que tots recordem, segurament. També tenim els huracans, no? Que hi ha l'huracà Milton, que vam parlar la temporada passada.
0: Clar, això em fa pensar molt en aquests esdeveniments meteorològics, sobretot els que venen dels Estats Units, que ja en pateixen molts.
1: Exacte.
0: Sobretot ara que és l'època que hi ha huracans i d'aquests temporals i tot això, no? Cadascun d'ells té un nom.
1: Exacte, i per això ara s'ha proposat, a partir d'aquest mes d'octubre, la EMET, que és l'Agència Espanyola Meteorològica, i també doncs, les agències meteorològiques de Portugal, França, Bèlgica, Luxemburg, Andorra, han arribat a aquest acord, i fer el mateix amb les danes. Per què? Primer, volen evitar que el concepte de dana s'associï automàticament amb una tragèdia molt gran, perquè amb el que va passar a València, què passa? Que ara quan parlem, ve la dana Alice, no? Perquè ara en aquesta que ha vingut se l'ha anomenat Alice.
0: Aquesta que ens ha afectat i que afecta ara més cap al sud?
1: Exacte, és la Alice.
0: Es diu Alice?
1: Sí. I quin és l'objectiu? Doncs que no s'associï doncs, a aquesta desgràcia que va passar, per exemple, a València. Pot ser una dana adversa.
0: Però quan diguem dana Alice, per exemple, o la que hagi de venir, la dana Júlia, per dir alguna cosa, clar, ho associarem, sempre tindrem el record del que va succeir fa un any a València.
1: Exacte.
0: Una cosa va vinculada amb l'altra, i potser l'objectiu és no vincular-ho tant, però al final tots ho farem si diuen la dana tal.
1: Bueno, és una miqueta de tot. El

0: Que volen fer, la Dana, com deia, que és una depressió ja de nivells alts, pot provocar aquestes pluges intenses, però això també pot passar sense que es provoquin tants danys com el que va passar a València. Posar nom només a aquestes danes que tinguin un potencial d'alt impacte, primer de tot ajudarà a matisar informació i millorar la comunicació. Això també ajuda a millorar, a reforçar la percepció del risc entre la ciutadania. Recordem que quan va haver la Dana a València, un dels grans errors o dels grans problemes que vam tenir és que no hi havia suficient preparació, perquè hi havien hagut altres danes, no havien sigut tan preocupants, no? Llavors, què passa? Que dius, bueno, no, això serà només pluja. No, cuidado. La Dana, que té un risc potencial alt, preparem-nos, perquè no passi el que va passar, no? El que passa també amb la comunicació és que si ara comences a parlar d'una dana, sempre es parla de danes, cada cop n'hi ha més. Com diem, un oceà més escalfat fa que hi hagi més temporals en aquesta època, genera aquestes danes, que en vam parlar la temporada passada. Hi ha un episodi que és molt... Bueno, jo crec que va quedar molt xulo explicant què era una dana. Llavors, millora també, doncs, a vosaltres, els que us dediqueu al món de la comunicació, poder diferenciar entre una i una altra. Que tu, quan busquis al Google Dana Alice, et surti la informació d'aquesta dana que vindrà, no de l'octubre del 2024.
1: Està molt bé, sí, perquè en qualsevol cercador que vas a internet a buscar informació, si fiques poses dana, però clar, sí, tot potser et porta al desastre que va haver-hi, doncs, aquest temps enrere.
0: Exacte. A més, com ja passa amb les borrasques, els huracans, etc, els noms es triaran amb una llista acordada entre països. Seran 21 noms i s'alternaran entre masculins i femenins.
1: És a dir, que quan acabem la llista, que esperem que triguin molt, perquè si no, no voldrà dir que és molt sovint el que passa això amb les danes, tornaran a repetir el nom. És a dir, i serà alfabèticament, entenc, per aquest ordre...
0: Alfabèticament...
1: Clar, perquè hem començat per la A...
0: Per la A, Alice, i la segona B potser serà Bruno o Benjamin, no ho sé. La
1: Oberta.
0: Veritat és que no ho he mirat, eh?
1: No, perquè han de ser noms així que s'entenguin a tots els, a tots els països.
0: No ho sé si tornaran a començar, poder l'amplien. Si tornarà a començar alfabèticament, però potser un altre nom femení que comenci a mà. No ho sé.
1: Bueno, esperem que això trigui molt,
0: exacte,
1: que passi a tornar a començar una llista.
0: Com deia, això de posar noms a les tempestes no és només una curiositat meteorològica, és una estratègia que va més cap a la comunicació. Com va explicar la ministra i vicepresidenta tercera, la Sara Aegesen, no sé com es pronuncia aquest nom, és del govern espanyol, aquesta mesura vol ajudar a fer arribar la informació a la gent i millorar, doncs, aquesta percepció. Quan una tempesta té nom, un, és més fàcil recordar-la. Si nosaltres diem el temporal Glòria, bueno, recordem perfectament gener del 2021, si no m'equivoco, o 2020, 2021, no, Ferran? No sé si el temporal Glòria...
1: Ostres, li has preguntat a una persona que té memòria de peix.
0: Jo penso que va ser gener del 2021, ara no m'ho he apuntat, he pecat en això, però quan una tempesta té un nom és més fàcil recordar-la, seguir-la a les notícies, preparar-se... És a dir, ens dona una mica aquesta eina de preparació. A banda de que la ciutadania pot reaccionar abans, les administracions també es poden activar i organitzar-se amb més coordinació. També els mitjans de comunicació poden mantenir una coherència en el missatge. Si totes es refereixen amb el mateix nom, és molt més senzill, perquè si tu ara fiques la ràdio i escoltes que el Ferran està parlant de la Dana, no saps si t'està parlant del que va passar l'any passat o si t'està parlant de que ara vindrà una Dana.
1: Exacte.
0: Sobretot, això relacionat amb la Dana de València, que les danes deixin de ser aquest monstre meteorològic difús que ara... Per aquesta experiència recent, la veiem, doncs, només l'associem a aquest desastre tan gran, perquè la ciència meteorològica, igual que la climàtica, també necessita, doncs, aquestes bones narratives. Va haver la Dana, el temporal que vam tenir ara al juliol, per exemple, doncs, ens vam preparar prou bé, jo crec. No? Aquí, a Cubelles, sí que va haver aquest desastre a la desembocadora del Foix,
1: sí, és
0: però
1: veritat.
0: Tothom vam rebre les alertes, va ser, bueno...
1: La qüestió és que, si tenim la informació i ens posen doncs, en coneixement del que pot passar si tenim la informació, les conseqüències, almenys personals.
0: Exacte.
1: Les materials potser no les podem controlar.
0: Exacte.
1: Però almenys les personals es poden evitar aquests desastres, com per exemple aquest pare i aquest fill que van creuar amb el vehicle per una riera recentment i se'ls van portar doncs,
0: sí.
1: El corrent de l'aigua. Doncs això és un desastre.
0: Sí.
1: Qualsevol pèrdua humana és un gran desastre. Si tenim la informació, això ho podem evitar.
0: Exacte.
1: No el material, dèiem.
0: Exacte. I el context és doncs, que aquesta decisió arriba en un moment on la península Ibèrica està especialment exposada a aquests fenòmens, a aquests esdeveniments extrems. Com comentem en tots els programes, crec, Ferran, que el canvi climàtic fa que aquests esdeveniments siguin més freqüents i
1: Exacte.
0: Més intensos. Aquest mateix estiu, aquí a la península Ibèrica, hem perdut més de 640.000 hectàrees cremades pels incendis forestals. En vam parlar al primer programa d'aquesta temporada. I només fa un any doncs, vam tenir la d'anar el 2024 que va provocar aquestes pluges torrencials que encara no s'han acabat de recuperar en moltes localitats. Per això, des del Ministeri per la Transició Ecològica es parla d'aquesta preparació i és que el govern vol aprovar un pacte d'estat davant l'emergència climàtica. Aquesta nova manera de comunicar el risc d'aquesta forma, amb aquesta nomenclatura, forma part d'aquesta estratègia. Estar millors preparats i anticipar-nos a les emergències per actuar plegats. No només això, si és que una altra notícia que volia relacionar és que els sindicats també comencen a parlar del clima. És interessant com aquesta discussió ja només s'està quedant tancada en els cercles científics o més aviat polítics, sinó que aquesta setmana precisament els sindicats de les Comissions Obreres i la UGT també han dit la seva. L'Unai Sordo, el secretari general de les Comissions Obreres, recordava que la crisi climàtica no és una hipòtesi, una realitat, i que si no canviem de rumb, doncs el clima de Madrid podria semblar-se al de Marrakeix. Això també té implicacions per als treballadors, les condicions dels treballadors en aquestes onades de calors extremes, en aquestes pluges torrencials. I des de la UGT, Fernando Luján parlava de les tres grans advertències del canvi climàtic al territori espanyol que hem tingut en els últims temps. Els incendis del 2022, la d'anar el 2024, els focs d'aquest estiu. Diem que l'Espanya buidada s'està convertint en una Espanya cremada. És una frase que ressona com molt negativa, però jo crec que ens l'hem de prendre com una alarma. Posar aquests noms, aquestes danes, més aviat per entendre el que està passant, no per banalitzar. No és cap caprici mediàtic que s'hagi decidit això, és una manera de fer més tangible una realitat que sovint sembla abstracta, però que cada cop és més present, i és el risc climàtic, aquesta nova realitat on cada cop tenim més tempestes, més incendis, més calor, més de tot. Quan una dana té nom, podem parlar-ne, preparar-nos, connectar-la amb la memòria col·lectiva. Però també hi ha un perill que no volem confondre el nom amb la naturalesa d'un problema. No és l'Alice, el Bruno, la Clara, qui causarà aquests desastres, sinó un clima que cada cop s'està tornant més extrem, més volàtil, però sobretot més imprevisible. Recordem que les previsions meteorològiques venen guiades per models, que en això sí que és en el que jo em dedico, i si aquests models estan guiats per unes equacions de com el clima ha sigut els últims 100-200 anys i cada cop tenim més caos, això és més difícil de predir. És més complicat adivinar o calcular què és el que passarà. Les danes tindran nom propi, però darrere de cadascuna hi haurà històries humanes, decisions polítiques, conseqüències socials i, doncs, el que explicàvem a vegades aquests desastres. Això és el que realment importa. Potser posar noms a les tempestes ens ajudi també a posar nom al que realment està passant, i és que és un país, un territori que s'està adaptant a canvis, al canvi climàtic, a uns ecosistemes que cada any pateixen més i una societat que, com veiem, per exemple, amb aquest exemple dels sindicats, una societat que comença a comprendre que i la informació que posar nom a les coses pot salvar vides, Ferran. Quan escoltem parlar d'una dana, de la dana Alice, de la dana Bruno, recordem que darrere de cada nom hi ha una oportunitat a aprendre a actuar, a preparar-nos i potser començar a canviar la història de quan venen aquests desastres.
1: Tu abans preguntaves si recordava quan va ser el temporal Glòria, era?
0: Sí.
1: Doncs, segons internet, que suposo que la informació serà verídica, 15 de gener 2020. És a dir,
0: he dit 2021, jo.
1: Abans de la pandèmia.
0: Abans de la pandèmia.
1: De...
0: Sí que és veritat que amb el confinament va haver així com una mena de cosa rara temporal, no?
1: Sí.
0: Que la percepció del temps jo la tinc com difusa. No et passa això? El pre-post-pandèmia?
1: Sí, saps el que passa? Que com que sí que és veritat que el confinament a mi també em va afectar d'alguna manera, no? Però jo sortia, ens ho tornàvem a la ràdio com a servei
0: Clar.
1: Públic, veníem a treballar a la ràdio, sí que és veritat que no veníem tots, ens ho anàvem tornant, i el fet de treballar des de casa o des de la ràdio, doncs a mi, clar, no era el mateix.
0: Clar.
1: Però no va ser tan confinat com moltes persones que no podien sortir de casa perquè no, potser no tenien ni gos i no podien sortir ni estirar
0: sí.
1: les cames.
0: No, jo que vivia a Anglaterra em vaig quedar atrapada.
1: Ah, ja vas estar.
0: Sí, o sigui, no vaig poder tornar
1: Clar.
0: A casa.
1: És però a dir, estaves vivint, no estaves allò...
0: Estava vivint, la meva idea era tornar, però clar, hi ha 5 vols per tornar cap a casa, me'ls van cancel·lar.
1: Imagina't.
0: Fins al 29 de juny, per Sant Pere, que vaig poder venir... Van venir a buscar els meus pares amb la samarreta de festa major a l'aeroport. Que no
1: Ostres,
0: hi havia festa
1: clar,
0: major,
1: no, però... era simbòlic.
0: Era simbòlic, sí, sí.
1: Clar, entre el 13 de març, que va ser aquell dia
0: sí.
1: que ens van començar a confinar, i fins al 29
0: de juny,
1: doncs, déu-n'hi-do, allà...
0: Soleta,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: A
0: una
1: a
0: casa de 6 persones, jo soleta.
1: Imagina't. Uau. Déu-n'hi-do, quina
0: Déu-n'hi-do.
1: Experiència.
0: Doncs sí, esperem, Ferran, que amb aquesta nova estratègia d'aquestes agències meteorològiques, com dèiem, no només serà Espanya, serà Portugal, a França, Luxemburg, Bèlgica, Andorra... Esperem que es comenci a comunicar
1: tant
0: les
1: de bo
0: danes
1: no
0: i que això serveixi.
1: Sí, tant de bo no tinguéssim que anunciar
0: Exacte.
1: Aquestes danes, perquè Dana va vinculat doncs, amb un episodi de pluges intenses que ja sabem el que pot ocasionar. Tant de bo, però... Sembla que la cosa tirarà cap aquí i cada vegada doncs, es van repetint més aquests fenòmens
0: Exacte.
1: Meteorològics.
0: Bueno, el fet de que aquestes tempestes, les borrasques que fins ara tenien nom perquè eren molt freqüents i les danes no, ens remarca més aquest fet de que cada cop hi ha més danes i tenim aquesta necessitat des de la comunitat científica. També m'he deixat de dir una cosa, que pels científics és molt important que tinguem nom, perquè quan es fan aquests estudis d'atribució, que ara no sabia com traduir-ho, d'atribució, o quan fas aquestes estadístiques, clar, què dius? La dana d'octubre del 2024, la dana de... és supercomplicat.
1: Correcte.
0: Si tu li tens un nom associat, si tu fas aquests estudis i fas aquestes, per exemple, aquestes estadístiques, per exemple, de hi ha hagut tantes morts o hi ha hagut tant desastres econòmics, tantes pèrdues econòmiques, és molt més fàcil.
1: I ja està, i queda tot molt més clar.
0: Exacte, per registres.
1: Tant per traslladar aquesta informació a la població en general.
0: Exacte, tot és positiu.
1: Doncs sí, tant de bo no tinguéssim que parlar de danes, però de moment sembla
0: Aquesta
1: ser que això
0: realitat.
1: Continuarà. Júlia Crespin, gràcies per acompanyar-nos des del Parlem del Clima. Molt bon cap de setmana. I tant de bo, ara, doncs, no et despistis.
0: Ja surt el solet,
1: Sí, surt el sol, exacte. I sempre, doncs, això és positiu. Que vagi bé, Júlia,
0: Moltes
1: bon cap de
0: gràcies,
1: setmana.
0: Moltes gràcies, bon
1: Adéu.
0: Cap de setmana.

0: és la col·laboració, la cançó, el duet de Vico amb Abraham Mateo, que publicaven ja fa anys enrere i que hem volgut recuperar en aquest matí del divendres dia 9 d'octubre de 2026. Selecció musical amb cançons de l'actualitat, força recents o clàssics de la història de la música. I tot per compartir aquestes 4 hores de ràdio, anem camí de les 11 en un moment, fem la pausa, el temps amb Josep Miró i tot seguit les novetats musicals i discogràfiques que es posen en circulació s'estrenen avui divendres. També anirem a les estrenes cinematogràfiques amb el Diego Estruga i en el tram final del programa la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esperit viatger, també la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i l'agenda cultural per aquest cap de setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, és el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 4 minuts, ja arribem a les 11. Anem pel temps amb Josep Miró, que el tenim ja es farà. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs dia radiant, dia de sol, però amb temperatures més baixes.
1: Molt més baixes. Ja ho dèiem ahir, que avui s'havia d'anar amb manigueta, i alguns abusarats com jo, perquè ho tolero bé el fresc i després un estiu càlid, doncs ja m'agrada notar la fresqueta, encara he seguit amb mania curta, però avui sí que feia temperatura per anar amb una manigueta amb una mínima de 12 graus. Ara en tenim 16, per tant, li costa pujar, l'ambient és fet, dia radiant, bona visibilitat, atmosfera molt neta i, per tant, doncs, temps esplèndid avui amb sol i circular tot el dia i amb unes temperatures fresques que faran que la màxima no passi dels 20 graus amb una humitat més baixa, ben febles de mestral fins ara, i que giraran a garrir la tarda i la mar, que ara està mogudeta, amb una mica de maró, baixarà a marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser també molt estable, esplèndid, amb sol i cel clar, amb alguns núvols alts a la tarda i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit es mantindrà baixa, estarà al voltant dels 11 o 12 graus, mentre que demà la màxima pot pujar als 21-22 amb una humitat encara moderada. Ben febles, enterrar els reinici final del dia i garbir al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol de cada diumenge. Temps estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a l'inici final del dia i algun núvol prim amb unes temperatures que comencen a recuperar-se. Estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima ja estarà per sobre dels 22, normal per l'època. I dilluns, festiu, també amb alguns intervals de núvols, però en domini el sol i amb unes temperatures que pujaran notablement de nit, ja no farà tanta fresca, tindrem una mínima de 15-16 graus, i els 23 de màxima, tot amb un temps força estable, ben febles en règim de brises i mar molt tranquil·la, amb mar arrissant al matí i marejol de tarda.
0: Doncs bon temps pel pont que tenim ara del Pilar, del 12 d'octubre, en definitiva, i té temperatures més normalitzades, podríem dir, mica en mica, eh?
1: Sí, molt normalitzades, i a partir de dimarts ja veurem, ja actualitzarem la setmana vinent, que sembla que s'espera que es presenta un canvi de temps de mitjans de setmana, però encara està molt difús, i dimarts ja podem posar-ho al dia.
0: Molt bé, Josep, bon cap de setmana llarg, i fins dimarts, que vagi bé. Bon dia.
1: Igualment, fins dimarts, que vagi bé.
0: Adéu.

Arribem a les 11 en punt del matí. Doncs vinga, som-hi. Som a divendres, avui dia 9 d'octubre de 2026, a les portes d'aquest llarg cap de setmana. Per cert, també saludem els que ens escolten en la repetició d'aquest espai, els dissabtes en el Calafell Matí Divers Moments. Moment d'engegar les novetats musicals i discogràfiques. Són les més destacades de la setmana. I aquí, doncs, ens hi fem ressò cada divendres amb el guió i la preparació de la música del Fernando Puertolas.

Doncs amb el guió del nostre estudiant en pràctiques, comencem per Pitbull. Avui publica Pitcoin. De fet, és novetat d'ahir dijous, dia 8 d'octubre, eh? Tota la resta són d'avui divendres, però aquesta es va avançar un dia. Ahir dijous publicava Pitbull Pitcoin. Un disc que arriba amb una llarga llista de col·laboracions i que manté aquesta combinació del pop, del dance, de la música urbana i de sons llatins per convertir Pitbull en un dels artistes més populars de les últimes dècades. Entre els convidats que trobem en aquestes col·laboracions, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Jason Derulo o Lil Jon. Escoltem aquesta sorprenent col·laboració amb Bon Jovi, el Now or Never, que ja funciona com un dels avançaments més destacats d'aquest nou treball i ara ja és una realitat dintre del Pitcoin, el nou treball de Pitbull.

0: chasquí,
1: una combinació, si més no, curiosa, eh? Barrejant Pitbull amb el seu estil rapejant i la música de Bon Jovi. Vinga, anem per més novetats discogràfiques. Canviem totalment d'estil per presentar-vos Anomia. És el segon i nou treball de Ruslana. Ella és una de les artistes joves que més destaca del pop rock espanyol dels últims anys i que es va donar a conèixer al gran públic per a través d'Operación Triunfo. Avui divendres publica Anomia, el seu segon àlbum després de Genesis del 2024. El títol de l'àlbum fa referència a l'absència de normes i el disc combina grunge, rock, pop, electrònic i també balades. Són 11 cançons que mostren diferents facetes d'aquesta artista i que tenen com a primer avançament Favorita de la vida, aquesta cançó que estem escoltant. Un treball amb què Ruslana continua consolidant el seu propi univers dins del pop rock estatal. Ruslana avui publica Anomia. I això que escoltem, Favorita de la vida.

Avui us portem fins a 9 propostes que combinen diferents estils musicals. Tenim varietat musical entre les novetats de la setmana. Anem per la tercera. Aquests que escoltem són Teenage Fan Club. Avui publiquen Don't Dare to Dream. Anem ara fins a Escòcia amb aquesta banda, Teenage Fan Club, una de les grans bandes del pop rock alternatiu de les últimes dècades. Avui divendres publiquen Don't Dare to Dream, el seu 13è àlbum d'estudi, continuació del Nothing Lasts Forever del 2023. El grup manté aquesta fórmula que els han fet reconeixibles, melodies lluminoses, guitarres, harmonies vocals i una sensibilitat pop molt especial. Actualment, el grup està fent una extensa gira per l'estat espanyol aquest mes d'octubre. Així doncs, si teniu l'oportunitat de gaudir de les noves cançons del Teenage Fan Club, d'aquesta banda, doncs podreu potser escoltar aquesta, Day in the Sun.

Vinga, anem per més novetats musicals del divendres. Dominic Fike és un dels noms internacionals que també estrena disc aquesta setmana, avui divendres. Ell és cantant, compositor, actor nord-americà que s'ha fet un lloc dins del pop alternatiu gràcies a una proposta que barreja el pop, el rock, el hip-hop o l'R&B. Avui divendres arriba el seu tercer àlbum, How to Quit Smoking. How to Quit Smoking, successor de Sunburst, publicat el 2023. Es tracta d'un treball que està format per 15 cançons i arriba després d'una etapa de consolidació artística. El primer avançament que estem escoltant, Wildflower, aquesta nova cançó de Dominic Fike dintre d'aquest àlbum How to Quit Smoking.

com dèiem, tenim nou propostes, nou novetats musicals. Anem per una altra, anem per la cinquena. Això és Ghost. 100 Days of Mourning, el nou treball de Jamie T. És un dels noms més personals a l'escena britànica alternativa. Avui divendres publica aquest àlbum, Ghost, 100 Days of Mourning, el seu sisè àlbum d'estudi i el primer en 4 anys. Un treball molt marcat per la reflexió sobre el pas de la maduresa, l'amor, la pèrdua i també la nostàlgia d'aquestes nits daurades de l'era indie. El disc inclou 11 cançons i com a primer avançament aquesta que estem escoltant. 3-3-1-0, així es diu la cançó, eh?

I tornarem a l'escena musical espanyola. Avui, la banda Airbag publica Una estranya fuerza. És el trio d'Estepona, que porta gairebé 3 dècades defensant el power pop de guitarres. Aquest divendres, avui, publiquen Una estranya fuerza, és el seu 9è àlbum d'estudi, successor de Siempre Tropical del 2022. El grup continua apostant per melodies enganxoses, guitarres i aquesta influència del surf com a forma part de la seva identitat. Aquest que escoltem és el primer dels avançaments, Gira de despedida, al qual ha seguit la pel·lícula Que he visto más veces. El disc està produït per Marcos Muñiz i manté l'essència d'una banda que ha fet del pop-rock de guitarres la seva principal senya d'identitat. Així sona Airbag, que avui publiquen Una estranya fuerza.

sempre dic, sempre comento que a través d'aquest espai de novetats musicals moltes vegades nosaltres mateixos descobrim artistes i grups que fins ara no teníem ni idea de la seva existència i que també serveix, doncs, això per donar-los a conèixer i no només per promocionar la seva nova proposta, sinó també per descobrir-los. Vinga, encara ens queden tres propostes més. Estem escoltant a Dawn Richard, una proposta molt interessant del pop i R&B, artista nord-americana que es va donar a conèixer formant part de Danity Kane i que després ha desenvolupat una carrera en solitari molt personal. Avui divendres publica Creole Culture, el seu setè àlbum d'estudi en solitari. El treball explora les seves arrels, la cultura criolla, a través d'una combinació de pop, R&B i sons electrònics. El primer dels avançaments és aquesta Baby Can We. Permet descobrir aquesta nova etapa d'un artista que ha anat construint una trajectòria molt singular més enllà dels seus inicis en una girl band. Dawn Richard publica avui Creole Culture i que sona així d'aquesta manera. Yeah.

Vinga, anem per una proposta més fresca i més colorista amb aquesta que ens arriba ara mateix. És Remy Wolf, una de les artistes nord-americanes més interessants del pop alternatiu actual. Avui publica Mood, el seu tercer àlbum d'estudi, després del Big Ideas del 2024. El disc va néixer després d'uns anys de gires constants i d'un període de reflexió que la va portar a Nashville i posteriorment a Big Bear, a Califòrnia, on va recuperar el procés creatiu en un entorn més íntim. L'àlbum té 11 cançons i el primer dels avançaments és aquesta Twiji que estem escoltant. Així sona el retorn de Remy Wolf, avui publica Mood.

Vinga, l'última. Acabarem avui amb la proposta de The Tallest Man on Earth. The Tallest Man on Earth. El projecte del músic suec Christian Mattsson, conegut per la seva particular manera d'entendre el folk i la cançó d'autor. Avui publica Jazz Beyond Elders Mountain. En aquest nou treball, Mattsson torna a mirar cap a les seves arrels i cap a la música tradicional de la regió sueca de Dalarna, on va créixer. El primer dels avançaments és aquest, Colors, una cançó que resumeix aquesta combinació entre el folk intimista i una producció més oberta. Un bon punt final per la selecció d'aquesta setmana entre les novetats musicals més destacades d'avui divendres.

0: recordant la música dels australians In Excess. Aquesta és una de les cançons més conegudes de la seva trajectòria. Need You Tonight, amb els In Excess, arribant a les 11 i 21 minuts.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
0: 11 i 21 minuts, anem camí del punt de dos quarts. En un moment fem una aturada, una pausa, l'avanç informatiu i a la tornada amb el Diego Estruga. El que farem és repassar les novetats cinematogràfiques les més destacades de la setmana. Abans, la cançó que ha donat a conèixer, que ha popularitzat a una artista que ja coneixíem d'abans, la Sabrina Carpenter amb el Express.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tots.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 11:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb les notícies que a partir de 11:45 ens explicarà, ens ampliarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Endavant, Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2025. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir lloc el passat 5 d'octubre i la víctima va denunciar el mateix dia. El Gastrofest torna a Vilanova i la Geltrú amb 3 dies de gastronomia, peix de llotja i música. La 5a edició tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril, amb una desena d'establiments participants i el nou vermut elèctric. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra troba més beneficis que els coneguts fins ara. Uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra faran 1.080 controls amb 1.555 efectius desplegats. I nova oportunitat laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: A la nostra butaca, agafar aquell bol de crispeta gegant, el nostre refresc, i saludar també el Diego Estruga, que és responsable d'aquest espai d'estrenes cinematogràfiques. Diego, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé. Bueno, després de la ressaca cinematogràfica de La Bola Negra...
0: Sí. Com estan aquests moments, La Bola Negra? Suposo que perdurarà setmanes als cinemes.
1: Tots els passes estan plens, sí.
0: Imagina't, sí. Encara la repercussió que està tenint aquesta estrena, ja ho dèiem, és la pel·lícula de l'any i encara no han arribat els premis importants. Han arribat alguns ja, reconeixements, però encara la seva trajectòria és prometedora.
1: Sí, jo crec que el Goya... cauran molts Goyas, a veure què passa als Oscars.
0: Als Oscars, sí. També. Doncs seguirem parlant de La Bola Negra, amb la ressaca ja d'aquesta pel·lícula, d'aquesta estrena, que ja tenim dues setmanes, no?
1: Les espatlles sí, de... correcte, sí, 25 de setembre.
0: La setmana passada en vàrem parlar aquí, però que això encara li queda molt de recorregut. Sí. I com sempre, a través de les propostes del Diego, doncs tornem al cinema. Com es presenta aquesta setmana?
1: Doncs es presenta molt interessant, amb una barreja de cinema nord-americà. Tenim cinema d'aquí, local. Mm. Així que anem amb la primera pel·lícula, que és El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin, un thriller. Posem el tràiler.
0: Exacte, escoltarem un fragment del tràiler i de seguida ampliem aquesta informació.
2: ¿Te interesan las redes sociales?
3: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
4: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
3: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas. Los persigue.
5: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
3: ¿De qué te gustaría hablar?
5: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
3: Espera, no entiendo lo que dices.
5: ¿No es periodista tecnológico?
3: Algo así.
5: ¿Algo así? Solo que quede claro.
3: Te encanta tu trabajo.
5: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo.
0: El precio de la red, ara en un moment en què l'actualitat parla molt d'aquestes xarxes socials, de l'ús, de l'abús i de les repercussions, sobretot entre els joves, eh?
1: Correcte. Sí. Bueno, aquesta pel·lícula es basa en un reportatge que es va fer el 2021, que és de Facebook Files, i és la investigació d'una enginyera i un reporter del Wall Street, que es van unir per realitzar una investigació per destapar oscurs secrets de Facebook, no? Com afectava les xarxes socials als joves i com aquest abús de la xarxa repercutia en més violència quotidiana, violència al carrer, tot tipus de violència. Amb molta curiositat, sobretot perquè és un tema que crida en el cinema, sobretot amb els temps que estem vivint, que les xarxes ocupen un gran volum al nostre dia a dia, i crec que estarem davant d'un dels thrillers més potents o més esperats de l'any.
0: Uh-huh. És a dir, que podríem dir que és una pel·lícula basada en fets reals, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, a través d'aquesta investigació sobre el que hi ha al darrere de xarxes socials, com en aquest cas Facebook.
1: Correcte.
0: Doncs El precio de la red és la primera de les propostes. No sé si vols afegir alguna cosa més, Diego.
1: Bueno, sempre és el moment d'anar al cinema i gaudir d'un bon thriller. Uh-huh. La teniu des d'avui a cartellera.
0: Molt bé, doncs seguim en aquesta cartellera, repassant aquestes estrenes cinematogràfiques. Anem per un altre títol, L'altra madre, que ens pots avançar abans del tràiler.
1: Bueno, dirigida per Rob Savage, que va dirigir una de les múltiples adaptacions de El hombre del saco, recentment, i ara ens porta aquesta altra proposta de terror, que ara en parlarem, ara en parlarem.
0: Doncs ara ho deies, proposta de terror.
1: Sí.
7: Hola, cielo.
8: ¿Estás en casa?
7: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
8: Se ha quedado dormido en el despacho. Voy a por él.
7: Déjalo dormir. Necesita descansar.

0: ¿Vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué tal huevos revueltos?
1: Hemos desayunado eso.
0: Es verdad, qué despiste. Mejor pasta. Tu favorita. ¿Quieres que te cuente una cosilla?
1: Sí.
0: A veces pienso en cuando tú y yo éramos una sola persona. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: ¿Cuando era un bebé dentro de tu tripita?
0: ¿Te acuerdas de dónde estabas antes de eso?
1: No.
0: Estabas en mi corazón. ¿Puedo entrar en tu corazón?
2: Anàvem bé, eh? Però a mesura que avançarà el tràiler vas entrar una miqueta més de yuyu. L'altra madre, vinga, explica'ns, digue de què va això. Avançaves de terror, eh? Ja tenia
3: sí.
2: pinta això.
3: Bueno, ya el tràiler ho diu, no? ¿Te acuerdas de cuando éramos una sola persona y puedo entrar en tu corazón?
2: Madre
3: ya,
2: de
3: bueno, és la història d'una nena que viu en una família on els pares es barallen constantment, però un dia una presència demoníaca apareix a la casa. Aquesta presència és la otra madre, que és una persona exactament igual que la seva mare. I, bueno, i aquesta presència confondrà la nena i amenaçarà l'entorn de la família. Protagonitzada per Jessica Chastain, una actriu coneguda a nivell internacional. Sobretot tinc curiositat, perquè sí que és veritat que aquest any anem molt bé, ens ha deixat propostes de terror molt, molt originals com Backrooms o Obsession. Jo confio en que en aquesta s'allunyi una mica dels cànons més clàssics del terror, que sempre que el gènere estigui estancat en Casa Encantada, esperits, no? Jo espero sempre propostes diferents. I tinc el presentiment que en aquesta ho tindrem.
2: I a més recordem que estem a vigílies, a 20 dies de Halloween,
3: sí.
2: I en aquesta època de l'any doncs ja sabem que arriben aquestes estrenes de pel·lícules de terror, d'horror, i a més, justament, ara que ja tenim en marxa el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, és a dir, tot més o menys ambientat
3: perquè
2: arriben aquestes propostes, eh? Doncs La Otra Madre, aquesta cinta que també s'estrena avui divendres, una altra de les recomanacions de la setmana. I ens quedem ara mateix a Catalunya, no?, amb una nova proposta, Escape Room 2, en aquest cas.
3: Escape Room 2, sí, després del 2021 va ser la primera, ha arribat la segona part, protagonitzada per grans actors coneguts a nivell local, inclús també a nivell internacional. A veure quines pistes ens dona el trailer, a veure quina serà aquesta nova aventura.
2: La primera de les pistes que podem oferir és el tràiler,
3: sí.
2: Anem a escoltar-lo.
4: La porta està travada.
5: Tornem a jugar? Merda.
6: Ah, mira, és aquí.
5: Les seves entrades, sisplau.
6: És que nosaltres estem convidats.
5: Hola, quina passada.
7: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
8: Piqui?
7: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
9: Hola, amore.
7: El Rai?
6: Una coincidència.
10: Massa coincidència. Ens ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
7: Escolteu, cridar el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
6: Piqui, això no és cap escape room.
10: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
6: Merda, aquesta no me l'esperava.
11: Benvinguts al túnel del Gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
7: 85.
2: Escape Room 2, a partir d'avui en el cinema, amb veus i cares molt conegudes del cinema català, eh?
3: El Joel Joan, l'Ivan Massaguer, la Mònica López. És curiós perquè aquesta
2: pel·lícula... Mònica Pérez,
3: sí. La tenim també a teatre, s'ha fet una adaptació teatral.
2: Sí, és veritat.
3: Que la podeu gaudir a Barcelona. I amb molta curiositat, crec que és una pel·lícula per gaudir amb tota la família. En aquest cas,
2: Perquè estem parlant d'una comèdia, entenc.
3: Sí, és una comèdia detectivesca, una barreja de comèdia i thriller. En aquest cas, aquests amics es troben en una atracció al costat de Montjuïc i acaben en una mena de túnel, un misteriós túnel, on tenen 60 minuts per sortir o moriran. Llavors, bueno, aquesta barreja d'aquests personatges tan curiosos amb aquesta tensió, aquesta amenaça, a veure com ho resoldran en aquesta segona part.
2: Doncs amb el guió també del Joel Joan i de l'Héctor Claramunt, arriba sota la direcció de l'Héctor Claramunt aquesta pel·lícula, Escape Room 2. Vinga, més propostes. Què escoltarem ara?
3: Ara, bueno, encara no... Sí que no s'ha estrenat, però s'ha preestrenat en alguns cinemes, que és Arriba Tuto, la nova pel·lícula de José Mota, que crec que crec que és un registre totalment diferent al que hem vist, sense perdre la seva essència.
2: Uix, és que a mi... aquest tipus de continguts, però bé, hi ha gustos i colors, i aquí té cabuda tot. Quan deies s'ha preestrenat, però no s'ha estrenat, què vol dir?
3: S'ha fet una preestrena especial en alguns cinemes.
2: Val, però avui sí que arriba a més cinemes, no? Avui sí que és l'estrena oficial?
3: No, encara no, eh? Queda, però com ja s'està parlant molt, dic, vale, mira, potser la parlem...
2: La posem aquí entre les novetats de la cartellera. Doncs Arriba Tuto. Ah, quina mandra, eh?
8: Dicen que el mundo está roto y que el gris lo cubre todo. Pero yo aún veo colores.
9: ¡Oh, qué cosa! ¡Un pelotón!
12: ¿Inventas el italiano?
13: Claro, como todos.
14: ¿Prometes por tu calcetín izquierdo que por más que crezcas jamás dejarás de hacer el ganso?
12: Prometo.
14: ¡Apunte!
15: ¡Arriba, Michi! ¡Levanta!
16: Venía usted hacia aquí cuando le asaltó el enemigo.
17: Italiano, en otro paño tiene este uniforme.
16: Este es Bernardo Cantalupo.
14: ¡Forza, Nucci!
12: Sí, y yo pido 12.
16: Esto no puede ser. Este niño no está aquí.
18: Le presento al señor Cantalupo, subdelegado de propaganda del Duce.
19: Señora. ¿Pero cuánto te crees que va a tardar en darse cuenta de que no hablo?
2: Jo no sé si a tu et passa, Diego, que a vegades hi ha actors o personatges que ja de per si no t'acaben d'entrar, no?, de convèncer. I a mi és el que em passa amb aquest home, el José Mota, el tipus d'humor que el veiem fent a la tele. Llavors, clar, ja quan un projecte està vinculat a ell... tenim aquests prejudicis, que potser és un gran projecte, una gran pel·lícula, no ho sé, ho desconec, però per això deia, em fa una miqueta com de mandra, no?
3: Sí, no, a mi quan es va anunciar aquesta pel·lícula és com, ui, no sé, perquè sí que potser és un personatge que el veig més a la tele com a còmic, no? Ja el vaig veure en altres pel·lícules com García i García i l'Hotel de los Líos
2: per això provoca aquesta mandra en mi, eh? Jo no dic dels altres.
3: Però en aquest cas aquesta pel·lícula ha rebut molt bones crítiques del Festival de Sant Sebastián.
2: Ah, bueno.
3: És una història d'un nen que perd el seu pare, que és un artista ambulant, i bueno, aquesta pèrdua el marca i de gran es converteix en una persona molt, molt sèria, inclús arriba a estar molt amargada, però es troba amb l'amor de la seva infància i això farà que li faci una promesa que li va fer a la infància, no? Jo crec que sí que em xoca una mica José Mota i una història d'amor al 1905, però no sé, està rebent molt bona crítica, el públic surt molt content. no sé, potser és una de les pel·lícules sorpreses de l'any. Sí.
2: Doncs podria ser això, una gran sorpresa, aquesta coproducció entre Espanya i Itàlia, amb cares conegudes com el mateix Cara Elejalde.
3: Cara Elejalde i Olivia Molina, Olivia la filla de la gran Ángela Molina.
2: Mm-hmm. Doncs aquesta pel·lícula que s'ha preestrenat, encara no ha arribat massivament als cinemes, és Arriba Tutto, que està ambientada, com dèiem, en el 1905, a principis del segle XX. Ens queda encara una estrena, no? Una proposta.
3: Sí, també que ve del Festival de Sant Sebastián, Les ciegas hormigues, que es desenvolupa a Vizcaya el 1930. Anem a escoltar... Mm-hmm. Anem a escoltar, a veure...
2: A veure què ens diu, sí, i què ens proposa el tràiler.
13: Era verdad. Un barco inglés encallado. Va cargado de carbón. Tiene las tripas negras. Más negras que el mismo infierno.
20: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
21: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
22: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche... todo el pueblo irá por carbón.
23: ¿A dónde vas?
20: ¿Qué ha pasado?
22: Un accidente.
2: Doncs Les ciegas hormigues, que ens porta fins a Vizcaya al 1930, Diego.
3: Sí, un vaixell amb carbó té un accident al costat d'un poble, i llavors els veïns ho veuen com una gran oportunitat per sortir una mica de la misèria. És un poble que tenen moltes dificultats econòmiques, però bueno, hi haurà opinions diverses i aquesta decisió, doncs, marcarà una mica el destí d'aquest poble. També, seguint amb el fil d'Arriba Tutto, ha rebut molt bones crítiques al Festival de Sant Sebastián. Té cares conegudes, com per exemple l'Urco o la Zabal, que va tenir molta repercussió amb la pel·lícula Soy Nevenka, que també va estar al Festival de Sant Sebastián fa un parell d'anys. També la Itziar Ituño o Carlos Santos. No sé, crec que és aquestes pel·lícules que potser als cinemes queden una mica amagades perquè no són tan comercials, però que mereix una oportunitat.
2: Doncs de les 5 propostes, 3 són espanyoles. Està la catalana Escape Room 2, doncs també 2 d'internacionals, no?
3: Sí.
2: El Precio de la Red i La Otra Madre. Jo sempre et pregunto, i ho faré tota la temporada quan vinguis aquí, mulla't, m'agrada que et mullis. Almenys ens donguis la teva opinió personal. Entre les 5 que ens portes avui, amb quina seria la primera que ara mateix aniries a veure al cinema?
3: Doncs jo crec... que El Precio de la Red.
2: El Precio de la Red.
3: Sí, perquè no sé, ara ja fa un temps que m'agrada també veure pel·lícules que toquin temes que ens toquen l'actualitat, i crec que El Precio de la Red, a part que és un thriller i tinc curiositat per veure com han enfocat, com han creat aquest thriller, però que tracta un tema de fons que ens afecta diàriament. Llavors, sí, jo crec que avui mateix ara aniria a veure El Precio de la Red.
2: Això no vol dir que no vagis a veure la resta, perquè
3: no,
2: tu ets un home de cine,
3: per suposat.
2: Això ho deia, perquè estic segur que no perdràs cap de les propostes, i de les altres que avui no hem anunciat, perquè no tenim més cabuda, segur que també aniràs a gaudir. Doncs tenim un cap de setmana de 3 dies amb aquest Pont del Pilar, si n'hi ha oportunitat a gaudir de la cultura i del cinema, i sempre en el cinema, amb pantalla gran.
3: Exactament, sí, sí.
2: Doncs amb el Diego Estruga, repassem aquestes novetats cada divendres, cada setmana, sempre que no tenim el ple municipal aquí a Calafell Ràdio. Una abraçada i bon cap de setmana, Diego. Que
3: moltes
2: vagi bé,
3: gràcies.
2: Que vagi bé.

0: rep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Hola, bones, què tal? Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem a conèixer un espectacular poble de Conta, a poc més d'una hora de Manresa, un paradís per a escaladors i ornitòlegs. El cap de setmana és ideal per fer escapades, tant en família com en parella o amics, fins i tot en solitari. Tot i que pot passar desapercebuda, la província de Lleida té llocs idíl·lics, ideals per perdre's en un merescut descans. Si bé la capital del Segrià té molt per visitar i racons molt instagramejables, hi ha escapades per la resta del seu territori que valen la pena. Sense haver de conduir moltes hores, hi ha un poble amb encant i amb molt poc per fer. A una hora només en cotxe de Manresa. Estem parlant de Sant Llorenç de Montgai, un petit nucli de població amb menys de 200 habitants situat a la comarca de la Noguera. Conegut per la seva pintoresca ubicació a la vora de l'embassament que porta el mateix nom, aquest racó de Catalunya ofereix un refugi perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat, natura i un toc d'història. L'embassament de Sant Llorenç de Montgai, en sens dubte un dels principals atractius d'aquell lloc, està envoltat de muntanyes i vegetació, cosa que el converteix en un escenari agradable per fer activitats a l'aire lliure. Aquí els amants de la natura poden gaudir de passejades en caiac, rutes de trekking i en bicicleta, o senzillament d'un passeig per les ribes. Per als aficionats a l'escalada, Sant Llorenç de Montgai també és una destinació destacada. Les seves parets rocoses ofereixen rutes de tots els nivells, des de principiants fins a experts. A més, la tranquil·litat del lloc permet gaudir d'aquest esport en un ambient relaxat i sense aglomeracions. La zona també és famosa per ser un paradís per als ornitòlegs. Als seus voltants es poden albirar espècies d'aus tan emblemàtiques com l'àguila pescadora o el martinet. Un altre punt d'interès de Sant Llorenç de Montgai és el seu castell medieval, del segle IX. Es troba al capdamunt d'un turó i ofereix una vista panoràmica impressionant de l'embassament i els seus voltants. Tot i que està en ruïnes, el seu entorn és un lloc perfecte per qui gaudeix de les caminades i de la fotografia, especialment al capvespre, quan la llum daurada ressalta la bellesa del paisatge. A més, a la zona s'han trobat ruïnes d'un poble ibèric i es poden observar les ermites de Sant Jordi, Sant Llorenç i la Montalegre, que coronen la part occidental de l'escarpa de Serra de Montroig. La gastronomia local també té el seu encant i cap visitant hauria de perdre l'oportunitat de tastar les reconegudes i delicioses coques de recapte, molt típiques a la província de Lleida. Aquestes coques salades, elaborades amb una fina massa de pa coberta d'hortalisses rostides, sovint combinades amb botifarra o sardines, són una delícia que es pot gaudir a bars i restaurants. De fet, és obligatori passar per Camarasa, municipi al qual pertany Sant Llorenç de Montgai, i gaudir d'unes coques de recapte de fleca capdevila. A Sant Llorenç de Montgai és a 38 quilòmetres a Lleida. Per arribar-hi cal agafar carreteres com la C12 o la C13, conduir fins a Balaguer, per després agafar la carretera LV-9047. Coneix la capital de la Noguera amb Camarasa. Des de Barcelona s'hi arriba per l'autopista A2. Esperem que la nostra proposta d'avui a Sant Llorenç de Montgai us hagi agradat.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
3: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor també del sector càrnic. Al SOM La Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i personal de manteniment. Al SOM Cunit teniu les ofertes de gerocultor o gerocultora i agent d'assegurances. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de monitor o monitora d'activitats extraescolars, comercial, back office i atenció al client i venedor o venedora de vehicles. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de comercial, de PO o paona de producció i operari o operària de producció i carretoner o carretonera. Tallers gratuïts en els que podeu participar. El 18 de novembre i 16 de desembre, al CAP de l'Arboç tindrà lloc el taller anomenat Acompanyant Paternitats, un taller pensat per a futurs pares on tindreu un espai per compartir, reflexionar i preparar-vos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. En cas que us interessi, podeu inscripció directament a través del QR que trobareu al nostre butlletí. Per una altra banda, el CMC de la Bisbal del Penedès tindrà lloc el taller per impulsar el teu futur professional. Un taller pensat per la recerca de feina. Per fer la inscripció ho pots fer a través del telèfon 621-277-075. Fins al 30 d'aquest mes encara està obert el període per sol·licitar la beca d'equitat i acreditació del tram de renda familiar, una beca pensada per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris oficials de grau o de màster. El tràmit de sol·licitud el podeu fer a la web de agaur.gencat.cat i si necessiteu informació o suport a la seva sol·licitud podeu demanar hora a l'UJ. Xerrades per a famílies. El pròxim 19 d'octubre, de 5 de la tarda a 7, a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès tindrà lloc el taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Un espai on es donaran eines i recursos per a les famílies de preadolescents i adolescents que els serviran per identificar i prevenir les relacions abusives.
2: Us informem dels propers cursos destinats a joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur que es fan a la comarca en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona. A Calafell, el curs de barberia i perruqueria masculina. A l'Arboç, organitzat pel Jove Baix Penedès, el curs de vetlladora, monitora de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar. I a Cunit, el curs de pilot de drons A1, A3 i A2. Si vols més informació, posa't en contacte amb la Cambra de Comerç o amb els ajuntaments on es realitza la formació. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona, organitza un curs 100% subvencionat d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. És un certificat de professionalitat de nivell 1. Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Cunit o amb la Cambra de Comerç de Tarragona. La Fundació Pro Penedès i Incorpora de la Fundació La Caixa organitzen un curs 100% subvencionat d'operari, de magatzem i carretoner. Si vols més informació, envia un correu electrònic a orientacio@propenedes.com. L'Escola d'Oficis de l'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, organitza dues formacions per joves: imatge i so i webs i apps. Si t'interessa, truca al telèfon 933 88 33. L'Ajuntament de Calafell organitza la formació Autèntiques per reduir la bretxa digital de dones amb discapacitat a Catalunya. És una formació gratuïta i en tres itineraris: predigital, digital bàsic i digital intermedi. Si t'interessa, posa't en contacte amb l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys i ara mateix no estàs ni estudiant ni treballant, aquest programa t'interessa. Formacions 100% subvencionades i oficials, acompanyament personalitzat des del minut zero, treball de tots els aspectes de la persona, emocional, de salut, transport subvencionat per facilitar la mobilitat pel territori. Amb formacions com atenció al client, instal·lació, dinamització de lleure, graduat escolar, auxiliar de cambrer. Si vols més informació, truca al telèfon 977 69 12 80. Informa'n de Start. Noves oportunitats. Si vols aprendre alemany i tens entre 18 i 29 anys, ara tens l'oportunitat amb un curs online i gratuït per joves. És un curs pràctic per joves que volen iniciar-se en l'idioma i adquirir una base útil per estudiar, treballar o preparar-se per oportunitats internacionals. Envia un WhatsApp o truca al 669-918-965. Aquest cap de setmana és Festa Major a Llager, del 9 al 12 d'octubre. Entra al web de l'Ajuntament de Sant Jaume per conèixer tota la programació, però ja t'avancem: vermuts, concerts, sopar popular, masterclass de zumba, jocs infantils, de tot i més. Informació important per persones joves nascudes al 2008. Aquest any has fet 18 anys o estàs a punt de fer-los, per tant pots demanar el Bo Cultural Jove, una ajuda directa de 400 euros per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Informa-te'n a bonoculturajoven.gov.es.
4: T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Comprativa t'espera. Una proposta per a joves de 12 a 18 anys sota la direcció de Rosa Andreu. No cal experiència, només ganes d'actuar, conèixer gent i passar-ho bé. Contacta amb la Comprativa per informar-te i inscriu-te. Treballes en l'àmbit de la llar i les cures? El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un taller informatiu sobre com acreditar la teva experiència professional amb un certificat oficial. La data està pendent de concretar. Pots fer-te la preinscripció a través del codi QR del cartell. Art Jove. Us presentem dues exposicions de talent jove. Del 19 d'octubre a l'1 de novembre podeu visitar Incís, una mostra de pintures d'Oriol Romagosa, conegut com O. Riera, a l'Oficina Jove del Tarragonès. I a partir del 7 d'octubre, descobriu Insectes, de Júlia Ortiz Maduell, a l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Us animem a visitar-les. Torna al projecte Mentora, un programa de voluntariat per acompanyar joves en els seus estudis. Vols ser mentor o mentora? O curses l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu i necessites una mica de suport? Inscriu-te a través dels codis QR del cartell. Una mica del teu temps per marcar la diferència. Mobilitat Penedès i descomptes. Et mous pel Penedès? A mobilitatpenedès.cat pots consultar els horaris de tren i autobús en una mateixa web. També t'informen sobre els descomptes de transport per a joves, com la T-Jove o la T-16, Consulta els cartells a les nostres xarxes socials per saber-ne més. Vols estudiar o treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El dijous 22 d'octubre, de 5 a 7 de la tarda, el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'orienta. Demana cita per WhatsApp al 616-977-318 o per missatge directe a les nostres xarxes socials.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Ja sabeu que tot el que faci el canadenc The Weeknd a mi m'encanta. Propostes que compartim també aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Combinant el pop amb inspiracions de la música dels 80, justament l'any 2015 publicava aquest In The Night. Arribant a les 12 del migdia en 20 minuts, abans d'una pausa, tenim un altre clàssic. Una cançó, un èxit de la història de la música.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué.
0: Ganes de ballar? Doncs vinga, marxem junts fins al 1988. Amb aquesta proposta que es ballava i molt a les festes de ball. Jazz and the Plastic Population. Això que es titula The Only Way's Up.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 1:15 del migdia. Som a divendres, avui 9 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Molt bon dia de nou, Mireia, endavant.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha demanat al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya reforçar les platges amb un moviment massiu de 50.000 metres cúbics de sorra entre el mes de gener-febrer del proper any 2027. I ara parlem de l'històric trail de Calafell. Reunirà 700 participants en una nova festa de l'esport, el patrimoni i la solidaritat. La 8a edició es celebrarà el diumenge 15 de novembre. Calafell viurà el Vespreig dels 80 avui a la plaça de Cal Cubano, una proposta de dinamització de l'espai públic que convidarà la ciutadania a gaudir d'una tarda vespre ambientada amb la música d'una de les dècades més emblemàtiques. L'Ajuntament de l'Arboç ha completat la instal·lació dels ventiladors de sostre a les aules de l'Escola Sant Julià, una actuació destinada a millorar la circulació de l'aire i el confort tèrmic de l'alumnat i del professorat durant els mesos de més calor. Torna el servei de recollida de roba usada al municipi de Santa Oliva. Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús de Tarragona. Els fets van tenir

0: Unitat Laboral a Tarragona. La policia portuària busca nous agents. El procés selectiu de concurs oposició estarà obert fins al 29 d'octubre i també preveu una borsa de treball amb vigència de 24 mesos.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: Dotze, 31 minuts al migdia. Vinga, ànims, que va passant ràpidament aquest matí ja migdia del divendres dia 9 d'octubre de 2026 a les portes del cap de setmana. I tram final del programa. En un moment, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana al municipi de Calafell.

I més cançons, més música, amb la Taylor Swift de tornada. La seva última cançó és aquesta, es titula Patient Zero. Ja la pots escoltar aquí. Molt bon migdia a tots i a totes.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs ara mateix, 2:15 d'una, diguem-ho bé, eh?

0: Ha passat l'agenda d'activitats, agenda cultural per avui divendres, de cara al cap de setmana també. Moment d'entrar en el web municipal, calafell.cat, a la seva agenda. Us parlem en primer lloc que avui divendres 9 d'octubre Calafell acull un taller pràctic amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Sota el títol Dia Mundial de la Salut Mental, la proposta està pensada per oferir eines i recursos que ajudin a millorar el nostre benestar emocional. El taller anirà a càrrec de Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària, i Sara Tamayo, infermera d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut de Calafell. L'activitat es farà avui divendres a partir de les 4 de la tarda a l'Aula d'Educació Sanitària del CAP de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc número 8. Una activitat pràctica i oberta per reflexionar sobre la nostra salut mental i per conèixer recursos que ens poden ajudar a cuidar millor el nostre benestar emocional. Recordeu, aquesta tarda a les 4, aquest taller sobre salut mental, salut i benestar emocional. En el CAP de Calafell. I us parlem ara de pintura. Molta atenció a aquesta proposta que es podrà veure a partir d'avui en el Centre Cívic Cinema Iris. Es pot visitar l'exposició d'oli Joviz Fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, demà dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar en horari de matí i de tarda. També estarà oberta aquest dilluns dia 12, des de les 11 fins les 2 del matí i des de les 6 fins les 8 del vespre. L'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, en horari habitual, sempre que la sala no estigui ocupada amb alguna altra activitat. Doncs recordeu, Joviz, fins quan? Aquesta exposició de l'univers de Joaquina Vizcaíno en el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. I avui divendres 9 d'octubre tenim una cita amb la música i amb la nostàlgia a Calafell, perquè a la plaça de Cal Cubano es farà una nova edició del Vespreig dels 80, una festa que torna a gaudir de grans èxits, grans cançons d'una de les dècades més icòniques de la música. La festa començarà a les 7 de la tarda, s'allargarà fins 11:45 de la nit, amb música ambient, festiu i molt ritme. Una proposta organitzada per l'Ajuntament de Calafell i Mar i Terra Cooperació de Proximitat, ideal per tots aquells que vulguin viure i reviure l'esperit dels anys 80. Avui divendres, el Vespreig als 80, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. I Calafell torna a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i els productes de segona mà. Demà, 10 d'octubre, a partir de les 11 del matí fins les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina 5-7, del nucli de Segur de Calafell, concretament de Segur de Dalt, doncs aquest centre cívic serà l'escenari d'aquest Mercadal, una proposta per la reutilització, l'intercanvi, per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. Trobarem entre les 11 del matí i les 6 de la tarda roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a les eines i als estris de jardí. A més, es comptarà amb un servei de bar durant tota la jornada. Doncs ja sabeu, en el Centre Cívic Can Perotet es convertirà demà dissabte, dia 10, entre les 11 i les 6 de la tarda. Doncs això, amb un punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per reutilitzar, compartir i cuidar el planeta i la comunitat. I aquest cap de setmana es celebren les Jornades Europees del Patrimoni amb portes obertes en el Castell de la Santa Creu, al Calafell, a Calafell Poble, la Ciutadella Ibèrica, el Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. Demà pel matí, entre les 10 i les 2, i de 4 a 6, al Castell i la Ciutadella Ibèrica, i per la tarda, de 5 a 8, a la Confraria i la Casa Barral, al Museu Casa Barral. I diumenge, entre les 10 i les 2, pel matí, doncs al Castell, la Ciutadella, la Confraria i el Museu Casa Barral. Jornada de portes obertes en el nostre patrimoni amb motiu d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. I molta atenció perquè demà hi haurà la ruta literària Carlos Barral vivint la mar domèstica a partir de 11:45 del matí És una ruta literària, podríem dir, per acostar-nos a la literatura d'en Carlos Barral, també als escriptors que el van visitar. I tot això passarà en el nucli de la platja de Calafell. El punt de trobada és el Museu Casa Barral. Per inscripcions, per reserves, 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. I atenció, una altra de les activitats, la maquinilla en acció. Demà dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, la confraria es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys de vida. Un segle, que es diu ràpid. Està catalogat com un bé singular per la Generalitat de Catalunya, que és aquesta maquineta que ajudava els pescadors a arrossegar cap a la sorra les seves embarcacions. Doncs demà hi haurà una posada en marxa, una demostració de la maquinilla en el centre d'interpretació de la confraria de pescadors. La maquinilla en acció. I més activitats, perquè aquest diumenge, dia 11 d'octubre, tindrem un taller de mosaics en el Castell de la Santa Creu de Calafell a partir de les 11 del matí, una activitat gratuïta. Aneu a crear el vostre mosaic. Un altre taller amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Places limitades, també reserva al 977-69-46-83 o a calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs déu-n'hi-do, quantes opcions, quantes propostes a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: nosaltres.
1: Ara mateix, 10 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia, a les 13 hores. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres a les portes del llarg cap de setmana. Nosaltres, ja sabeu, els dissabtes us seguim acompanyant entre les 11 i la 1, dues horetes amb els teves moments, amb alguns dels continguts dels espais que han estat protagonistes, amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. I en directe tornarem dimarts. Dilluns és festiu, és el pont del Pilar, per la qual cosa dimarts aquí estarem puntualment a partir de les 9 i fins la 1. Quatre horetes compartint, com sempre, l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions, sóc el Ferran Boquer, un plaer parlar-vos des d'aquests micròfons. També gràcies a la tasca dels nostres companys i col·laboradors que fan possible també aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Us esperem aquí en el Calafell Matí i no desconnecteu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Marxem amb Leire Martínez, en solitari ja, i propostes que ens encanten. Queda't en su voz, és la seva última cançó. Molt bon cap de setmana, adeu!

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.